She said, Daddy, what's wrong? She whispered in my ear so sweet.

'cause I gotta have faith.

0: Ràdio Cubelles, la ràdio que ens fa sentir.
1: Bon dia, Cubelles. Comencem amb el programa matinal d'informació local. Tot seguit farem un recull d'entrevistes, notícies i reportatges tant de l'àmbit de la política local, la societat, la cultura o els esports. Fem aquest repàs a l'actualitat municipal als pròxims minuts.
0: Bon dia, Cubelles, el programa d'actualitat local que obre la programació diària de dilluns a divendres de 8 a 10. El temps, notícies, entrevistes i reportatges sobre Cubelles.
2: El temps.
3: Hola, bon dia. El temps avui es presenta un conjunt una mica variable, sí que dominat pel sol, però sobretot al centre del dia, i amb intervals de núvols baixos, estones més abundants, fins a mig matí i a partir de mitja tarda o ja més cap al vespre, i amb unes temperatures que aquesta nit s'han mantingut entre els 24 i els 25, mentre que la màxima avui baixarà una miqueta i estarà al voltant dels 31. No creiem que arribi als 32 amb una humitat que continuarà sent alta i amb molta xafogor. Vents en conjunt febles i variables, amb una mica de terral fins a mig matí i marinades entre migjorn i garbí al centre del dia, fent que la mar hi hagi marejol. Per demà esperem un temps en conjunt estable, dominat pel sol, amb alguns núvols baixos fins a mig matí i més sol la resta del dia amb cel clar al migdia i amb algun núvol al final de la jornada, i amb unes temperatures que aquesta nit pujaran i se situaran al voltant dels 25 graus de mínima, mentre que demà la màxima també farà un petit salt amunt i podrà tornar a arribar a superar els 32 amb una humitat que continuarà sent molt alta i amb molta xafogor. Vents febles, amb domini del terral fins a mig matí i marinades la resta del dia entre migjorn i xaloc, fent que la mar hi hagi marejol. I diumenge un temps molt semblant, dominat pel sol, amb algun núvol poc destacable fins a mig matí, sol i cel clar la resta del dia, amb alguns núvols baixos al final de la jornada, i amb una temperatura que es mantindrà estable, movent-se entre els 25 i els 32 graus, amb una humitat molt alta i amb xafogor realment acusada. Vents febles, amb domini del garbí al centre del dia i una mica de terrals a l'inici i final de la jornada, amb una mica de marejol a la mar.
4: Mestreder ja ho té tot a punt per celebrar les seves tradicionals festes d'estiu que tindran lloc del 31 de juliol al 2 d'agost. Durant 3 dies, el veïnat i els visitants podran gaudir d'una programació farcida d'activitats per tots els públics organitzada per l'Associació de Veïns de Mestreder. Enguany, el cartell de les festes destaca el seu toc de sàtira i reivindicació fent referència a la implantació dels nous contenidors de brossa intel·ligents. Segons ha explicat la tresorera de l'entitat, Anna Monreal, l'objectiu és donar un toc d'humor i sàtira a les queixes del veïnat respecte a la recollida de residus sense perdre de vista l'esperit de germanor i diversió que caracteritza aquestes dates. Una programació que està pensada per totes les edats, ja que les activitats s'iniciaran divendres 31 de juliol i s'allargaran fins diumenge amb propostes esportives, infantils, gastronòmiques i musicals. Divendres 31 de juliol la festa començarà amb el tradicional xupinazo i partits de futbol per edats de benjamins i alevins. A la tarda hi haurà xocolatada, jocs d'aigua, pintacares i el concurs de bellesa canina. La nit tancarà amb un sopar, bingo musical i discomòbil. Dissabte 1 d'agost, al matí, acollirà el torneig de futbol amateur. A la tarda es farà el concurs de pastissos, dibuix i una nova activitat d'art urbà adreçada especialment als adolescents. La jornada acabarà amb una gran fideuà, el concert del grup Barbenam i la sessió de tancament del DJ Eric Bo. Diumenge 2 d'agost, l'últim dia, s'iniciarà amb el torneig de petanca i inflables aquàtics. A la tarda serà el torn de l'espectacle infantil Divers Show i la festa de l'escuma per acabar amb el sopar de germanor i el xupinazo final. Segons Anna Monreal, s'està fent un gran esforç per convertir l'associació en un local social amb activitats d'interès per a tothom durant tot l'any. Per això animava a tothom a que participi de l'associació veïnal.
2: Sí que bueno, animar a tothom a que almenys vingui, truqui, pregunti, perquè cada cop estem fent més germanor, estem fent més pinya, i al final la força dels socis és on tenim, bueno, pues on tenim nosaltres la força per poder fer qualsevol actuació, no? Recordar que a més de les festes d'estiu, durant tot l'any fem altres activitats on tothom hi pot participar, que el local dels socis doncs és dels socis, i sí que és veritat que està funcionant molt d'ençà fa un parell d'anys, que tenim a disposició de qui ho necessiti, doncs es pot reservar al local social, doncs per fer festes d'aniversari o qualsevol event. Fem activitats durant entre setmana, els caps de setmana, per socis i pels no socis. Vull dir que estem fent un gran esforç entre tota la junta directiva, doncs, en convertir l'associació en un local social on es facin activitats d'interès per tothom.
4: Per garantir una bona organització de tots els actes, l'associació demana inscripcions prèvies per a les activitats a través del seu perfil d'Instagram o presencialment al local social. Les reserves de taules per als sopars es poden fer del 28 al 30 de juliol, de 6 a 8 a les instal·lacions de l'entitat. Des de l'organització es recomana als assistents portar diners en efectiu per a les consumicions al bar i d'aquesta manera poder fer tot molt més àgil, tot i que estan treballant per tenir altres opcions de pagament. Així doncs, arriba una vegada més les tradicionals festes de Mestrader, des del 31 de juliol i fins al 2 d'agost.
5: El Summer Life de Cubelles tanca amb prop de 10.000 assistents i un impacte econòmic positiu, segons les primeres valoracions per part de la regidora de Promoció Econòmica, Núria Planas, i el regidor de Joventut, Pau Rodríguez, que apunten que el concert ha reunit prop, com dèiem, de 10.000 persones, doblant pràcticament el concert ha reunit prop

0: influència tenien en aquest acte. Bueno, van estar contents. El tema de la restauració ha funcionat molt bé perquè la gent abans d'anar al concert doncs, ha passat per la restauració de Cubelles i ha pogut fer consum aquí. Llavors, nosaltres considerem molt positiu, un impacte molt positiu, i anirem a aquesta línia de seguir fent activitats a aquella zona per poder potenciar-la.
1: Pel que fa a l'organització, l'Ajuntament ha remarcat el comportament cívic dels assistents i la pràctica absència d'incidències destacables. Els dispositius de la policia local, Mossos d'Esquadra, Serveis Sanitaris i Neteja han informat que només es van produir incidències menors sense actuacions rellevants dels serveis d'emergència.
2: Les sensacions doncs a les hores d'ara no són superbones. Jo crec que el cartell ho valia, perquè el cartell, si l'any passat va ser bo, aquest any encara ha sigut encara millor, i per tant doncs, ens ha permet superar les xifres de l'any passat, que rondàvem sobre les 5.000 persones. Aquest any les hem doblat, o sigui, ens hem reunit ja prop de 10.000 persones, no esperàvem una afluència de gent tan gran. S'ha de reconèixer també, no, el civisme de la gent, perquè durant tot el desenvolupament del concert, no, diguéssim, es va comportar amb un civisme que també s'ha de reconèixer, no, per part de la població. Com deia la regidora, la Núria, a nivell econòmic també els inputs que ens arriben per part de la restauració a la zona és molt bona. Ara feia una ronda, no, de contactes una mica doncs, amb policia, amb neteja viària, que ja està actuant des de primera hora del matí a la zona. La policia local també, els inputs que ens dona és que no hi va haver petites incidències, no? Com un concert de 2.000 persones, doncs és evident que hi hagin petites incidències, però no hi va haver res remarcable, diguéssim, no? A nivell també d'ambulàncies tampoc hi van haver serveis, diguéssim, excepcionals.
1: Una de les novetats d'aquesta edició del Summer Life ha estat la incorporació d'una vela de salut vinculada al programa Traca, amb informació preventiva, fruita i aigua, així com un alcoholímetre perquè els assistents poguessin comprovar la seva taxa d'alcohol abans d'agafar el vehicle. També es va reforçar el servei del punt Lila, que va desenvolupar tasques d'informació i prevenció, i només va haver d'intervenir en alguna incidència puntual.
0: El punt Lila va funcionar superbé, la gent s'apropava, bueno, de fet, donaven informació, s'apropaven per recollir material, per preguntar, per atendre, bueno, superbé. Va haver alguna incidència molt mínima, doncs algun tipus de barella entre alguna parella, i també van intervenir.
1: L'Ajuntament de Cubelles considera que el concert ha contribuït a consolidar Cubelles com un municipi capaç d'acollir grans esdeveniments musicals.
0: Superbé. I és això, no? Doncs que està present amb aquests actes i que, com deia el Pau, que l'acte en general ha sigut supercívic, superfamiliar. És l'inici de l'estiu d'anar a un concert amb els teus fills, filles, que, bueno, que s'inauguren amb el món dels concerts. Hem ficat Cubelles al mapa en temes de concerts, perquè és un concert d'una envergadura que tenen només capitals, i en canvi nosaltres aquí ho hem portat a Cubelles, i això, sobretot el regidor, el Pau, que és el que s'ho ha currat, doncs des d'aquí nosaltres li volem agrair.
1: El cartell d'enguany, amb artistes com Álvaro de Luna, Leire Martínez, Marlon, De Paul, Vico, Lala Love You, Siderland o Lola Indigo, entre d'altres, ha estat un dels principals reclams per atraure públic tant de Cubelles com d'altres poblacions de l'entorn. El govern municipal ja ha traslladat a l'organització de Los 40 la voluntat de repetir el concert l'any vinent i consolidar aquesta cita dins el calendari d'activitats de Cubelles. Cubelles es convertirà el proper 12 d'agost en un dels punts geogràfics més privilegiats a Catalunya per observar un dels fenòmens astronòmics més espectaculars, un eclipsi total de sol. Carles Esnabel i Rat Parellada, responsables de l'Observatori Astronòmic del Parc del Garraf i del Planetari del Museu de Ciències Naturals de Granollers, han explicat els detalls d'aquest esdeveniment històric que no es tornarà a repetir al municipi fins aquí a més d'un segle. A diferència dels eclipsis parcials, on la llum només es redueix lleugerament, la totalitat oferirà una experiència completament diferent. A Cubelles, el sol quedarà tapat al 100% durant uns 20 segons. Segons els experts, l'eclipsi començarà aproximadament una hora abans, de manera que la fase de parcialitat s'iniciarà al voltant de 7:45 del vespre, mentre que el moment de màxima foscor es produirà a les 8:29 de la tarda, poc abans de la posta de sol.

0: Escoltem les declaracions d'aquests dos especialistes.
1: Sí que tenim molta sort, perquè nosaltres que estem a l'observatori del Garraf ens ve de 10 quilòmetres de no veure l'eclipsi total, o sigui, que la lluna tapi totalment el sol. Però, en canvi, a Cubelles teniu moltíssima sort, És com si us hagués tocat la loteria, Una de les poblacions que sí que durant uns segons quedarà totalment tapat el sol.
2: Sí, sí, totalment especial, perquè molta gent diu no, jo ja he vist que s'ha fet fosc, però, clar, són eclipsis parcials i la llum disminueix una miqueta, però no té res a veure estar al mig de la totalitat. O sigui, encara que el sol estigui un 99% tapat, no té res a veure amb que estigui un 100%. És com si estiguessis dins d'una habitació amb 100 bombetes, vas tapant una rere l'altra, però fins que no s'ha apagat l'última, aquell 1% final, fins que no l'apagues, no queda l'habitació totalment a les fosques. És la gran diferència que hi ha entre estar dins de la totalitat o fora de la totalitat. I a vegades hi ha gent que ens consulta, mira, jo estic a Canyelles o jo estic a Olivella, podré veure bé l'eclipsi des d'aquí? I li diem, home, per pocs quilòmetres, ja que això passa un cop de mitjana cada 400 anys, no et quedis per pocs quilòmetres a fora de la totalitat, fica't dins de la totalitat, perquè és que l'experiència és totalment diferent.
0: Per gaudir de l'experiència sense prendre mal, s'han de seguir un seguit de recomanacions bàsiques de seguretat i de logística de cara a l'esdeveniment astronòmic. D'una banda, protecció ocular. Cal utilitzar ulleres especials d'eclipsi homologades durant tota la fase parcial. Només durant els 20 segons de totalitat és segur treure's les ulleres per observar la corona solar directament.
2: Sí, sí, perquè és que si no, no veuràs res. És com si tinguessis davant dels ulls un full de paper negre. Llavors, doncs, clar, et quedaries sense veure res. Sí, sí, en el moment de la totalitat, que això ja es veu, En el moment que es deixa de veure un punt brillant del sol, és quan llavors pots veure les ulleres. Però és que és això, ja ho veus, que dius, ostres, no veig res. Llavors, en aquell moment és quan et treus les ulleres. Ara, com que dura pocs segons, just en el moment en què avui no comences a veure un punt brillant del sol un altre cop, doncs vinga, doncs t'has de posar de nou les ulleres o deixar de mirar directament al sol.
0: Pel que fa a les ubicacions recomanades per veure aquest eclipsi solar, és aconsellable buscar espais oberts i plans amb bona visibilitat cap a ponent. La platja de la Mota o l'esplanada de l'antiga tèrmica són llocs idonis en l'àmbit local, segons han explicat aquests dos especialistes. També ens han indicat que cal evitar la muntanya, ja que es demana no accedir a zones forestals per evitar així el risc d'incendis i facilitar una ràpida evacuació de persones en cas d'emergència. Els experts també recomanen no perdre el temps intentant fotografiar aquest fenomen de l'eclipsi amb telèfons mòbils, ja que la imatge resultant serà molt petita, i aconsellen gaudir al màxim de l'ambient, dels canvis de llum a la Terra i de la reacció de la gent en una cita que promet ser inoblidable. La Festa Major Petita de Cubelles acull la presentació oficial del programa del Festival Cubelles Noir 2026. La presentació d'aquest divendres serà a les 7 de la tarda al Centre Social Joan Roig i Piera i servirà per descobrir la programació completa d'un festival que convertirà Cubelles en la capital catalana de la novel·la negra des del 27 al 30 d'agost. Cal recordar que el passat mes de juny ja es va avançar les dates de la celebració del Cubelles Noir, que tindrà lloc del 27 al 30 d'agost, i que enguany estarà dedicat al cinema negre clàssic. Aquesta presentació oficial permetrà aprofundir en la programació definitiva i descobrir totes les activitats previstes. Després de celebrar el seu desè aniversari, l'any passat el festival afronta una nova edició plenament consolidat com una de les cites de referència del gènere negre a Catalunya. Durant 4 dies, Cubelles reunirà escriptors, lectors, professionals de la cultura i aficionats a la novel·la negra en una programació que combinarà des de la literatura, el cinema, debats, clubs de lectura, projeccions i teatre. El comissari del festival, Xavier Borrell, destacava els nous paradigmes de la novel·la negra.
3: Creiem que entre la intel·ligència artificial, que ara ha aparegut la paraula thriller a la novel·la, que abans no hi havia thrillers, hi havia només novel·les negres, Això fa que el ritme hagi canviat, que la gent no se'n recordi dels diàlegs que s'escrivien de les novel·les negres. Parlem de Dashiell, parlem de Hammett, parlem de Jim Thompson.
0: La Biblioteca Mossèn Joan Avinyó i el Centre Social Joan Roig i Piera tornaran a ser els principals escenaris del Festival Cubelles Noir, que comptarà amb la participació d'autors i autores destacades com Aro Sainz de La Maza, Rafa Melero, Ima Pelegrín, Marta Martín Girón, Fernando Martínez Lairez, Alexandre Escrivá, Paco Gómez Escribano i Arantxa Tuxel, entre d'altres. Un dels moments més destacats serà l'homenatge a l'escriptor Eugenio Fuentes, creador del detectiu Ricardo Cupido, que rebrà el Premi Honorífic a la Trajectòria en reconeixement a la seva aportació a la novel·la negra. La relació entre literatura i cinema tindrà un any més protagonisme especial amb diverses projeccions i activitats dedicades al cinema negre, mentre que els clubs de lectura, les trobades amb autors i la representació teatral de Casa Blanca, a càrrec del grup de teatre del Casal de Cultura, acabaran completant una programació pensada per tots els públics. La jornada de dissabte del Cubelles Noir al mes d'agost culminarà amb el tradicional lliurament de premis del festival. Reconeixeran les millors novel·les negres escrites per dones en català i castellà, reafirmant així el compromís de Cubelles Noir amb la promoció de la literatura i la visibilització del talent femení. D'això en parlava Xavier Borrell en declaracions a Ràdio Cubelles.
3: No parem de veure com els premis, sobretot els premis de la subscripció popular, les dones, el tant per cent de dones que queden nominades, és molt més petit que el dels homes. Llavors, nosaltres cada dia li donem més força al fet de tenir un premi de novel·la negra escrita per dones, tant en català com en castellà, d'obra publicada de l'any anterior, i bé, que estem molt contents de tenir també el premi que fem homenatge a figures que, diguem, han sigut capdals al món de la novel·la negra a tota la història.
0: Amb el suport de l'Ajuntament de Cubelles, la Biblioteca Municipal, patrocinadors i diverses entitats culturals, el Festival Cubelles Noir tornarà a convertir el municipi en un punt de trobada imprescindible pels amants del gènere negre. La presentació oficial d'aquest divendres marcarà el tret de sortida institucional d'una edició que un any més convertirà Cubelles en la capital de la novel·la negra durant els últims dies del mes d'agost. El Viatge de Cubelles ha iniciat una nova campanya per trobar els joves i infants que prendran el relleu de les 8 figures representatives del municipi. Les inscripcions romandran obertes fins al 22 d'agost, mentre que les proves de selecció es faran el 29 d'agost al matí, i aquella mateixa tarda tindrà lloc l'acte de proclamació del nou pubillatge i el comiat dels representants actuals. En una entrevista a Ràdio Cubelles, l'expubilla Paula Martínez i l'exaragüet Jordi Lora, del mandat 2022-2024, han animat els infants i joves del municipi a presentar-s'hi, assegurant que formar part del pubillatge és una experiència que pot marcar la vida. Tots dos expliquen que van decidir presentar-se gràcies a la recomanació d'altres membres del pubillatge i que, sense saber exactament què els esperava, van descobrir una experiència basada en la cultura, l'amistat i els sentiments de pertinença. Segons afirma la mateixa Paula Martínez, que continua vinculada a aquesta tradició també com a delegada del pubillatge infantil, el món del pubillatge t'enganxa. Escoltem què ens explica el Jordi Lora i la Paula Martínez.
4: Bueno, nosaltres coneixíem gent, igual que estem intentant fer nosaltres, de buscar coneguts, que ens deien apunteu-vos, que ells ho havien viscut, i realment doncs, els estem molt agraïts tots dos.
5: Sí, o sigui, crec que va ser la mateixa persona, sí. De fet, que buscaven gent i o sigui, jo no m'ho vaig plantejar de dir que no en cap moment. Va ser, vols apuntar-te? Sí. Sense saber realment què era, sense saber realment què passaria, sense conèixer a ningú dels 8.
4: I 4 anys més tard, encara seguim aquí. Perquè és que, de debò, que el món del pubillatge un cop entres, crec que és impossible sortir perquè t'enganxa d'aquesta manera. Jo potser diria com amistats, coneixement i cultura.
5: Jo crec que cultura també, o sigui, és, el pubillatge és una representació i una manera de conèixer la cultura, si no la millor, una de les millors maneres per conèixer la cultura de Catalunya i de Cubelles, família i intensitat.
0: Els exrepresentants expliquen que més enllà de lluir la banda o la faixa en els actes oficials, formar part del pubillatge significa representar Cubelles en nombroses festes majors i proclamacions d'arreu de Catalunya. Conèixer també altres municipis, compartir experiències amb representants d'altres pobles o bé aprofundir en la cultura popular catalana. Segons expliquen, els dos anys de mandat acaben convertint els 8 membres del pubillatge en una autèntica família amb activitats gairebé de cap de setmana i una relació que en molts casos es manté molt més enllà del mandat.
5: A lo millor passes de tenir a 8 persones que coneixies o que eren inclús amics teus a tenir a 7 persones amb les que conviuràs cada cap de setmana, l'entre setmana per preparar que a una neu, per plantejar una neu a un... O sigui, estaràs durant dos anys, gairebé tot l'any, parlant amb aquesta gent. Us convertireu en persona... O sigui, en
4: família.
5: Sí, en família.
4: És que gairebé els veia més amb ells que amb uns pares, perquè el temps lliure que tenim el dediquem en això, perquè ho volem. Perquè un cop entres, és que és impossible no dir ei, on anem el cap de setmana següent? Perquè sempre hi ha sortides i sempre vols estar allà i no t'ho vols perdre.
5: Si no tens res a fer... estaràs a una sortida, o sigui, mai estaràs a casa quan hi ha una sortida no sé on.
0: Poden optar al pubillatge totes les persones que compleixin els requisits d'edat i resideixin o tinguin una segona residència a Cubelles. En la categoria adulta s'hi poden presentar els nascuts entre els anys 2003 i 2009, per tant, tenen entre 17 i 23 anys, mentre que la categoria infantil les candidatures s'adrecen a infants nascuts entre el 2015 i 2019, tenen entre 7 i 11 anys. Les inscripcions són gratuïtes i es poden formalitzar a través del portal web de l'Ajuntament de Cubelles, cubelles.cat, o bé a través de l'Oficina de Turisme. El grup de teatre del Casal de Cultura de Cubelles tornarà a pujar als escenaris aquest estiu amb Portes tancades, una adaptació lliure dirigida per Angie Raspall de l'obra homònima de Jean-Paul Sastre. La representació tindrà lloc els dies 7 i 9 d'agost a les 10 de la nit a la Sala Sociocultural de Cubelles, un muntatge que compta amb un repartiment format per Pere Sallent, Irene Coma, Anna Mateu i Albert Lluc, que donaran vida als personatges d'una història marcada pel misteri, la tensió psicològica i la reflexió sobre la condició humana. L'argument situa els protagonistes després de la seva mort, quan arriben a una habitació tancada que acaba revelant-se com l'infern. Jacint, Inés i Estelle, tres dels personatges que descobriran que el seu càstig no consisteix en tortures físiques, sinó en haver de conviure eternament els uns amb els altres, enfrontant-se als seus secrets, les seves culpabilitats i a la mirada dels altres. En aquesta adaptació dirigida per Angie Raspall s'incorpora un quart personatge, el majordom, absent en l'obra original. Els tres protagonistes representen visions molt diferents de la naturalesa humana. Escoltem com ens ho expliquen els mateixos actors. Escoltarem primerament a Pere Sallent, Angie Raspall i els altres protagonistes.
6: Això és una obra clàssica, és una obra filosòfica, clàssica, contemporània, eh? Per això que parla una mica això de la mort, d'afrontar-nos a la mort, de com arribem a la mort i de com es jutja la vida un cop ens hem mort, en certa manera. Eh? Això tot parteix d'aquí amb aquesta...
7: Però esteu vius.
6: Sí, estem als llims, no? En principi estem als llims.
7: És aquella del llim, exactament, dels llims.
0: Altres personatges que hi prenen part també han parlat del seu paper, com l'Anna Mateo.
8: És un paper molt agraït. Estic contenta perquè faig una dona molt forta, molt desgraciada a la vida, n'ha tingut molta sort i és, sobretot això és molt forta, és molt, molt dolenta. Al fons és molt dolent, però té que explicar la seva vida, té que explicar la seva trajectòria fins que ha arribat a l'amor i per què. I se troba amb els companys, que a més han estat molt contenta perquè tenim un tàndem molt, molt xulo, i estic molt contenta perquè és un paper molt, molt agraït. Jo estic supercontenta de fer aquest paper.
0: També la Irene Coma parla del personatge que interpretarà dins aquesta obra, Portes tancades.
9: Bueno, doncs la Estrella és una persona frívola i superficial, força dolenta.
7: Però molt dolenta.
9: Força dolenta. Això depèn de qui jutgi. La moral, al final, es construeix. I el bé i el mal, al final, te'l determinen els altres, també. Direm que és força dolenta. I no sé, i que vinguin a veure-ho, la veritat. Perquè, bueno, és interessant interpretar, no, cada un dels personatges que fem, perquè En realitat, som molt diferents a el que som nosaltres, però també podríem ser ells en algun moment donat.
0: El majordom serà un altre dels personatges, en aquest cas, sota la veu de l'Albert Lluch. Escoltem-lo.
10: Que el majordom potser és el personatge que té més clares les idees de com anirà tot a l'obra, pensant que és una obra existencialista, en la qual el tema de que si el destí està escrit o no està escrit, doncs això es pot sempre debatre, però que sí que està clar és que el majordom és l'únic que sap que si el destí està escrit, sap qui l'ha escrit.
0: Les entrades anticipades per veure aquesta obra, Portes tancades, es poden adquirir al centre social, concretament els dies 28 i 30 de juliol i 4 i 6 d'agost, de 6 a 8:30 de la tarda. També es posaran a la venda el mateix dia de cada representació abans de l'inici de l'espectacle fins a exhaurir existències.
11: Bon dia, Cubelles, el programa d'actualitat local que obre la programació diària de dilluns a divendres de 8 a 10. El temps, notícies, entrevistes i reportatges sobre Cubelles. Tota l'actualitat local la trobaràs a radiocubelles.cat.

0: Cada dia, de dilluns a divendres, de 8 a 10 del matí, repassem tota l'actualitat municipal aquí, al Bon Dia Cubelles.
1: Bon Dia Cubelles, el programa d'actualitat local que obre la programació diària. De dilluns a divendres, de 8 a 10. El temps, notícies, entrevistes i reportatges sobre Cubelles.
2: El temps.
3: Hola, bon dia. El temps avui es presenta un conjunt una mica variable, sí que dominat pel sol, però sobretot al centre del dia, i amb intervals de núvols baixos, estones més abundants, fins a mig matí i a partir de mitja tarda o ja més cap al vespre, i amb unes temperatures que aquesta nit s'han mantingut entre els 24 i els 25, mentre que la màxima avui baixarà una miqueta i estarà al voltant dels 31. No creiem que arribi als 32 amb una humitat que continuarà sent alta i amb molta xafogor. Vents en conjunt febles i variables, amb una mica de terral fins a mig matí i marinades entre migjorn i garbí al centre del dia, fent que la mar hi hagi marejol. Per demà esperem un temps en conjunt estable, dominat pel sol, amb alguns núvols baixos fins a mig matí i més sol la resta del dia amb cel clar al migdia i amb algun núvol al final de la jornada, i amb unes temperatures que aquesta nit pujaran i se situaran al voltant dels 25 graus de mínima, mentre que demà la màxima també farà un petit salt amunt i podrà tornar a arribar a superar els 32 amb una humitat que continuarà sent molt alta i amb molta xafogor. Vents febles, amb domini del terral fins a mig matí i marinades la resta del dia entre migjorn i xaloc, fent que la mar hi hagi marejol. I diumenge un temps molt semblant, dominat pel sol, amb algun núvol poc destacable fins a mig matí, sol i cel clar la resta del dia, amb alguns núvols baixos al final de la jornada, i amb una temperatura que es mantindrà estable, movent-se entre els 25 i els 32 graus, amb una humitat molt alta i amb xafogor realment acusada. Vents febles, amb domini del garbí al centre del dia i una mica de terrals a l'inici i final de la jornada, amb una mica de marejol a la mar.
4: Un cop celebrat los 40 Summer Life a Cubelles, tenim amb nosaltres els regidors responsables. D'una banda, tenim la Núria Planas, regidora de Promoció Econòmica de l'Ajuntament, benvinguda.
5: Hola, bon dia.
4: D'altra banda, el Pau Rodríguez, que és el regidor de Joventut de l'Ajuntament de Cubelles, benvingut.
6: Bon dia, Àngels.
4: I bé, ja, diguem, doncs s'ha tancat, no?, aquest Summer Life a Cubelles, aquesta segona edició aquí al municipi, i bé, és moment de fer valoracions de com ha anat tot plegat.
5: A veure, per una banda, l'impacte que té econòmic, que és la part que em toca a mi, més enllà de l'activitat que pot estar més, però que nosaltres el que volem és que tingui una repercussió econòmica a la zona. I l'impacte econòmic nosaltres considerem que ha sigut positiu. Els restauradors de la zona de la Marina, que són els que més influència tenien en aquest acte, bueno, van estar contents. El tema de la restauració ha funcionat molt bé, perquè la gent abans d'anar al concert, doncs, ha passat per la restauració de Cubelles i ha pogut fer consum aquí. Llavors, nosaltres considerem molt positiu, un impacte molt positiu, i anirem a aquesta línia de seguir fent activitats a aquella zona per poder potenciar-la.
4: Molt bé. Com ha anat en quant a xifres, no? I diguem, comparant també l'edició de l'any anterior, quines són les sensacions?
6: Les sensacions doncs a les hores d'ara no són superbones. Jo crec que el cartell ho valia, perquè el cartell, si l'any passat va ser bo, aquest any encara ha sigut encara millor, i per tant doncs ens ha permet superar les xifres de l'any passat, que rondàvem sobre les 5.000 persones. Aquest any les hem doblat, o sigui, ens hem reunit ja prop de 10.000 persones. No esperàvem una afluència de gent tan gran. S'ha de reconèixer també, no, el civisme de la gent, perquè durant tot el desenvolupament del concert, no, diguéssim, es va comportar amb un civisme que també s'ha de reconèixer, no, per part de la població. Com deia la regidora, la Núria, a nivell econòmic també els inputs que ens arriben per part de la restauració a la zona és molt bona. Ara feia una ronda, no?, de contactes una mica, doncs, amb policia, amb neteja viària, que ja està actuant des de primera hora del matí a la zona. La policia local també, els inputs que ens dona és que no hi va haver petites incidències, no?, com un concert de 2.000 persones, doncs és evident que hi hagi petites incidències, però no hi va haver res remarcable, diguéssim, no? A nivell també d'ambulàncies tampoc hi van haver serveis, diguéssim, excepcionals, i per tant, i el punt lila tampoc.
5: El punt lila va funcionar superbé, la gent s'apropava, bueno, de fet, donaven informació, s'apropaven per recollir material, per preguntar, per atendre, bueno, superbé. Va haver alguna incidència molt mínima, doncs algun tipus de barella entre alguna parella, ells també van intervenir, superbé. I és això, no?, doncs que està present en aquests actes i que, com deia el Pau, que l'acte en general ha sigut super cívic, super familiar, és l'inici de l'estiu d'anar a un concert amb els teus fills, filles, que, bueno, que s'inauguren amb el món dels concerts. Hem ficat Cubelles al mapa en temes de concerts, perquè és un concert d'una envergadura que tenen només capitals, i en canvi nosaltres aquí ho hem portat a Cubelles, i això, sobretot el regidor, el Pau, que és el que s'ho ha currat, doncs des d'aquí nosaltres li volem agrair.
4: Els 40 que deien al llarg del concert, no, 60 anys, estan commemorant enguany, van anunciar al llarg d'aquest concert, i van veure, doncs, també un alcoholímetre, no? Allò vam veure també, que ho hem vist en alguna altra festa,
6: sí,
4: no?
6: Sí, sí, incorporàvem aquest any com a novetat, que no ho vam incorporar l'any passat, tant la vela de salut, perquè creiem que també és important, no?, tenir un punt d'informació, no?, a través del projecte del Promatraca, amb fruita, amb aigua, no?, com un punt, bueno, un punt de salut, un punt al que pots acudir si tens algun problema, o si t'has sentat malament l'alcohol, o per rebre algun tipus d'informació, i, bueno, de caràcter, no?, íntim.
5: Sí, que a més va funcionar molt bé.
6: Sí, va funcionar molt bé, i també incorporem com a novetat aquest alcoholímetre, no?, que també ens permet una mica, no?, pues, abans d'agafar el cotxe, si podem agafar-lo o no, no?, perquè també és important que agafem el cotxe, no?, amb una tassa d'alcohol correcte, no? La poder ser 0,0, però sabem que la tassa màxima és 0,25, i per tant també l'incorporàvem com a mesura de seguretat vial, no? Al final jo crec que, bueno, vam incorporar ja a la zona, diguéssim, a la zona de restauració diferents punts, que la gent, pues, va estar contenta, els va utilitzar des del punt lila, des de la vela de salut, i ja et dic, els inputs són molt bons. Ahir també li traslladàvem, la Núria i jo, al director de la gira, al Curro, la voluntat, no?, de tornar a repetir aquesta gira l'any vinent.
5: Sí, de consolidar, vull dir, les coses que funcionen, la idea és consolidar-les, i això crec que és una cosa que funciona i que posa Cubelles al nivell de concerts que ens pertoca. I llavors, bueno, fer un concert d'aquesta envergadura, primer és veritat que porta molta feina, sobretot, ja vull dir, sobretot el Pau, que ha fet molta feina, llavors porta molta feina, però després quan surt bé això porta una recompensa molt gran per part nostra. Vull dir, sí, al final fas coses perquè surtin bé.
4: Hem de dir que aquest concert era gratuït i obert, és a dir, obert a tothom. Això també va fer, doncs, que, com deies, aquesta familiaritat que es va viure, no?
6: Sí, hi havia
4: de tots
6: molt
4: els públics, però gent que inclús portava la seva cadira per estar còmoda, no?
6: Sí, home, sí, perquè són, no?, 2 horetes i mitja, quasi 3 hores, que, bueno, a mi se'm van fer curtes, jo, mitja hora ja dic, ja acabau, no?
5: Sí, Pau, però era tu i jo era l'adrenalina, eh?
6: Sí, sí, sí, la veritat és que els nervis després ja van anar baixant, diguéssim, les pulsacions, la intensitat, però sí, al final, no?, parlem d'un concert d'una envergadura molt important, i per tant la voluntat, no?, del govern és que surti el millor possible, i, bueno, van sortint cosetes, però al final les anem solventant i la, no?, la... que hagi sortit també, doncs, al final de la nit, no?, que tothom et ve, et felicita, que ve anat, no?, els comerciants et trucaven a la Núria, hòstia, Núria, gràcies perquè hi ha hagut un impacte econòmic a la zona, la gent jove, hòstia, Pau, gràcies per donar-nos un concert d'aquesta qualitat al municipi, pues, s'agraeix i dius, hòstia, no?, per això també serveix la política, per poder donar eines, per poder donar aquesta qualitat, perquè també una voluntat per part nostra era de poder oferir una cultura musical de qualitat de manera gratuïta i de manera accessible a tothom. I jo crec que amb això ho hem aconseguit.
4: La gent s'hi va abocar, no? Vam veure inclús, no?, com des dels mateixos cantants, no?, reclamant al públic en algun moment, sí, feu llum, no? Feu llum amb, sí, el mòbil, no?
6: Sí, sí.
4: Els hi anaven fent indicacions, es van fer alguns regalets, no? També.
6: Sí, també. Uh-huh. Sí, sí, sí. Al llarg de la nit van anar tirant, no? Des de
5: pilota. Sí. Va, bueno, nosaltres la sensació que tenim així el dia després, no? La sensació és molt positiva i que prenem nota de coses, perquè sempre hi ha coses que es poden millorar. Total. Prenem coses d'idees que podem implementar per a edicions posteriors i ho fem amb moltes ganes. I això,
6: sí, sí.
5: Bueno, al final es nota.
4: Parlàvem de les dades, es publicava a la pàgina web les dades de l'any passat 7.500, enguany 10.000, les de la policia eren diferents, no? Es parlava de 3.500, no sabem ara, a hores d'ara potser... Clar. Van variant, no? Segons...
5: Mesurar les dades en un espai obert així és molt difícil, eh? Hauries de tenir un indicador dels mòbils, de no sé què, de la gent, és molt complicat, però més o menys els aforaments com es compten, que es compten per metres quadrats i tal, sí, els 10.000 encaixen, eh? Dintre les... L'any passat les xifres de l'organització nosaltres no estàvem massa conformes, pensàvem que havien sigut molt agosarats i que eren molt, molt positius, però aquest any ens han dit 10.000 ens quadra amb el que nosaltres també considerem, per tant sí, sí, aquests 10.000 si són 9.000 també ens quadraria.
4: De fet, la imatge, no?, que heu publicat des del mateix, sí, ajuntament, no?
6: Impressionant.
4: És impressionant. No?
5: Sí, sí, la
6: veritat. Ens hem superat, no? Aquest any ens hem superat i ho deia la Núria, no? Jo crec que la imatge parla per si sola, jo crec que aquest any sí que hem arribat a aquestes 10.000 persones i torno a repetir, per un concert d'aquesta envergadura de 10.000 persones, es va desencadenar super, super, super, super, super bé. I això és super important. I això també és el que ens permet després repetir-ho any rere any i la voluntat de cara a l'imminent. Doncs, per part nostra, el que li hem traslladat ara als 40 és tornar-ho a repetir i que ens portin un cartell, doncs, igual o mejor que el d'este any.
4: Aquest any, Álvaro de Luna, sí, Leire Martínez, Marlon, De Paul, Vico, Lola Tuduri, Piquete, Lala Love You, Siderland, Marcos, Lau Giver, entre d'altres, que potser m'he,
6: sí,
4: deixat algú.
6: No,
5: sí, sí, els dijocs, entre actuacions d'actuació.
6: Sergi Sánchez.
5: Sí, sí, sí, sí. Nosaltres... Portar un concert d'aquesta envergadura que no te'n tinguis ni que traslladar ni a Barcelona ni a Tarragona, nosaltres, per això, nosaltres és molt important, el fet de portar aquest nivell a Cubelles. I nosaltres, la idea era aquesta, ho hem aconseguit i estem molt satisfets.
4: Per tant, objectius aconseguits, ha estat aquesta molt bona oportunitat i, a més, ho corroboreu, no? Ha donat vida a la zona marítima, a la, sí, zona de restauració de les Salines, que hem de recordar que estan ara en un moment, no?
5: Clar, amb el tema de les obres d'Endesa, sí, la tanca ha perjudicat el d'afluència de gent cap allà. També recordem des d'aquí, des de la ràdio, que ens doneu l'oportunitat de fer-ho, que... Ja quedarà una zona molt maca i tal, però que els restauradors han de poder arribar fins a aquest punt. Vale? Han de poder, llavors, demanem a la ciutadania que tothom que pugui, que vagi, que consumeixi, que ja hi ha un molt bon nivell de restauració i que des d'aquí demanem a tothom que col·labori.
4: Que encara que hi hagi la tanca, es pot accedir.
5: A més, l'hem pintada, la tanca, que està maca, que està molt maca, ara, que l'han pintat...
4: Sí. Ara és un mural, no?
5: És un mural, que no és una tanca, que és un mural, i que, a més, es fan moltes activitats allà, que ells també s'han organitzat, són molt proactius, que farem moltes activitats allà durant tot l'any, que nosaltres col·laborem constantment amb ells, i que això, doncs, que puguin... la gent, cridem a la ciutadania de que passi per allà, que passegin per allà, que vegin l'evolució de les obres perquè i que col·laborin amb la restauració d'allà, de la zona.
4: Uh-huh. Què més? Deies que incidències remarcables no hi han hagut, no?
6: No, exacte. Nosaltres aquest dematí hem trucat, no? Hem parlat amb els diferents serveis i cossos d'emergència que han participat al dispositiu i els inputs, com deia, no? són molt bons, pràcticament zero incidències, tant a nivell de servei d'ambulància, com policia local, Mossos d'Esquadra, el servei de neteja viària ja havia entrat aquest dematí i, de fet, a hores d'ara encara segueix treballant, no?, a la zona per deixar-ho, diguéssim, com si no hubiera passat donada per allí, que això també és imprescindible, no? I també, doncs, evidentment, agrair, no?, a tots els diferents cossos de seguretat, serveis de neteja, personal de promoció econòmica,
5: també
6: la brigada de joventut, en fi. Al final, no, tot aquesta... Un concert de 3 hores, l'altre dia ho comentava, no?, com a anècdota, portàvem un carpesano així de gros. Bueno, la gent no ho veu perquè és la ràdio, però un carpesano d'un munt de fulles, amb tota la documentació del concert, amb tots els permisos, amb tot... Vull dir que tota la feinada, no?, que comporta un concert de 3 hores, ja no me quiero imaginar un festival d'una setmana, no?
5: Llegaremos al festival d'una setmana, però de moment...
6: Però dius, ostres, sí que cal documentació i no, i cal mobilitzar molts serveis, però no, al final la satisfacció de com surt després, doncs, fantàstic. I per tant, les informacions que ens arriben són correctes des del punt de vista de, diguéssim, de serveis d'emergències i de Punt Lila, de Vila de Salut, etcètera.
5: Jo vull donar les gràcies aquí des del personal propi de l'Ajuntament, perquè amb escàs personal i moltes vegades la gent fa coses que no li toquen, però tota la gent que ha col·laborat amb nosaltres, la brigada, la policia, comunicació, ¿vale?, sobretot també de comunicació, però la personal de promoció econòmica i el de joventut, que han sigut super proactius. Llavors, això s'agraeix perquè ens facilita molt la feina a nosaltres, i que no ha vingut ningú que ens ha dit: mira, això no em toca, no. I que sempre han col·laborat des del moment zero amb nosaltres per portar aquesta idea, i sense ells no haguéssim pogut fer.
4: La ubicació, que no n'hem parlat, però el parc del Prat.
6: El parc de... Bueno, hi ha gent que zona... diu parc del Prat, Jardí sí. de les Salines, vale. Parc del Prat.
5: Parc del Prat, val.
4: Sí. És una zona perfecta per fer aquest tipus de concerts, al costat del mar, també, no sé...
6: Home, el dia que tinguem la platja arreglada, no?, amb tota aquella tanca fora, aquell espai és excepcional, idoni per poder fer qualsevol tipus de festival, de concerts, inclús de pensar a dir... de replantejar-nos a uns quines festes que fem potser al centre del municipi, no? Que a més tenim un centre del municipi ja que està molt tensionat a nivell de mobilitat, a nivell de recursos, i per tant estem parlant d'un espai allà genial, molt gran, amb totes les connexions, diguéssim, d'aigua elèctrica, etcètera, etcètera, i per tant és un espai fantàstic. Invento, per traslladar la Fira Medieval, evidentment que no. Però, no,
5: vas quedar perquè la part antigua és important.
6: Però per què no de plantejar-nos de fer altres festivals, inclús de plantejar-nos de fer, per exemple, la Verema, no? Perquè estem parlant d'un espai amb una que Cubelles ja no és el poble només al centre històric del municipi. Cubelles és el barri de la Mota, el barri del Clot, la Gaviota, les Salines, Verdagí, Santa Maria, etcètera, etcètera. Vull dir, no només ens podem agafar, no?, a fer-ho tot al centre del municipi, per el que també comporta, no?, pels veïns que sempre els donem la tabarra al centre, sinó que jo crec que ens hem de repartir. I aquell espai té una projecció impressionant. Jo crec que un cop finalitzades aquestes obres de recuperació de la platja, no?, amb el desmantellament de la tèrmica, serà un lloc ideal
5: per fer activitats.
6: Qualsevol cosa.
5: Sí. Mm-hmm. Hem de pensar ja no tant... O sigui, ens hem de creure nosaltres que som ja una ciutat, vale? Hem de deixar de pensar en el poble dels 3.000, del nucli, com deia el Pau, del nucli dur de Cubelles i del nucli antic, que hi ha coses que sí que s'han... O sigui, al final les activitats, si porten un impacte econòmic, s'han de repartir. Tenim molts espais a Cubelles, molts, i que llavors volem influenciar en tots aquests espais.
4: Molt bé, és a dir, anar obrint,
5: Anar obrint,
4: sí. I combinant, perquè a vegades pot fer com...
5: Tampoc no és qüestió, jo sempre dic, no és qüestió de treure una activitat per ficar-la en un altre lloc, sinó de reconduir i de plantejar les coses per fer-les més optimitzables, perquè al final, jo què sé, la plaça del mercat té les dimensions que té, ens queda petit, perquè al final la gent no pot aparcar, no pot anar...
4: Cubelles creix, i si a més atrau més, no?
5: Clar, llavors volem tenir un impacte a la zona, perquè aquest impacte dels pobles del voltant, no cal que vinguin els estiuagents, no cal que vinguin d'Holanda, que venen dels pobles del costat. Llavors aquest impacte, que és més perdurable, que és més tot l'any, no el volem mantenir. Uh-huh. Llavors la manera és de diversificar les accions que fem com a ajuntament a tot el municipi.
6: Sí, de fet, ahir, no, parlant amb gent que havia vingut al concert, hi havia gent de municipis del costat, de Conill, de Calafell, estiuejants que havien vingut de Zaragoza, de Madrid, vull dir que hi havia gent de, bueno,
5: sí,
6: de municipis propers, no?, que potser tenen més turisme nacional o internacional, que també doncs havien fet ressò del concert i per tant també havien vingut, havien anat a la restauració, diguéssim, sí, local, per tant...
5: El model d'ahir era doncs, que la gent venia per la tarda, passava el dia aquí a Cubelles i llavors al final acabava el concert. Llavors, bueno, aquest model és el que volem mantenir, de que vinguin i que es quedin una estona i que disfrutin de la restauració i del comerç de Cubelles.
4: Molt bé, doncs queda dit. Moltes gràcies per aquesta valoració. En tot cas, doncs, estarem també pendents d'aquestes fotografies, aquests vídeos, que segur que s'aniran fent virals també a les xarxes i per tant podrem veure també, no?, aquesta repercussió que,
6: sí,
4: que pot
6: farem,
4: tenir.
6: Sí, us el farem arribar. Seria ahir per mitjans de premsa que van venir a cobrir l'esdeveniment de tant propis com dels 40, per tant, serà per fotos, per vídeos, i tan aviat les tinguem us les farem arribar també perquè les pugueu compartir amb els oients de la ràdio.
4: Moltes gràcies, Pau Rodríguez, Núria Planes, per la vostra assistència aquí a Ràdio Cubelles i aquesta valoració que ens heu fet.
5: Gràcies.
6: Un plaer, bon estiu.
2: Ràdio Cubelles, on podràs trobar tot tipus de programes.
4: Benvinguts a l'informatiu de Ràdio Cubelles. Us parla Àngels
0: Fuster.
4: Bon dia,
0: Cubelles. Comencem amb el programa matinal d'informació local.
7: Bon dia i benvinguts a la tertúlia en directe de Ràdio Cubelles.
2: Tot això i més al 107.5 de la FM i a radiocubelles.cat.
1: Bon dia, Cubelles, el programa d'actualitat local que obre la programació diària de dilluns a divendres de 8 a 10. El temps, notícies, entrevistes i reportatges sobre Cubelles. Ràdio Cubelles, el mitjà multimèdia per saber què passa a Cubelles.

0: Ràdio Cubelles, la ràdio que ens fa sentir.
1: Bon dia, Cubelles. Comencem amb el programa matinal d'informació local. Tot seguit farem un recull d'entrevistes, notícies i reportatges tant de l'àmbit de la política local, la societat, la cultura o els esports. Fem aquest repàs a l'actualitat municipal els pròxims minuts.
0: Bon dia, Cubelles, el programa d'actualitat local que obre la programació diària de dilluns a divendres de 8 a 10. El temps, notícies, entrevistes i reportatges sobre Cubelles.
2: El temps.
3: Hola, bon dia. El temps avui es presenta un conjunt una mica variable, sí que dominat pel sol, però sobretot al centre del dia, i amb intervals de núvols baixos, estones més abundants, fins a mig matí i a partir de mitja tarda o ja més cap al vespre, i amb unes temperatures que aquesta nit s'han mantingut entre els 24 i els 25, mentre que la màxima avui baixarà una miqueta i estarà al voltant dels 31. No creiem que arribi als 32, amb una humitat que continuarà sent alta i amb molta xafogor. Vents en conjunt febles i variables, amb una mica de terral fins a mig matí i marinades entre migjorn i garbí al centre del dia, fent que a la mar hi hagi marejol. Per demà esperem un temps en conjunt estable, dominat pel sol, amb alguns núvols baixos fins a mig matí i més sol la resta del dia amb cel clar al migdia i amb algun núvol al final de la jornada, i amb unes temperatures que aquesta nit pujaran i se situaran al voltant dels 25 graus de mínima, mentre que demà la màxima també farà un petit salt amunt i podrà tornar a arribar a superar els 32, amb una humitat que continuarà sent molt alta i amb molta xafogor. Vents febles, amb domini del terral fins a mig matí i marinades la resta del dia entre migjorn i xaloc, fent que la mar hi hagi marejol. I diumenge un temps molt semblant, dominat pel sol, amb algun núvol poc destacable fins a mig matí, sol i cel clar la resta del dia, amb alguns núvols baixos al final de la jornada, i amb una temperatura que es mantindrà estable, movent-se entre els 25 i els 32 graus, amb una humitat molt alta i amb xafogor realment acusada. Vents febles, amb domini del garbí al centre del dia i una mica de terrals a l'inici i final de la jornada, amb una mica de marejol a la mar.
4: Mestre ja ho té tot a punt per celebrar les seves tradicionals festes d'estiu, que tindran lloc del 31 de juliol al 2 d'agost. Durant 3 dies, el veïnat i els visitants podran gaudir d'una programació farcida d'activitats per tots els públics organitzada per l'Associació de Veïns de Mestre. Enguany, el cartell de les festes destaca el seu toc de sàtira i reivindicació fent referència a la implantació dels nous contenidors de brossa intel·ligents. Segons ha explicat la tresorera de l'entitat, Anna Monreal, l'objectiu és donar un toc d'humor i sàtira a les queixes del veïnat respecte a la recollida de residus, sense perdre de vista l'esperit de germanor i diversió que caracteritza aquestes dates. Una programació que està pensada per totes les edats, ja que les activitats s'iniciaran divendres 31 de juliol i s'allargaran fins diumenge amb propostes esportives, infantils, gastronòmiques

0: i musicals. Divendres 31 de juliol la festa començarà amb el tradicional xupinazo i partits de futbol per edats de benjamins i alevins. A la tarda hi haurà xocolatada, jocs d'aigua, pintacares i el concurs de bellesa canina. La nit tancarà amb un sopar, bingo musical i discomòbil. Dissabte 1 d'agost, al matí, acollirà el torneig de futbol amateur. A la tarda es farà el concurs de pastissos, dibuix i una nova activitat d'art urbà adreçada especialment als adolescents. La jornada acabarà amb una gran fideuà, el concert del grup Barbenam i la sessió de tancament del DJ Eric Bo. Diumenge 2 d'agost, l'últim dia, s'iniciarà amb el torneig de petanca i inflables aquàtics. A la tarda serà el torn de l'espectacle infantil Divers Show i la festa de l'escuma per acabar amb el sopar de germanor i el xupinazo final. Segons Anna Monreal, s'està fent un gran esforç per convertir l'associació en un local social amb activitats d'interès per a tothom durant tot l'any. Per això animava a tothom a que participi de l'associació veïnal.
1: Sí que bueno, animar a tothom a que almenys vingui, truqui, pregunti, perquè cada cop estem fent més germanor, estem fent més pinya, i al final la força dels socis és on tenim, bueno, pues on tenim nosaltres la força per poder fer qualsevol actuació, no? Recordar que a més de les festes d'estiu, durant tot l'any fem altres activitats on tothom hi pot participar, que el local dels socis doncs és dels socis, i sí que és veritat que està funcionant molt d'ençà fa un parell d'anys, que tenim a disposició de qui ho necessiti, doncs es pot reservar el local social doncs per fer festes d'aniversari o qualsevol event. Fem activitats durant entre setmana, els caps de setmana, per socis i pels no socis. Vull dir que estem fent un gran esforç entre tota la junta directiva doncs en convertir l'associació en un local social on es facin activitats d'interès per tothom.
0: Per garantir una bona organització de tots els actes, l'associació demana inscripcions prèvies per a les activitats a través del seu perfil d'Instagram o presencialment al local social. Les reserves de taules per als sopars es poden fer del 28 al 30 de juliol, de 6 a 8 a les instal·lacions de l'entitat. Des de l'organització es recomana als assistents portar diners en efectiu per a les consumicions al bar i d'aquesta manera poder fer tot molt més àgil, tot i que estan treballant per tenir altres opcions de pagament. Així doncs, arriba una vegada més les tradicionals festes de Mestrader, des del 31 de juliol i fins al 2 d'agost.
2: El Summer Life de Cubelles tanca amb prop de 10.000 assistents i un impacte econòmic positiu, segons les primeres valoracions per part de la regidora de Promoció Econòmica, Núria Planas, i el regidor de Joventut, Pau Rodríguez, que apunten que el concert ha reunit prop, com dèiem, de 10.000 persones, doblant pràcticament la xifra de la primera edició. El govern municipal destaca el retorn econòmic per la restauració i el comportament cívic dels assistents i diu també que ja treballa per consolidar la cita amb una nova edició l'any que ve. Escoltem aquestes declaracions.
3: L'impacte que té econòmic, que és la part que em toca a mi, més enllà de l'activitat que pot estar més... Però que nosaltres el que volem és que tingui una repercussió econòmica a la zona. I l'impacte econòmic nosaltres considerem que ha sigut positiu. Els restauradors de la zona de la

0: Sanitari si neteja han informat que només es van produir incidències menors sense actuacions rellevants dels serveis d'emergència.
1: Les sensacions doncs a les hores d'ara no són superbones. Jo crec que el cartell ho valia, perquè el cartell, si l'any passat va ser bo, aquest any encara ha sigut encara millor, i per tant doncs, ens ha permet superar les xifres de l'any passat, que rondàvem sobre les 5.000 persones. Aquest any les hem doblat, o sigui, ens hem reunit ja prop de 10.000 persones. No esperàvem una afluència de gent tan gran. S'ha de reconèixer també, no, el civisme de la gent, perquè durant tot el desenvolupament del concert, no, diguéssim, es va comportar amb un civisme que també s'ha de reconèixer, no, per part de la població. Com deia la regidora, la Núria, a nivell econòmic també els inputs que ens arriben per part de la restauració a la zona és molt bona. Ara feia una ronda, no, de contactes una mica doncs, amb policia, amb neteja viària, que ja està actuant des de primera hora del matí a la zona. La policia local també, els inputs que ens dona és que no hi va haver petites incidències, no? Com un concert de 2.000 persones, doncs és evident que hi hagin petites incidències, però no hi va haver res remarcable, diguéssim, no? A nivell també d'ambulàncies tampoc hi van haver serveis, diguéssim, excepcionals.
0: Una de les novetats d'aquesta edició del Summer Life ha estat la incorporació d'una vela de salut vinculada al programa Traca, amb informació preventiva, fruita i aigua, així com un alcoholímetre perquè els assistents poguessin comprovar la seva taxa d'alcohol abans d'agafar el vehicle. També es va reforçar el servei del Punt Lila, que va desenvolupar tasques d'informació i prevenció i només va haver d'intervenir en alguna incidència puntual.
2: El Punt Lila va funcionar superbé, la gent s'apropava, bueno, de fet, donaven informació, s'apropaven per recollir material, per preguntar, per atendre, bueno, superbé. Va haver alguna incidència molt mínima, doncs algun tipus de barella entre alguna parella, i també van intervenir.
0: L'Ajuntament de Cubelles considera que el concert ha contribuït a consolidar Cubelles com un municipi capaç d'acollir grans esdeveniments musicals.
2: Superbé. I és això, no? Doncs que està present en aquests actes i que, com deia el Pau, que l'acte en general ha sigut supercívic, superfamiliar. És l'inici de l'estiu d'anar a un concert amb els teus fills, filles, que, bueno, que s'inauguren amb el món dels concerts. Hem ficat Cubelles al mapa en temes de concerts, perquè és un concert d'una envergadura que tenen només capitals, i en canvi nosaltres aquí ho hem portat a Cubelles, i això, sobretot el regidor, el Pau, que és el que s'ho ha currat, doncs des d'aquí nosaltres li volem agrair.
0: El cartell d'enguany, amb artistes com Álvaro de Luna, Leire Martínez, Marlon, De Paul, Vico, Lala Love You, Siderland o Lola Indigo, entre d'altres, ha estat un dels principals reclams per atraure públic tant de Cubelles com d'altres poblacions de l'entorn. El govern municipal ja ha traslladat a l'organització de los 40 la voluntat de repetir el concert l'any vinent i consolidar aquesta cita dins el calendari d'activitats de Cubelles. Cubelles es convertirà el proper 12 d'agost en un dels punts geogràfics més privilegiats a Catalunya per observar un dels fenòmens astronòmics més espectaculars, un eclipsi total de sol. Carles Esnabel i Rat Parellada, responsables de l'Observatori Astronòmic del Parc del Garraf i del Planetari del Museu de Ciències Naturals de Granollers, han explicat els detalls d'aquest esdeveniment històric que no es tornarà a repetir al municipi fins aquí a més d'un segle. A diferència dels eclipsis parcials, on la llum només es redueix lleugerament, la totalitat oferirà una experiència completament diferent. A Cubelles, el sol quedarà tapat al 100% durant uns 20 segons. Segons els experts, l'eclipsi començarà aproximadament una hora abans, de manera que la fase de parcialitat s'iniciarà al voltant de 7:45 del vespre, mentre que el moment de màxima foscor es produirà a les 8:29 de la tarda, poc abans de la posta de sol. Escoltem les declaracions d'aquests dos especialistes.
3: Sí que tenim molta sort, perquè nosaltres que estem a l'Observatori del Garraf ens ve de 10 quilòmetres de no veure l'eclipsi total, o sigui, que la lluna tapi totalment el sol. Però, en canvi, a Cubelles teniu moltíssima sort, És com si us hagués tocat la loteria, Una de les poblacions que sí que durant uns segons quedarà totalment tapat el sol.
4: Sí, totalment especial, perquè quan em diu, no, jo ja he vist
3: i s'ha

0: fet fosc, però clar, són eclipsis parcials i la llum és una miqueta, però no té res a veure estar al mig de la totalitat. O sigui, encara que el sol estigui un 99% tapat, no té res a veure amb que estigui un 100%. És com si estiguessis dins d'una habitació amb 100 bombetes, vas tapant una rere l'altra, però fins que no s'ha apagat l'última, aquell 1% final fins que pagues, no queda l'habitació totalment a les fosques. És la gran diferència que hi ha entre estar dins de la totalitat o fora de la totalitat. I a vegades hi ha gent que ens consulta, mira, Canyelles, o jo estic a Olivella, podré veure bé des d'aquí? I li diem, home, per pocs quilòmetres, ja que això passa un cop de mitjana, cada 400 anys, no et quedis per pocs quilòmetres a fora de la totalitat. Fica't dins de la totalitat, perquè és que l'experiència és totalment diferent.
1: Per gaudir de l'experiència sense prendre mal, s'han de seguir un seguit de recomanacions bàsiques de seguretat i de logística de cara a l'esdeveniment astronòmic. D'una banda, protecció ocular. Cal utilitzar ulleres especials d'eclipsi homologades durant tota la fase parcial. Només durant els 20 segons de totalitat és segur treure's les ulleres per observar la corona solar directament.
0: Sí, sí, perquè és que si no veuràs res. És com si tinguessis davant dels ulls un full de paper negre. Llavors, doncs, clar, et quedaria sense veure res. Sí, sí, en el moment de la totalitat, que això ja es veu, en el moment que es deixa de veure un punt brillant del sol, és quan llavors pots veure les ulleres. Però és que és això, ja ho veus, que dius, ostres, no veig res. Llavors, en aquell moment és quan et treus les ulleres. Ara, com que dura pocs segons, just en el moment en què a ull nu comences a veure un punt brillant del sol un altre cop, doncs vinga, doncs t'has de posar de nou les ulleres o deixar de mirar directament al sol.
1: Pel que fa a les ubicacions recomanades per veure aquest eclipsi solar, és aconsellable buscar espais oberts i plans amb bona visibilitat cap a ponent. La platja de la Mota o l'esplanada de l'antiga tèrmica són llocs idonis en l'àmbit local, segons han explicat aquests dos especialistes. També ens han indicat que cal evitar la muntanya, ja que es demana no accedir a zones forestals per evitar així el risc d'incendis i facilitar una ràpida evacuació de persones en cas d'emergència. Els experts també recomanen no perdre el temps intentant fotografiar aquest fenomen de l'eclipsi amb telèfons mòbils, ja que la imatge resultant serà molt petita, i aconsellen gaudir al màxim de l'ambient, dels canvis de llum a la Terra i de la reacció de la gent en una cita que promet ser inoblidable. La Festa Major Petita de Cubelles acull la presentació oficial del programa del Festival Cubelles Noir 2026. La presentació d'aquest divendres serà a les 7 de la tarda al Centre Social Joan Roig i Piera i servirà per descobrir la programació completa d'un festival que convertirà Cubelles en la capital catalana de la novel·la negra des del 27 al 30 d'agost. Cal recordar que el passat mes de juny ja es va avançar les dates de la celebració del Cubelles Noir, que tindrà lloc del 27 al 30 d'agost, i que enguany estarà dedicat al cinema negre clàssic. Aquesta presentació oficial permetrà aprofundir en la programació definitiva i descobrir totes les activitats previstes. Després de celebrar el seu desè aniversari, l'any passat el festival afronta una nova edició plenament consolidat com una de les cites de referència del gènere negre a Catalunya. Durant 4 dies, Cubelles reunirà escriptors, lectors, professionals de la cultura i aficionats a la novel·la negra en una programació que combinarà des de la literatura, el cinema, debats, clubs de lectura, projeccions i teatre. El comissari del festival, Xavier Borrell, destacava els nous paradigmes de la novel·la negra.
2: Creiem que entre la intel·ligència artificial, que ara ha aparegut la paraula thriller a la novel·la, que abans no hi havia thrillers, hi havia només novel·les negres, això fa que el ritme hagi canviat, que la gent no se'n recordi dels diàlegs que s'escrivien de les novel·les negres. Parlem de Dashiell, parlem de Hammett, parlem de Jim Thompson.
1: La Biblioteca Mossèn Joan Avinyó i el Centre Social Joan Roig i Piera tornaran a ser els principals escenaris del Festival Cubelles Noir, que comptarà amb la participació d'autors i autores destacades com Aro Sainz de La Maza, Rafa Melero, Ima Pelegrín, Marta Martín Girón, Fernando Martínez Lairez, Alexandre Escribá, Paco Gómez Escribano y Arancha

0: Tuxell, entre d'altres. Un dels moments més destacats serà l'homenatge a l'escriptor Eugenio Fuentes, creador del detectiu Ricardo Cupido, que rebrà el Premi Honorífic a la Trajectòria en reconeixement a la seva aportació a la novel·la negra. La relació entre literatura i cinema tindrà un any més protagonisme especial amb diverses projeccions i activitats dedicades al cinema negre, mentre que els clubs de lectura, les trobades amb autors i la representació teatral de Casa Blanca, a càrrec del grup de teatre del Casal de Cultura, acabaran completant una programació pensada per tots els públics. La jornada de dissabte del Cubelles Noir al mes d'agost culminarà amb el tradicional lliurament de premis del festival. Reconeixeran les millors novel·les negres escrites per dones en català i castellà, reafirmant així el compromís de Cubelles Noir amb la promoció de la literatura i la visibilització del talent femení. D'això en parlava Xavier Borrell en declaracions a Ràdio Cubelles.
1: No parem de veure com els premis, sobretot els premis de la subscripció popular, les dones, el tant per cent de dones que queden nominades, és molt més petit que el dels homes. Llavors, nosaltres cada dia li donem més força al fet de tenir un premi de novel·la negra escrita per dones, tant en català com en castellà, d'obra publicada de l'any anterior, i bé, que estem molt contents de tenir també el premi que fem homenatge a figures que, diguem, han sigut capdals al món de la novel·la negra tota la història.
0: Amb el suport de l'Ajuntament de Cubelles, la Biblioteca Municipal, patrocinadors i diverses entitats culturals, el Festival Cubelles Noir tornarà a convertir el municipi en un punt de trobada imprescindible pels amants del gènere negre. La presentació oficial d'aquest divendres marcarà el tret de sortida institucional d'una edició que un any més convertirà Cubelles en la capital de la novel·la negra durant els últims dies del mes d'agost. El Viatge de Cubelles ha iniciat una nova campanya per trobar els joves i infants que prendran el relleu de les 8 figures representatives del municipi. Les inscripcions romandran obertes fins al 22 d'agost, mentre que les proves de selecció es faran el 29 d'agost al matí. I aquella mateixa tarda tindrà lloc l'acte de proclamació del nou pubillatge i el comiat dels representants actuals. En una entrevista a Ràdio Cubelles, l'expubilla Paula Martínez i l'exaragüet Jordi Lora, del mandat 2022-2024, han animat els infants i joves del municipi a presentar-s'hi, assegurant que formar part del pubillatge és una experiència que pot marcar la vida. Tots dos expliquen que van decidir presentar-se gràcies a la recomanació d'altres membres del pubillatge i que, sense saber exactament què els esperava, van descobrir una experiència basada en la cultura, l'amistat i els sentiments de pertinença. Segons afirma la mateixa Paula Martínez, que continua vinculada a aquesta tradició també com a delegada del pubillatge infantil, el món del pubillatge t'enganxa. Escoltem què ens explica el Jordi Lora i la Paula Martínez.
2: Bueno, nosaltres coneixíem gent, igual que estem intentant fer nosaltres, de buscar coneguts, que ens deien apunteu-vos, que ells ho havien viscut, i realment doncs, els estem molt agraïts tots dos.
3: Sí, o sigui, crec que va ser la mateixa persona, sí. De fet, que buscaven gent i o sigui, jo no m'ho vaig plantejar de dir que no en cap moment. Va ser, vols apuntar-te? Sí. Sense saber realment què era, sense saber realment què passaria, sense conèixer a ningú dels 8.
2: I 4 anys més tard encara seguim aquí. Perquè és que de debò que el món del pubillatge un cop entres crec que és impossible sortir perquè t'enganxa d'aquesta manera. Jo potser diria com amistats, coneixement i cultura.
3: Jo crec que cultura també, o sigui, és, el viatge és una representació i una manera de conèixer la cultura, si no la millor, una de les millors maneres per conèixer la cultura de Catalunya i de Cubelles, família i intensitat.
0: Els exrepresentants expliquen que més enllà de lluir la banda o la faixa en els actes oficials, formar part del pubillatge significa representar Cubelles en nombroses festes majors i proclamacions d'arreu de Catalunya. Conèixer també altres municipis, compartir experiències amb representants d'altres pobles o bé aprofundir en la cultura popular catalana. Segons expliquen, els 2 anys de mandat acaben convertint els 8 membres del pubillatge en una autèntica família amb activitats gairebé de cap de setmana i una relació que en molts casos es manté molt més enllà del mandat.
3: A lo millor passes de tenir a 8 persones que coneixies o que eren inclús amics teus a tenir a 7 persones amb les que conviuràs cada cap de setmana, a l'altra setmana per preparar que a on aneu, per plantejar on aneu, a on... O sigui, estaràs durant 2 anys gairebé tot l'any parlant amb aquesta gent. Us convertireu en persona, o sigui, en
2: família.
3: Sí, en família.
2: És que gairebé els veia més amb ells que amb uns pares, perquè el temps lliure que tenim el dediquem a això, perquè ho volem. Perquè un cop entres, és que és impossible no dir, ei, on anem el cap de setmana següent? Perquè sempre hi ha sortides i sempre vols estar allà i no t'ho vols perdre.
3: Si no tens res a fer, estaràs a una sortida. O sigui, mai estaràs a casa quan hi ha una sortida no sé on.
0: Poden optar al pubillatge totes les persones que compleixin els requisits d'edat i resideixin o tinguin una segona residència a Cubelles. En la categoria adulta s'hi poden presentar els nascuts entre els anys 2003 i 2009. Per tant, tenen entre 17 i 23 anys. Mentre que la categoria infantil, les candidatures s'adrecen a infants nascuts entre el 2015 i 2019. Tenen entre 7 i 11 anys. Les inscripcions són gratuïtes i es poden formalitzar a través del portal web de l'Ajuntament de Cubelles, cubelles.cat, o bé a través de l'oficina de turisme. El grup de teatre del Casal de Cultura de Cubelles tornarà a pujar als escenaris aquest estiu amb Portes tancades, una adaptació lliure dirigida per Angie Raspall de l'obra homònima de Jean-Paul Sastre. La representació tindrà lloc els dies 7 i 9 d'agost a les 10 de la nit a la Sala Sociocultural de Cubelles, un muntatge que compta amb un repartiment format per Pere Sallent, Irene Coma, Anna Mateu i Albert Lluch, que donaran vida als personatges d'una història marcada pel misteri, la tensió psicològica i la reflexió sobre la condició humana. L'argument situa els protagonistes després de la seva mort, quan arriben a una habitació tancada que acaba revelant-se com l'infern. Jacint, Inés i Estelle, tres dels personatges que descobriran que el seu càstig no consisteix en tortures físiques, sinó en haver de conviure eternament els uns amb els altres, enfrontant-se als seus secrets, les seves culpabilitats i a la mirada dels altres. En aquesta adaptació dirigida per Angie Raspall s'incorpora un quart personatge, el majordom, absent en l'obra original. Els tres protagonistes representen visions molt diferents de la naturalesa humana. Escoltem com ens ho expliquen els mateixos actors. Escoltarem primerament a Pere Sallent, Angie Raspall i els altres protagonistes.
4: I això és una obra clàssica, és una obra filosòfica clàssica, contemporània, per això que parla una mica d'això, de la mort, d'afrontar-nos a la mort, de com arribem a la mort i de com es jutja la vida un cop ens hem mort, en certa manera. Això tot parteix d'aquí, amb aquesta...
5: Però esteu vius.
4: Sí, estem als llims, no? En principi estem als llims.
5: És aquella del llim, exactament, dels llims.
0: Altres personatges que hi prenen part també han parlat del seu paper, com l'Anna Mateo.
6: És un paper molt agraït. Estic contenta perquè faig una dona molt forta, molt desgraciada a la vida, n'ha tingut molta sort i és, sobretot això, és molt forta, és molt, molt dolenta. Al fons és molt dolent, però té que explicar la seva vida, té que explicar la seva trajectòria fins que ha arribat a l'amor i per què. I se troba amb els companys, que a més estic molt contenta perquè tenim un tàndem molt, molt xulo i estic molt contenta perquè és un paper molt, molt agraït. Jo estic supercontenta de fer aquest paper.
0: També la Irene Coma parla del personatge que interpretarà dins aquesta obra, Portes tancades.
7: Bueno, doncs la Estrella és una persona frívola i superficial, força dolenta.
5: Però molt dolenta.
7: Força dolenta. Això depèn de qui jutgi. La moral, al final, es construeix. I el bé i el mal, al final, te'l determinen els altres, també. Diguem que és força dolenta. I no sé, ni que vinguin a veure-ho, la veritat. Perquè, bueno, és interessant interpretar, no, cada un dels personatges que fem, perquè, en realitat, som molt diferents a el que som nosaltres, però també podríem ser ells en algun moment donat.
0: El majordom serà un altre dels personatges, en aquest cas, sota la veu de l'Albert Lluch. Escoltem-lo.
8: Que el majordom potser és el personatge que té més clares les idees de com anirà tot a l'obra, pensant que és una obra existencialista, en la qual el tema de que si el destí està escrit o no està escrit, doncs això es pot sempre debatre, però el que sí que està clar és que el majordom és l'únic que sap que si el destí està escrit, sap qui l'ha escrit.
0: Les entrades anticipades per veure aquesta obra, Portes tancades, es poden adquirir al centre social. concretament els dies 28 i 30 de juliol i 4 i 6 d'agost, de 6 a 8:30 de la tarda també. Es posaran a la venda el mateix dia de cada representació abans de l'inici de l'espectacle fins a exhaurir existències.
9: Bon dia, Cubelles, el programa d'actualitat local que obre la programació diària de dilluns a divendres de 8 a 10. El temps, notícies, entrevistes i reportatges sobre Cubelles. Tota l'actualitat local la trobaràs a radiocubelles.cat.

0: Cada dia, de dilluns a divendres, de 8 a 10 del matí, repassem tota l'actualitat municipal aquí, al Bon Dia Cubelles.
1: Bon Dia Cubelles, el programa d'actualitat local que obre la programació diària. De dilluns a divendres, de 8 a 10. El temps, notícies, entrevistes i reportatges sobre Cubelles.
2: El temps.
3: Hola, bon dia. El temps avui es presenta un conjunt una mica variable, sí que dominat pel sol, però sobretot al centre del dia, i amb intervals de núvols baixos, estones més abundants, fins a mig matí i a partir de mitja tarda o ja més cap al vespre, i amb unes temperatures que aquesta nit s'han mantingut entre els 24 i els 25, mentre que la màxima avui baixarà una miqueta i estarà al voltant dels 31. No creiem que arribi als 32 amb una humitat que continuarà sent alta i amb molta xafogor. Vents en conjunt febles i variables, amb una mica de terral fins a mig matí i marinades entre migjorn i garbí al centre del dia, fent que la mar hi hagi marejol. Per demà esperem un temps en conjunt estable, dominat pel sol, amb alguns núvols baixos fins a mig matí i més sol la resta del dia amb cel clar al migdia i amb algun núvol al final de la jornada, i amb unes temperatures que aquesta nit pujaran i se situaran al voltant dels 25 graus de mínima, mentre que demà la màxima també farà un petit salt amunt i podrà tornar a arribar a superar els 32 amb una humitat que continuarà sent molt alta i amb molta xafogor. Vents febles, amb domini del terral fins a mig matí i marinades la resta del dia entre migjorn i xaloc, fent que la mar hi hagi marejol. I diumenge un temps molt semblant, dominat pel sol, amb algun núvol poc destacable fins a mig matí, sol i cel clar la resta del dia, amb alguns núvols baixos al final de la jornada, i amb una temperatura que es mantindrà estable, movent-se entre els 25 i els 32 graus, amb una humitat molt alta i amb xafogor realment acusada. Vents febles, amb domini del garbí al centre del dia i una mica de terrals a l'inici i final de la jornada, amb una mica de marejol a la mar.
4: Un cop celebrat los 40 Summer Life a Cubelles, tenim amb nosaltres els regidors responsables. D'una banda, tenim la Núria Planas, regidora de Promoció Econòmica de l'Ajuntament, benvinguda.
5: Hola, bon dia.
4: D'altra banda, el Pau Rodríguez, que és el regidor de Joventut de l'Ajuntament de Cubelles, benvingut.
6: Bon dia, Àngels.
4: I bé, ja, diguem, doncs s'ha tancat, no?, aquest Summer Life a Cubelles, aquesta segona edició aquí al municipi, i bé, és moment de fer valoracions de com ha anat tot plegat.
5: A veure, per una banda, l'impacte que té econòmic, que és la part que em toca a mi, més enllà de l'activitat, que pot estar més... Però que nosaltres el que volem és que tingui una repercussió econòmica a la zona. I l'impacte econòmic nosaltres considerem que ha sigut positiu. Els restauradors de la zona de la Marina, que són els que més influència tenien en aquest acte, bueno, van estar contents. El tema de la restauració ha funcionat molt bé, perquè la gent abans d'anar al concert doncs ha passat per la restauració de Cubelles i ha pogut fer consum aquí. Llavors, nosaltres considerem molt positiu, un impacte molt positiu, i anirem a aquesta línia de seguir fent activitats a aquella zona per poder potenciar-la.
4: Molt bé. Com ha anat en quant a xifres, no? I diguem, comparant també l'edició de l'any anterior, quines són les sensacions?
6: Les sensacions doncs a les hores d'ara no són superbones. Jo crec que el cartell ho valia, perquè el cartell, si l'any passat va ser bo, aquest any encara ha sigut encara millor, i per tant doncs ens ha permet superar les xifres de l'any passat, que rondàvem sobre les 5.000 persones. Aquest any les hem doblat, o sigui, ens hem reunit ja prop de 10.000 persones. No esperàvem una afluència de gent tan gran. S'ha de reconèixer també, no, el civisme de la gent, perquè durant tot el desenvolupament del concert, no, diguéssim, es va comportar amb un civisme que també s'ha de reconèixer, no, per part de la població. Com deia la regidora, la Núria, a nivell econòmic també els inputs que ens arriben per part de la restauració a la zona és molt bona. Ara feia una ronda, no?, de contactes una mica, doncs, amb policia, amb neteja viària, que ja està actuant des de primera hora del matí a la zona. La policia local també, els inputs que ens dona és que no hi va haver petites incidències, no?, com un concert de 2.000 persones, doncs és evident que hi hagin petites incidències, però no hi va haver res remarcable, diguéssim, no? A nivell també d'ambulàncies tampoc hi van haver serveis, diguéssim, excepcionals, i per tant, i el punt lila tampoc.
5: El punt lila va funcionar superbé, la gent s'apropava, bueno, de fet, donaven informació, s'apropaven per recollir material, per preguntar, per atendre, bueno, superbé. Va haver alguna incidència molt mínima, doncs algun tipus de barella, doncs, alguna parella, ells també van intervenir, superbé. I és això, no?, doncs, que està present en aquests actes i que, com deia el Pau, que l'acte en general ha sigut super cívic, super familiar, és l'inici de l'estiu d'anar a un concert amb els teus fills, filles, que, bueno, que s'inauguren amb el món dels concerts. Hem ficat Cubelles al mapa en temes de concerts, perquè és un concert d'una envergadura que tenen només capitals, i en canvi nosaltres aquí ho hem portat a Cubelles, i això, sobretot el regidor, el Pau, que és el que s'ho ha currat, doncs des d'aquí nosaltres li volem agrair.
4: Els 40 que deien al llarg del concert, no, 60 anys, estan commemorant enguany, van anunciar al llarg d'aquest concert, i van veure, doncs, també un alcoholímetre, no? Allò vam veure també, que ho hem vist en alguna altra festa,
6: sí,
4: no?
6: Sí, sí, incorporàvem aquest any com a novetat, que no ho vam incorporar l'any passat, tant la vela de salut, perquè creiem que també és important, no?, tenir un punt d'informació, no?, a través del projecte del programa Traca, amb fruita, amb aigua, no?, com un punt, bueno, un punt de salut, un punt al que pots acudir si tens algun problema, o si t'has sentat malament l'alcohol, o per rebre algun tipus d'informació, bueno, de caràcter, no?, íntim.
5: Sí, que a més va funcionar molt bé.
6: Sí, va funcionar molt bé, i també incorporem com a novetat aquest alcoholímetre, no?, que també ens permet una mica, no?, pues, abans d'agafar el cotxe, si podem agafar-lo o no, no?, perquè també és important que agafem el cotxe, no?, amb una tassa d'alcohol correcta, no? La poder ser 0,0, però sabem que la tassa màxima és 0,25, i per tant també l'incorporàvem com a mesura de seguretat vial, no? Al final jo crec que, bueno, vam incorporar ja a la zona, diguéssim, a la zona de restauració diferents punts, que la gent, pues, va estar contenta, els va utilitzar des del punt lila, des de la vela de salut, i ja et dic, els inputs són molt bons. Ahir també li traslladàvem, la Núria i jo, al director de la gira, al Curro, la voluntat, no?, de tornar a repetir aquesta gira l'any vinent.
5: Sí, de consolidar, vull dir, les coses que funcionen, la idea és consolidar-les, i això crec que és una cosa que funciona i que posa Cubelles al nivell de concerts que ens pertoca. I llavors, bueno, fer un concert d'aquesta envergadura, primer és veritat que porta molta feina, sobretot, ja vull dir, sobretot el Pau, que ha fet molta feina. Llavors, porta molta feina, però després quan surt bé i això, porta una recompensa molt gran per part nostra. Vull dir, sí, al final fas coses perquè surtin bé.
4: De dir que aquest concert era gratuït i obert, és a dir, obert a tothom. Mm. Això també va fer, doncs, que, com deies, aquesta familiaritat que es va viure, no?
6: Sí, hi havia
4: de tots
6: molt
4: els públics, exacte, però gent que inclús portava la seva cadira per estar còmoda, no?
6: Sí, home, sí, perquè són, no?, 2 horetes i mitja, quasi 3 hores... que, bueno, a mi se'm van fer curtes, jo, mitja hora ja dic, ja acabau, no?
5: Sí, Pau, però el tuyo era l'adrenalina, eh?
6: Sí, sí, sí, la veritat és que els nervis després ja van anar baixant, diguéssim, les pulsacions, la intensitat, però sí, al final, no?, parlem d'un concert d'una envergadura molt important, i per tant la voluntat, no?, del govern és que surti el millor possible, i, bueno, van sortint cosetes, però al final les anem solventant i la, no?, la... que hagi sortit també, doncs, al final de la nit, no?, que tothom et ve, et felicita, que ve anat, no?, els comerciants et trucaven a la Núria, hòstia, Núria, gràcies perquè hi ha hagut un impacte econòmic a la zona, la gent jove, hòstia, Pau, gràcies per donar-nos un concert d'aquesta qualitat al municipi, pues, s'agraeix i dius, hòstia, no?, per això també serveix la política, per poder donar eines, per poder donar aquesta qualitat, perquè també una voluntat per part nostra era de poder oferir una cultura musical de qualitat de manera gratuïta i de manera accessible a tothom. I jo crec que amb això ho hem aconseguit.
4: La gent s'hi va abocar, no? Vam veure inclús, no?, com des dels mateixos cantants, no?, reclamant al públic en algun moment, sí, feu llum, no? Feu llum amb, sí, el mòbil, no?
6: Sí, sí.
4: Els hi anaven fent indicacions, es van fer alguns regalets, no? També.
6: Sí, també. Mm-hmm. Sí, sí, sí. Al llarg de la nit van anar tirant, no? Des de
5: pilotes. De... Sí. Va, bueno, nosaltres la sensació que tenim així el dia després, no? La sensació és molt positiva i que prenem nota de coses, perquè sempre hi ha coses que es poden millorar. Totalment. Prenem coses d'idees que podem implementar per a edicions posteriors i ho fem amb moltes ganes. I això,
6: sí, sí.
5: Bueno, al final es nota.
4: Parlàvem de les dades, es publicava a la pàgina web les dades de l'any passat 7.500, enguany 10.000, les de la policia eren diferents, no? Es parlava de 3.500, no sabem ara, a hores d'ara potser... Clar. Van variant, no? Segons...
5: Mesurar les dades en un espai obert així és molt difícil, eh? Hauries de tenir un indicador dels mòbils, de no sé què, de la gent, és molt complicat, però més o menys els aforaments com es compten, que es compten per metres quadrats i tal, sí, els 10.000 encaixen, eh? Dintre les... L'any passat les xifres de l'organització nosaltres no estàvem massa conformes, pensàvem que havien sigut molt agosarats i que eren molt, molt positius, però aquest any ens quan ens han dit 10.000
4: quadra.
5: Ens quadra amb el que nosaltres també considerem, per tant sí, sí, aquests 10.000, si són 9.000 també ens quadraria.
4: De fet, la imatge, no?, que heu publicat des del mateix, sí, ajuntament, no?
6: Impressionant.
4: És impressionant, no?
5: Sí, sí,
6: ens hem superat, no? Aquest, sí, any ens hem superat, i ho deia la Núria, no? Jo crec que la imatge parla per si sola. Jo crec que aquest any sí que hem arribat a aquestes 10.000 persones, i torno a repetir, per un concert d'aquesta envergadura de 10.000 persones, es va desencadenar super, super, super, super, super bé. I això és super important. I això també és el que ens permet després repetir-ho any rere any, i la voluntat de cara a l'imminent. Doncs, per part nostra, el que li hem traslladat ara als 40 és tornar-ho a repetir i que ens portin un cartell, doncs, igual o mejor que el de este año.
4: Aquest any, Álvaro de Luna, sí, Leire Martínez, Marlon, De Paul, Vico, Lola Tuduri, Piquete, Lala Love You, Siderland, Marcos, Lau Giver, entre d'altres, que potser m'he,
6: sí,
4: deixat algú.
6: No, sí,
5: sí, els dijocs, entre actuacions.
6: Sergi Sánchez.
5: Sí. Nosaltres... portar un concert d'aquesta envergadura que no te'n tinguis ni que traslladar ni a Barcelona ni a Tarragona, nosaltres, per això, nosaltres és molt important, el fet de portar aquest nivell a Cubelles, i nosaltres la idea era aquesta, ho hem aconseguit i estem molt satisfets.
4: Per tant, objectius aconseguits, ha estat aquesta molt bona oportunitat, i a més ho corroboreu, no? Ha donat vida a la zona marítima, a la, sí, zona de restauració de les Salines, que hem de recordar que estan ara en un moment, no?
5: Clar, amb el tema de les obres d'Endesa, sí, la tanca ha perjudicat el d'afluència de gent cap allà. També recordem des d'aquí, des de la ràdio, que ens doneu l'oportunitat de fer-ho, que ja quedarà una zona molt maca i tal, però que els restauradors han de poder arribar fins a aquest punt, vale? Han de poder, llavors demanem a la ciutadania que tothom que pugui, que vagi, que consumeixi, que ja hi ha un molt bon nivell de restauració, i que des d'aquí demanem a tothom que col·labori.
4: Que encara que hi hagi la tanca, es pot accedir.
5: A més, l'hem pintada, la tanca, que està maca, que està molt maca, ara, que l'han pintat.
4: Sí. Ara és un mural, no?
5: És un mural, que no és una tanca, que és un mural, i que, a més, es fan moltes activitats allà, que ells també s'han organitzat, són molt proactius, que farem moltes activitats allà durant tot l'any, que nosaltres col·laborem constantment amb ells, i que això, doncs, que puguin la gent, cridem a la ciutadania de que passi per allà, que passegin per allà, que vegin l'evolució de les obres, perquè i que col·laborin amb la restauració d'allà, de la zona.
4: Uh-huh. Què més? D'elles, que incidències remarcables no hi han hagut, no?
6: No, exacte. Nosaltres aquest dematí hem trucat, no? Hem parlat amb els diferents serveis i cossos d'emergència que han participat al dispositiu, i els inputs, com deia, no? són molt bons, pràcticament zero incidències, tant a nivell de servei d'ambulància com policia local, Mossos d'Esquadra. El servei de neteja viària ja havia entrat aquest dematí i, de fet, a hores d'ara encara segueix treballant, no?, a la zona, per deixar-ho, diguéssim, com si no hubiera passat onada per allí, que això també és imprescindible, no? I també, doncs, evidentment, agrair, no?, a tots els diferents cossos de seguretat, serveis de neteja, personal de promoció econòmica,
5: també la brigada.
6: La brigada de joventut, en fi. Al final, no, tot aquesta, un concert de 3 hores, l'altre dia ho comentava, no?, com a anècdota, portàvem un carpesano així de gros, bueno, la gent no ho veu perquè és la ràdio, però un carpesano d'un munt de fulles, amb tota la documentació del concert, amb tots els permisos, amb tot... Vull dir que tota la feinada, no?, que comporta un concert de 3 hores, ja no me quiero imaginar un festival d'una setmana, no?
5: Llegaremos al festival d'una setmana, però de moment...
6: Però dius, ostres, sí que cal documentació i cal mobilitzar molts serveis, però no, al final la satisfacció de com surt després, doncs fantàstic. I per tant, les informacions que ens arriben són correctes des del punt de vista de, diguéssim, de serveis d'emergències i de Punt Lila, de Vila de Salut, etc.
5: Jo vull donar les gràcies aquí des del personal propi de l'Ajuntament, perquè amb escàs personal i moltes vegades la gent fa coses que no li toquen, però tota la gent amb què ha col·laborat amb nosaltres, la brigada, la policia, comunicació, ¿vale?, sobretot també comunicació, però la personal de promoció econòmica i el de joventut, que han sigut super proactius. Llavors, això s'agraeix perquè ens facilita molt la feina a nosaltres i que no ha vingut ningú que ens ha dit, mira, això no em toca, no. I que han sigut, sempre han col·laborat des del moment zero amb nosaltres per portar aquesta idea i sense ells no haguéssim pogut fer.
4: La ubicació, que no n'hem parlat, però el parc del Prat.
6: El parc de... Bueno, hi ha gent que zona... diu parc del Prat, jardins de les Salines, parc del Prat.
5: Parc del Prat, val. Sí.
4: És una zona perfecta per fer aquest tipus de concerts, al costat del mar, també, no sé...
6: Home, el dia que tinguem la platja arreglada, no?, amb tota aquella tanca fora, aquell espai és excepcional, idoni per poder fer qualsevol tipus de festival, de concerts, inclús de pensar, de replantejar-nos segons quines festes que fem potser al centre del municipi, no? Que a més tenim un centre del municipi ja que està molt tensionat a nivell de mobilitat, a nivell de recursos, i per tant estem parlant d'un espai allà genial, molt gran, amb totes les connexions, diguéssim, d'aigua elèctrica, etc. I per tant és un espai fantàstic, ho invento, per traslladar la Fira Medieval, evidentment que no. Però, no,
5: vas quedar perquè la part antigua és important.
6: Però per què no de plantejar-nos de fer altres festivals, inclús de plantejar-nos de fer, per exemple, la Verema, no? Perquè estem parlant d'un espai amb una que Cubelles ja no és el poble només al centre històric del municipi. Cubelles és el barri de la Mota, el barri del Clot, la Gaviota, les Salines, Verdagí, Santa Maria, etc. Vull dir, no només ens podem agafar, no?, a fer-ho tot al centre del municipi, per lo que també comporta, no?, pels veïns que sempre els donem la tabarra al centre,
4: no,
6: sinó que,
4: vegades...
6: que jo crec que ens hem de repartir, i aquell espai té una projecció impressionant. Jo crec que un cop finalitzades aquestes obres de recuperació de la platja, no?, amb el desmantellament de la tèrmica, serà un lloc ideal
5: per fer activitats.
6: Qualsevol cosa.
5: Sí. Uh-huh. Hem de pensar ja no tant... O sigui, ens hem de creure nosaltres que som ja una ciutat, vale? Hem deixat de pensar en el poble dels 3.000, del nucli, com deia el Pau, del nucli dur de Cubelles i del nucli antic, que hi ha coses que sí que s'han... O sigui, al final les activitats, si porten un impacte econòmic, s'han de repartir. Tenim molts espais a Cubelles, molts, i que llavors volem influenciar en tots aquests espais.
4: Molt bé, és a dir, anar obrint,
5: Anar obrint,
4: sí. Combinant, perquè a vegades pot fer com...
5: Tampoc no és qüestió, jo sempre dic, no és qüestió de treure una activitat per ficar-la en un altre lloc, sinó de reconduir i de plantejar les coses per fer-les més optimitzables, perquè al final, jo què sé, la plaça del mercat té les dimensions que té, se'ns queda petit, perquè al final la gent no pot aparcar, no pot anar...
4: Cubelles creix i si a més atrau més, no?
5: Clar, llavors volem tenir un impacte a la zona perquè aquest impacte a la zona que els pobles de la voltant no cal que vinguin les cigüelles de la voltant que és més perdurable, que és més tot l'any, no el volem mantenir. Llavors la manera és de diversificar les accions que fem com a ajuntament a tot el municipi.
6: Sí, de fet, ahir, no, parlant amb gent que havia vingut al concert, hi havia gent de municipis del costat, de Conill, de Calafell, estiuejants que havien vingut de Zaragoza, de Madrid, vull dir que hi havia gent de, bueno,
5: sí,
6: de municipis propers, no?, que potser tenen més turisme nacional o internacional, que també doncs havien fet ressò del concert i per tant també havien vingut, havien anat a la restauració, diguéssim, sí, local, per tant...
5: El model d'ahir era doncs, que la gent venia per la tarda, passava el dia aquí a Cubelles i llavors al final acabava el concert. Llavors, bueno, aquest model és el que volem mantenir, de que vinguin i que es quedin una estona i que disfrutin de la restauració i del comerç de Cubelles.
4: Molt bé, doncs queda dit. Moltes gràcies per aquesta valoració. En tot cas, doncs, estarem també pendents d'aquestes fotografies, aquests vídeos, que segur que s'aniran fent virals també a les xarxes i per tant podrem veure també, no?, aquesta repercussió que,
6: sí,
4: que pot
6: farem,
4: tenir.
6: Sí, us el farem arribar. Seria ahir per mitjans de premsa que van venir a cobrir l'esdeveniment de tant propis com dels 40, per tant, serà per fotos, per vídeos, i tan aviat les tinguem, les farem arribar també perquè les pugueu compartir amb els oients de la ràdio.
4: Moltes gràcies, Pau Rodríguez, Núria Planes, per la vostra assistència aquí a Ràdio Cubelles i aquesta valoració que ens heu fet.
5: Gràcies.
6: Un plaer, bon estiu.
2: Ràdio Cubelles, on podràs trobar tot tipus de programes.
4: Benvinguts a l'informatiu de Ràdio Cubelles. Us parla Àngel Fuster.
0: Bon dia, Cubelles. Comencem amb el programa matinal d'informació local.
4: Bon dia i benvinguts a la tertúlia en directe de Ràdio Cubelles.
2: Tot això i més al 107.5 de la FM i a radiocubelles.cat.
1: Bon dia, Cubelles, el programa d'actualitat local que obre la programació diària de dilluns a divendres de 8 a 10. El temps, notícies, entrevistes i reportatges sobre Cubelles. Ràdio Cubelles, el mitjà multimèdia per saber què passa a Cubelles.

0: Molt bon dia, amics de Ràdio Cubelles. Us saludem una vegada més amb aquesta sintonia que, com ja sabeu, dona pas a les nostres històries de la música. Jo sóc en Xavier Andreu i, com sempre, també ens acompanya l'Ignasi Guiluz. Bon dia, Ignasi.
1: Bon dia, Xavier. Bon dia a tothom. Doncs ja tornem a ser aquí, fent memòria que la setmana passada vam acabar aquella sèrie en què us presentàvem cançons que ens parlen de menjar o de beure. I resulta que, a més, ens hem adonat que només ens queden un parell de programes per acabar la temporada.
0: Sí, sí, doncs aprofitarem per fer un repàs dels èxits de l'any 70 i per primera vegada ho farem ampliant la perspectiva i compararem els Billboard i els 40 principales.
1: Ah, molt bé.
0: D'aquesta forma, no només sabrem què triomfava als Estats Units o a Espanya, sinó que, a més, podrem comparar amb dues llistes i veure si hi havia temes comuns o no.
1: Molt bé, bona idea. Doncs, a més, i com hem fet fins ara habitualment, les ordenarem, aquestes cançons, de menys a més setmanes de permanència en una o altra llista. I començarem amb aquelles que s'hi van estar només una única setmana.

0: Yellow River és una cançó de la banda britànica Christy, liderada per en Jeff Christy, que va ser un èxit internacional i va arribar al número 1 de les llistes de diversos països, incloent-hi els 40 principals a Espanya, on s'hi va estar una setmana.
1: La lletra explica la història d'un soldat que torna a casa després de la guerra i utilitza la imatge d'aquest riu Yellow com a símbol de pau i refugi.
0: Inicialment, aquesta cançó havia estat escrita per a la banda de Tremellos, però van decidir no publicar-la. Christy la va enregistrar i es va convertir en el seu gran èxit. És considerada un himne del pop britànic d'aquella època. Que muller!

0: Seguim en els 40 principals, però ara amb un tema que va situar-se en el primer lloc durant dues setmanes. Corpiño Xeitoso, del cantautor gallec Andrés do Barro.
1: El primer èxit d'aquest tema ja va ser que aconseguís ser publicat, ja que tota la lletra està en gallec. I recordem que en la dictadura franquista no es tenia especial apreci per les llengües autòctones.
0: Sí, més aviat gens. Bé, de fet, Andrés do Barro va ser el primer artista que va aconseguir un número 1 a Espanya amb una cançó en gallec, trencant així barreres lingüístiques en el panorama musical. Ara bé, no en va ser l'únic, com veurem una mica més endavant.
1: Les composicions d'Andrés do Barro barrejaven el pop lleuger amb influències de la música tradicional gallega, aconseguint crear un estil, diguem que únic i també emotiu.

0: Ara saltarem el charco i passarem al Billboard americà. Començarem per aquelles peces que van mantenir-se en el primer lloc durant dues setmanes.
1: Bé, això no vol dir que no hi hagi de peces que només hi estessin una setmana, eh?
0: Uh-huh.
1: Però ens les guardem per parlar-la en un altre moment.
0: Ah, molt bé, quasi que fem un spoiler.
1: Sí,
0: no, no, no.
1: Sí, sí,
0: la primera que escoltem és aquesta del grup de funk californià Sly and the Family Stone. És una cançó que es titula Thank You for Letting Me Be Myself Again.
1: I ara ens fixarem en el so del baix, perquè va ser revolucionari en aquell moment, ja que el seu intèrpret, que era en Larry Graham, va introduir per primera vegada la tècnica anomenada slap bass, que consisteix en tocar l'instrument colpejant les cordes amb el polze per posteriorment pessigar-les, estirant-les cap enfora per fer-les picar contra el màstil.
0: Ah, exactament. Els sons que amb aquesta tècnica s'aconsegueixen són més intensos i donen un acompanyament rítmic i sonor amb molt més protagonisme per aquest instrument, pel baix, que el que havia tingut fins en aquells moments.

0: Un narrador perplex, que recorda els consells de la seva mare, que ja li havia dit que no hi anés.
1: Ja t'ho havia dit.
0: Ja t'ho havia dit, jo, això.
1: La va compondre en Randy Newman per al grup The Animals, però finalment va ser Three Dog Night qui la va convertir en un èxit mundial, amb el seu estil rock soul vibrant i ple d'energia.
0: En Randy Newman és un compositor nord-americà força prolífic, eh? És autor de peces per bandes sonores com You Got a Friend in Me, de Toy Story,
1: sí,
0: o també de la pel·lícula Monsters, Inc. I al mateix temps, conegut per cançons com aquesta que estem escoltant, amb lletres molt sovint còmiques o fins i tot sarcàstiques.

0: I ara tornem a la llista dels 40 principals, on la cantautora espanyola Maria Ortiz va passar-se 3 setmanes en la primera posició amb Navariña do Mar, que està interpretada també en gallec.
1: Sí, fa una estona ja us comentàvem que Andrés do Barro havia sigut el primer en aconseguir situar-se en el primer lloc amb una cançó en gallec. Doncs bé, la Maria Ortiz va ser la segona i encara va allargar una setmana més que ell.
0: Exactament. La cançó en qüestió és una balada melòdica amb una lletra poètica que evoca l'amor i la bellesa natural a la vora del mar i va ser composta i escrita en gallec per la Maria Ortiz, tot i que ella era nascuda a Astúries i criada a Navarra.
1: Sí, sí, però es veu que tenia sensibilitat i interès també per donar visibilitat a les cultures regionals en un moment de centralisme cultural.
0: Mm-hmm.
1: I el fet de cantar en gallec en un context dominat pel castellà va ser un acte cultural significatiu, eh? I va connectar profundament tant amb el públic gallec com el de la resta de nacionalitats amb llengua pròpia.
0: Sí, tot i que nacionalitats amb llengua pròpia en aquella època ni se'n deien així ni se les reconeixia com a tals.

0: I ara tornem a saltar els Billboard i les cançons que van mantenir-se 3 setmanes en la primera posició, com aquesta War, una cançó interpretada per Edwin Starr i que va publicar el segell Motown.
1: La lletra d'aquesta cançó és una contundent crítica contra els conflictes bèl·lics i, de fet, la cançó és recordada pel seu cor enganxós, això que fa War, What is it good for? Absolutely nothing. És a dir, si ho traduïm, guerra, de què serveix? Absolutament per res. I es va convertir en un himne de protesta durant la guerra del Vietnam.
0: Aquesta cançó va ser originalment escrita pel

0: grup The Temptations, però finalment va ser Edwin Starr qui li va donar una interpretació més apassionada i enèrgica, convertint-la en un clàssic del soul i un símbol del moviment antibel·licista. I el més trist de tot és que segueix encara sent de viva actualitat.
1: Sí, senyor.

0: Seguim a la franja de les 3 setmanes de permanència a la primera posició del Billboard amb American Woman, de la banda canadenca The Guess Who.
1: En aquest tema és de destacar el riff de guitarra, que és un dels que es consideren icònics dintre del món del rock, i que té un origen gairebé, diríem que casual, eh?
0: Sí, exactament. La història que hi ha al voltant d'això és que aquest riff va néixer de manera improvisada durant un concert en directe. Resulta que el guitarrista Randy Bachman se li va trencar una corda de la guitarra i va crear el famós riff mentre estava o anava afinant la nova corda.

0: Continuant amb el Billboard, passem ara al grup de cançons que van aconseguir mantenir-se 4 setmanes en la primera posició. I comencem amb Close to You, del duet de germans nord-americà The Carpenters.
1: És una composició de Burt Bacharach i Hal David que anteriorment havia estat gravada per altres artistes com Dionne Warwick, però la versió dels Carpenters, gràcies sobretot a la veu de Karen Carpenter i els característics arranjaments de piano, va ser la que va acabar convertint-se en la definitiva i més coneguda.

0: Aquest tema titulat Raindrops Keep Falling on My Head es va estar 4 setmanes en la primera posició i, igual que l'anterior, va ser composta per Burt Bacharach i Hal David, en aquest cas interpretada per en DJ Thomas per la banda sonora de la pel·lícula Butch Cassidy and the Sundance Kid, que aquí vam conèixer com Dos Hombres i un Destino.
1: Molt bé, bona traducció, sí. M'agrada. Doncs bé, amics, fixeu-vos que els mateixos compositors van aconseguir, doncs, un total de 8 setmanes a la primera posició amb dos intèrprets diferents. I no es va acabar aquí el seu èxit, ja que el tema I'll Never Fall in Love Again, interpretat precisament per Dionne Warwick, que anomenàvem abans, va estar-se 14 setmanes en total dintre del Billboard, arribant com a màxima posició al lloc número 6.
0: I per si tot això no era suficient, amb Raindrops Keep Falling on My Head, la parella Bacharach David van guanyar l'Oscar a la millor cançó original.
1: Un bon any per ells.

0: acabarem el bloc dels qui es van passar 4 setmanes encapçalant la classificació i amb ells el programa d'avui amb uns vells coneguts. The Beatles, que ho van aconseguir repartint les 4 setmanes en parts iguals de 2 setmanes cadascuna entre The Long and Winding Road, que és la que estem escoltant en aquests moments, i Let It Be, que deixarem pel final i serà la següent.
1: I aprofitarem la vinentesa per comentar que l'any 1970 va ser l'últim en què el grup de Liverpool era present al Billboard, ja aquell any va ser l'any de la seva separació després d'11 anys d'existència.
0: Exactament. Hem de recordar que a partir de 1964, aquell any que es va anomenar el primer de la invasió britànica, els Beatles van situar cada any, com a mínim, una cançó a la primera posició del Billboard, fins al 1970, any que estem revisant, i en total van arribar a una suma de 20 temes, cosa que mai ningú ha superat.
1: Al llarg d'aquests 7 anys de presència en el Billboard i entre totes les 20 cançons van totalitzar 59 setmanes de permanència en el primer lloc, deixant de banda la resta de temps que estaven dintre del Billboard però que no ocupaven la primera posició.
0: Déu-n'hi-do.

0: I l'altra cançó amb què The Beatles van arribar al número 1 va ser Let It Be, que deixarem sonar com a comiat de la banda que fins a dia d'avui ha dominat les llistes americanes.
1: Doncs sí, també amb ells acomiadarem el programa d'avui a l'espera de continuar la setmana que ve amb aquells temes que van passar-se més temps a la primera posició dels 40 principals i també del Billboard.
0: Doncs mentre, que tingueu molt bona setmana, amics. Cuideu-vos.

0: Ràdio Cubelles, la ràdio que ens fa sentir.
1: Bon dia i benvinguts al programa Cubelles, tot un món, el magazín matinal de Ràdio Cubelles.
2: Ràdio Cubelles.
1: Des d'ara mateix, a través del 107.5 de la freqüència modulada, podreu escoltar tot un contenidor d'espais d'entreteniment, tertúlia, informació i entrevistes. Benvinguts al Cubelles, tot un món.

0: Bon dia. Avui a l'entrevista audiovisual ens acompanya l'autora del cartell del programa de la Festa Major de Cubelles 2026. Amb nosaltres, doncs, l'Antònia Cruz d'Osta, qui enguany doncs fa aquest cartell, aquest programa de la Festa Major, doncs il·lustrarà una imatge creada doncs per ella mateixa. Avui l'hem convidat aquí a la ràdio i primer de tot et volem donar doncs la benvinguda a l'entrevista. Què tal, com estàs?
1: Molt bé, bon dia, estic molt bé, gràcies.
0: Bé, comencem pel principi, no? Volem conèixer una mica qui és l'Antònia Cruz, doncs qui és l'artista, de quina manera et presentaries com a autora d'aquest cartell de la Festa Major?
1: Bueno, jo ara porto quasi un any visquent aquí a Cubelles, un poble molt maco, i com que m'agrada molt pintar, doncs, vaig anar a l'Ajuntament a veure si em podrien indicar algun grup que es dediqués a la pintura, i aleshores vaig contactar amb CREA. Aleshores, a CREA, que el president és el Joan Massip, maquíssim, va dir, doncs sí, sí, pots participar amb nosaltres. Aleshores, ara fa poc, em va a través del nostre grup de WhatsApp, ell va dir, bueno, escolta'm, ens han encomanat que féssim un dibuix, una pintura per les festes. Aleshores, diversos pintors vam fer una proposta i jo, finalment, pues, em van dir, ens agrada molt el que has fet, i endavant, ja ho tirem endavant. I dic, vale, pues, vaig quedar sorpresa. Però bé, vull dir, em va agradar molt, clar.
0: Per tant, vas començar doncs amb una preselecció de la mateixa entitat, Crea Cubelles, no? Qui va fer la selecció una mica? Crea Cubelles?
1: El mateix Crea Cubelles, sí, sí, sí, sí. La mateixa entitat, i ja van dir endavant, i bueno, pues, després pues, ja vam posar el text, que la meva filla pues, és dissenyadora gràfica i ella també ja va posar el text i tal, i bueno, pues, ho han tirat endavant, vull dir, bueno, ho han tirat endavant i tal, però va ser molt ràpid, vull dir, quasi que no vam pensar massa.
0: Comencem una mica amb la teva història com a artista, com a una mica la teva trajectòria, no? Quan comença?
1: Sí, jo sempre m'ha agradat pintar. Ja de petita m'ha agradat sempre molt pintar, el que passa que bueno, pues, he tingut que viure d'una altra cosa, lògicament. Jo soc traductora d'alemany, però sempre he intentat fer cursets de pintura. Aleshores, la meva trajectòria comença l'any 2003, estic a Barcelona i començo a l'Escola Tàrrega. A l'Escola Tàrrega doncs comencem com es comença tota la pintura, amb carbonet, després ja vaig fer pastel, després óleo i finalment acrílic. L'acrílic m'encanta perquè és molt net, no fa olors. Bueno, i a partir d'aquí dic, bueno, tens que continuar avançant, no? A partir d'aquí, l'any 2005, m'apunto a Llotja de Barcelona i allà faig figura. Vaig fer figura durant 2 anys, que també em va agradar molt la figura, i a partir d'aquí doncs dic, bueno, continuem el trajecte. I a partir d'aquí, des del 2005 al 2011, vaig anar a l'Escola d'Arts i Oficis de l'Escola Industrial de Barcelona. I allà doncs, vaig fer, en realitat, totes les tècniques, sobretot la tècnica mixta, que m'agrada molt. I la meva especialitat, per una banda, és els portrets. Faig moltes cares molt grans, molt de color. I després el que és l'abstracte. L'abstracte m'encanta i l'abstracte encara ara continuaré avançant amb totes les tècniques perquè és el que m'atrau més, en realitat. I a mi el color, pel que em diuen els profes, el color és el meu.
0: El color, eh? Molt bé. Anem doncs, una mica també a parlar d'aquesta primera idea, no? A l'hora de fer doncs, un dibuix i centrar-nos en aquest programa de la Festa Major, en aquest cartell, que en tot cas el podem ensenyar, sí. Un moment a càmera, sí. Ensenyem doncs, el dibuix, més que res perquè la gent doncs, entengui, no? El que sí. Ens explicaràs a continuació, doncs, com ha estat aquest procés. No? Comencem pel principi, és a dir, sí. La idea, com t'inspires, no? Sí.
1: Pues mira, a vegades això de la inspiració arriba molt ràpid i a vegades pensant només una miqueta la idea, no? I la primera idea que vaig tindre per mi, com que estic visquent a la zona de la platja, per mi era molt important la platja. però després els meus companys de CREA deien que si el poble estava molt vinculat a el que era, suposo que les costes de Garraf, no? Aleshores hi vaig pensar, és que aquí s'ha de posar una mica tot. Aleshores em vaig inspirar doncs, per l'església, vaig fer moltes fotos del poble i aleshores vaig intentar integrar el poble però també el que era, pues, com que aquí tenim també el que és el Club Nàutic, pues, a veure, jo cada dia que passo passejant per allà, que es veuen totes les palmeres tan maques del passeig i es veuen les barques del Club Nàutic, dic, pues, és que tot això té que sortir. I després hi havia una altra cosa que també era molt curiós, que per la tarda-nit sempre veig en els espigons que hi ha persones que estan allà pescant, no? Uh-huh. I aleshores dic, bueno, pues aquí tinc que fer una barca amb algú que està pescant, no? Bé, a partir d'aquí dic, bueno, però amb una festa què falta? Doncs pues la música, no? Aleshores pues, vaig dir, no, aquí he d'intentar de posar una cosa alegre amb música i tal. I a partir d'aquí em vaig inventar pues, uns personatges que fan música i tal. I després vaig pensar, m'agradaria posar algú amb bombo. I dic, però ai, com s'ha de fer aquest bombo? I aleshores la meva filla em va donar la idea. Diu, mama, hi havia un personatge molt famós que es deia Manolo del Bombo. I dic, diu, mira per internet. I aleshores, sí, vam estar mirant per internet. Dic, ostres, doncs pues mira, sí, dic, realment. Dic, el que passa que, clar, aquest senyor porta una xapela perquè és del nord d'Espanya. Dic, li posaré un sombrero de palla. Uh-huh. I a partir d'aquí doncs, va ser el personatge del Bomba va sorgir d'aquesta manera. I ja va estar, vull dir, no hi ha més història, vull dir...
0: Molt bé, per tant, veiem el campanar, veiem aquestes cases així blanques, no sé si són més del centre, d'aquí del nucli antic, podríem dir, o...
1: No, va, mira, aquí, sí, és que no sé com es diu el carrer.
0: Sí.
1: Aquesta casa que està al costat. Quan mires el que és l'església des de davant, és que no sé com es diu aquest carrer.
0: La rectoria? El carrer de la rectoria,
1: pues
0: potser?
1: Allà hi ha unes cases blanques, unes cases blanques, i aleshores vaig dir, bueno, la integro, i a partir d'aquí, clar, tenia que integrar també cases que es vegin que són de poble, no? Uh-huh. I bueno, vaig posar el que és l'església, el campanar... I ja està, vull dir, era simplement era fer com un sketch per integrar una miqueta poble i platja, vull dir, és que tampoc donava per més, no? Vull dir,
0: sí, sí.
1: En poques paraules es havia d'explicar, no?, el que era el poble, penso jo, no? La meva idea va ser aquesta.
0: Per tant, portes poquet, no?, vivint a Cubelles, d'elles des del mes de...
1: Jo vaig arribar aquí el mes de setembre l'any passat, fa poc que m'he quedat viuda, i aleshores vaig dir, hem de canviar un panorama, hem de continuar, i la meva filla tenia una amiga aquí a Cubelles, li agrada molt Cubelles, i va dir, mama, anem a Cubelles. I a partir d'aquí vam dir, pues vale, pues estupendo. I realment cada vegada m'agrada més. Estic molt a prop de la platja, aleshores, vull dir, és, a més és un poble tranquil, és un poble de casetes baixes, és unes platges que a mi m'encanten perquè són planes, molt accessibles, això també. M'agrada molt.
0: D'elles a micròfon de cat. No he viscut encara la festa major de Cubelles, però sí que has viscut altres festes majors, no?
1: Sí, he viscut altres festes majors. Sé que ja estem a la franja de Tarragona. Sé que hi ha poblets ja del que és com es diu això? Terra Alta, que allà sí que toquen bombos, hi ha sardana, hi ha jota, i això pues, ho he viscut en poblets d'aquests de la Terra Alta que m'agraden molt, i per això et dic també, la idea era una miqueta aquesta, no? Però bueno, la sardana, jo soc molt de sardanes, no?
0: Sí, sí. Veiem el cartell, veiem les palmeres, veiem el campanar, veiem les cases, la música, el mar, no? És potser, arribes a Cubelles i el primer que veus és l'essència del mar, o sigui, per tu és Cubelles ara mateix això, no?, el que transmet aquest cartell.
1: Per mi, clar, l'estar tan propera al mar, visquent, doncs, clar, a mi m'encanta aquest passeig que teniu tan maco, no? Vull dir... aquesta vida que hi ha en el passeig tot l'any, perquè vull dir, si és cert que Cubelles a l'estiu s'omple més de gent, però vull dir, clar, és que tot l'any, vull dir, sempre he vist gent tot l'any, aleshores és molt alegre el passeig, no? I el poble, doncs, té, clar, té el seu encant, que ja, clar, hi ha vida tot l'any.
0: En tot cas, és una connexió entre el poble i el mar, no? Una festa major que també es viu intensament aquí al centre de la vila, però que també acaba al mateix passeig marítim on es fa aquesta cercavila nocturna. És a dir, que podem, veient aquest cartell, podem anar desgranant una mica diferents missatges, no?
1: Sí, jo penso que sí, i que lo maco que té Cubelles és això, que té aquestes dues parts i que òbviament s'ha de tindre en compte, no?
0: Parlem també dels colors, perquè la gent et diu, no? Doncs et qualifica com una artista, no?
1: Sí.
0: On el color es veu molt present a la teva obra, no?
1: Sí.
0: Quin paper tenen els colors pel que fa doncs, a aquesta nova obra, aquest programa de la Festa Major, aquest cartell, no?
1: Bueno, jo és que ja et dic, amb els colors no he tingut mai cap problema, per dir-ho d'alguna manera. És que els colors és una cosa que han de sortir, no? Vull dir, els he treballat molt també, com és lògic. Vull dir, esclar, el color és una cosa que l'has de treballar. Però és que no he tingut mai cap problema amb el color. El color surt, és una cosa que... No ho sé, que és potser una mica innat o potser que és, clar, cada artista té unes característiques, no? I m'agraden a més els colors intensos, no? Després també he fet una pintura que he presentat ara precisament en un concurs de Premià de Mar, que l'he fet a la platja de Cubelles. I aquest vull dir, el presentaré també aquí. Molt maco, crec que ha quedat bé. Bueno, a veure què passa. Sí.
0: Parlarem també al llarg d'aquesta entrevista d'una exposició que també tindrem aquí a Cubelles per la Festa Major, però centrant-nos encara doncs, en aquesta obra, en aquest cartell, parla'ns també de la tècnica, no? És a dir, com l'has pintat? És a dir, com quan comences a fer l'esbós i tot el procediment que ha tingut i el temps, no? Perquè no sé si ha estat allò un cartell ràpid o no sé, o que pues, t'ha portat un temps.
1: No, això ha estat algo que ha set, és que no sé, però va ser algo que, ja et dic, parteix de fotos que he fet al poble, parteix de fotos que he fet, moltes fotos a la platja, precisament perquè he fet ara una pintura molt gran de la platja, i aleshores, vull dir, després és que ara aquest hivern hi va haver-hi un concurs d'aquí a Cubelles de pintura ràpida, on vaig poder participar com a jurat, i aleshores allà també vaig veure una miqueta les obres que es van presentar, vaig veure doncs, el poble, les pintures que van portar, i és que va ser un engranatge una miqueta de tot, no? Allò de hi ha una atmosfera, no? I aleshores, per això et dic que va ser algú que entre les fotos i de platja, de poble, vull dir, va ser algo molt ràpid en realitat.
0: Però el traç, és a dir, hi ha primer una primera idea amb llapis i després hi apliques el color, o com és aquesta tècnica? O
1: sí,
0: pintes
1: no.
0: directament?
1: No,
0: amb quin material?
1: Jo primer el que faig és un esbós i a partir d'aquí pues, ja començo pues, a pintar-ho. Començo a pintar-ho. Jo faig, això vaig fer-ho damunt d'un paper d'aquarel·la, però ho vaig pintar amb acrílic bastant líquid, val? I a mesura que necessitava més pigment, doncs, vaig posar una segona capa allà on feia falta. Però és així, vull dir, ho vaig fer així, d'aquesta manera. A mi m'agrada, com he dit abans, l'acrílic molt, perquè és molt versàtil. L'acrílic és molt versàtil. El pots pintar quasi com una aquarel·la, si vols, i si necessites doncs, més material, fas una segona, una tercera capa, i aleshores és, ja et dic, és molt versàtil, molt fàcil de treballar, seca molt ràpid, perquè el que té l'acrílic és avantatge o desavantatge, no? Ara l'estiu és un desavantatge perquè seca molt ràpid, però gràcies a Déu també hi ha uns productes que són com uns diluents, que també són els que t'ajuden a retardar el secat, no? Aleshores, com que porto ja molt temps treballant a l'acrílic, em coneixo molt bé la majoria dels materials, treballes amb mèdiums, però no és el cas aquest. Aquest cas va ser algú sobre, ja dic, un paper d'aquarel·la, de gramatge, no sé si eren 380, i bueno, vull dir, va ser, ja et dic, com primer quasi treballat com una aquarel·la, i sobre això ja vaig anar posant colors, si havia de variar una mica el color o pujar el més, doncs anava fent sobre la marxa. Però va ser algo que per mi em va ser molt, molt fàcil. Uh-huh. Bé.
0: Molt bé. Què espera que senti el públic quan contempli aquest cartell de la Festa Major?
1: El primer que crec que han de veure és que està vinculat amb el poble, però després, pues, això, que amb tota aquesta banda de músics, pues, que vegin que és una festa, realment, que el que volem és festa, no? I sentir-la tots, no? Jo penso que és el que ha de transmitir una Festa Major, pues, que és una festa.
0: Molt bé. Parlem ara de l'exposició, que també la podrem veure aquí a Cubelles, la podrem visitar del 3 al 31 d'agost a la sala d'exposicions al Centre Social Joan Roig i Piera. Com has previst doncs això, aquesta exposició a Cubelles? Què portaràs? Quants quadres? Quina tipologia?
1: Bueno, aleshores, en aquesta exposició encara tenim que acabar de mirar les mides de les parets, però jo tinc quadres grans. Aleshores, estava ahir precisament amb una companya de CREA, vam estar mirant l'obra a casa meva, tot el que tinc, perquè no ho tinc tot, però aquí tinc una part aquí. Però la meva idea és portar el que són els portrets, que són de 80 per 80, són uns portrets, unes cares molt maques, de molt color. Aleshores, vull posar en una paret tot el que és el portrets, uh-huh. I a l'altra paret m'agradaria portar tot el que tinc, part de el que tinc d'abstracte. Aleshores, clar, les tècniques són molt interessants. Per exemple, els portrets és una tècnica bastant difícil en el sentit de que hi ha molt de color i la primera capa es fa en colors, es deixa secar, però la segona capa s'ha de posar bastanta pasta i a mesura que es va posant la segona capa que va també per parts és tot amb espàtula. S'ha de fer un rescat amb un gest, però has de saber fer anar molt bé l'espàtula amb el gest cap a on té que anar. Aleshores, per mi també va ser com un exercici que era molt difícil, perquè realment, bueno, i quan fas el gest amb l'espàtula, que fas un trencament, lo maco és que et surt la primera capa, no?, de color que hi ha sota, aleshores, que estàs aprofitant dos colors. Uh-huh. Aleshores, és una tècnica que no és fàcil. I els abstractes que portaré, pues, són tècniques mixtes, on es posa, ja dic, sobretot el acrílic, però l'acrílic a vegades hi poso cretes, hi poso carbonet, hi poso també tintes, per això són tècniques mixtes.
0: Uh-huh. Hi haurà alguna obra especialment dedicada a Cubelles, no? Ens has dit...
1: Val, sí, exacte. Aleshores, he fet una pintura de lo que és la platja de Cubelles mirant cap a Vilanova, val? I bueno, vull dir, tot el que és les sombrilles i tal, o sigui, molt d'estiu, no? I aquesta la penso portar, sí.
0: Molt bé. I dedicades al Mediterrani, perquè veig que t'agrada el mar.
1: Bueno, Mediterrani... Pues ja, la platja ja amb el mar, pues ja és el Mediterrani, no? Sí, perquè estem a Vilanova.
0: Amb aquesta obra sí, però hi haurà més, és a dir,
1: pues,
0: o és més abstracte, són més cares, és més...
1: No, ja et dic, els abstractes seran portrets, que són les cares, hi haurà abstracte, hi haurà, ja dic, diverses tècniques amb abstractes, en tinc uns abstractes que estan pintats amb la tècnica de... com es diu ara, bueno, com sorra fineta, el, com es diu, pols de mar, de mabre.
0: De mabre,
1: pols de mabre amb pigment i amb mèdiums. Aleshores també hi ha una altra tècnica i tal, però bueno, que es tracta d'això, no? De és clar, és que jo he fet molts processos, clar. Aleshores
0: molt bé. Hi haurà una mica de tot, no? Perquè coneguin, sí, la teva obra plena.
1: Sí, sí, sí, sí.
0: I que la gent que la vagi a visitar, no? Quines inspiracions, no sé, creus tu que obtindran a través de la teva pintura? Perquè entenc que has fet altres exposicions i potser, sí, hi ha hagut aquest, sí, trasllat, no? De dir, doncs mira, m'ha agradat, perquè tal, no? M'ha inspirat. No sé si una vegada fas una obra, no? I l'exposes, hi ha aquest retorn?
1: Bueno, jo quan exposo una obra, a veure, sempre t'agrada... El més important és veure quina connexió pot tindre amb el públic, no? Per saber, sí, a veure què és el que també el públic els hi connecta més. Aleshores, al final el que decideix és el públic, no ets tu, no? Uh-huh. I jo sóc multidisciplinar, perquè a mi m'agrada molt el dibuix i m'agrada molt la pintura. Aleshores, diguéssim que no em poso una etiqueta de dir jo només pintaré portrets o jo només pintaré... No, no m'agrada posar-me encara cap etiqueta perquè, pues no, perquè penso que un pintor també va evolucionant amb tot el seu procés i potser sí que arriba un moment que ja té una disciplina, diguéssim, no?
0: Uh-huh. Però fonts d'inspiració? És a dir, bases en alguna font, o sigui, en quin moment pintes, no?
1: Jo penso el mateix que va dir el senyor Picasso, la inspiració que te pille trabajando. I això és cert. Aleshores, si tu vas treballant, a mesura que tu vas fent... A veure, tens sempre una idea, més o menys, no? Però a mesura que tu vas treballant l'obra, vas trobant els colors. I hi ha moments que dius, no, jo aquí necessito tapar aquest color tan fort i he de posar un neutre o tal. Aleshores, és que tu et vas ficant dintre de l'obra. I així és com surt al final, perquè l'aspiració sola no serveix de molt.
0: Però fa recorregut per altres exposicions, no sé si tens algú que t'inspiri també altres autors, no sé si això també és una font d'inspiració de dir, doncs home, miro també altres exposicions. Home, de pintura, he viatjat, no sé...
1: Allò... Home, sí, jo sempre m'agrada molt anar a les exposicions. Ara l'última que vaig anar, que mira, que no hi havia anat mai, i m'encantava ser la de Joan Miró. Aleshores, clar, aquest senyor ara allà, doncs, tota la seva vida, vull dir, vaig veure que bueno, tenia té un recorregut increïble, com tots els nostres pintors d'aquí, del nostre país, que tenim molt bons pintors. I bueno, hi havia també, doncs, internacional, no? Molts amics internacionals, com era el Pollock, com era la Joan Michel, bueno, hi havia diversos, i això, pues, a mi m'encanta. A mi una de les pintores que m'agraden molt també és la Joan Michel, perquè també es deixa anar molt, té un traç que se'l deixa anar molt, és molt... Bueno, hi ha diversos, eh? Jo tinc molts pintors que m'agraden, i aleshores, clar, tot això et dona, pues sí, et dona una inspiració. I m'agrada molt també, vull dir, en tècniques mixtes, m'agraden molt com treballen els americans en aquests moments. Potser també perquè, clar, als Estats Units tenen uns productes boníssims de pintura, són molt innovadors, i aleshores, clar, això t'inspira molt. I miro molt les tècniques que utilitzen. Ara mateix, ja et dic que sobretot en abstracte m'agraden molt les americanes com ho treballen, sí.
0: Aquesta exposició que portaràs a Cubelles, no sé si l'has portat a altres llocs, si la fas exclusivament per Cubelles.
1: Aviam, aquesta exposició, una part la vaig exposar l'any passat a Premià de Mar, en el Centre Cívic de Premià de Mar, i no tot, vull dir alguna cosa. I ara, doncs, com que aquí també és una novetat, vull dir, també vull que em coneixin per als portrets i per l'abstracte, no? I a partir d'aquí, pues, clar, com que aniré pintant més i creant més, pues, es anirà renovant tot.
0: Sí. Sota la marca de Crea Cubelles, no? Ja que formes part, és la primera exposició, sota el paraigua una mica també sí. del suport de Crea Cubelles, no? Que t'ha fet aquest acompanyament
1: sí.
0: A l'hora de la tria, no? De dir, doncs mira,
1: sí.
0: Proposem com a autora, no?
1: Sí, sí, sí, sí. Vam estar també ara fa uns mesos, em sembla que es diu El Fortí.
0: El Fortí, sí.
1: Sí, en El Fortí. En El Fortí ja vam fer també una exposició a l'aire lliure, combinat també amb músics que van vindre i tal. Allà va ser, diguéssim, el primer que vaig fer amb ells. El primer que vam fer amb ells. Allà vaig presentar també dos quadres abstractes. Però sí, en quant a exposició, serà la primera.
0: Aquí a Cubelles.
1: Aquí a Cubelles,
0: molt
1: sí.
0: Bé. Bé, per acabar una mica aquesta entrevista, no? No sé si tens algun projecte també futur que vulguis compartir avui aquí.
1: Bueno, pues no, jo ara ja torno a estar en contacte amb els meus profes que tenen un taller i que ara fan una altra vegada acompanyament ja amb els pintors que ells ja han tingut fa anys amb ells, perquè clar, sempre és bo tindre una mirada d'un gran professional on et pugui acompanyar i dir no, vés més per aquí o vés més per allà o aquesta obra li pots posar potser això, i aleshores vull dir, això és un acompanyament increïble que jo vull tindre amb ells. Sí.
0: Propostes noves, com ara aquest cartell, que no sé si és el primer cartell que t'encarreguen, si ja n'havies fet d'altres, que suposo que ha estat tot un repte també.
1: No, realment això ha vingut així inesperadament i ja està, no, però és el primer cartell que vull dir que per mi ha set, pues estic molt, molt agraïda i tant al grup CREA com a tots vosaltres, no?
0: I d'elles, la teva filla, no? que t'ha ajudat a la part gràfica a l'hora, diguem, sí. de fer la composició de programa de la Festa Major, no? La
1: part... Sí, no, ella és dissenyadora gràfica i aleshores, vull dir, tota la part de text, ja, això ja es va encarregar ella i vull dir, ha agradat molt i bueno, clar, tot ajuda, no? Vull dir que així també us hem tret una mica de feina, no?
0: Sí, heu fet un tàndem, no?
1: Sí.
0: Mare-filla.
1: Sí.
0: Molt bé, doncs no sé si vols aconsellar als futurs artistes joves que potser es puguin interessar en el món de la pintura a seguir doncs, aquest pas, no sé, alguna recomanació de cara, no sé, als futurs allò joves que vulguin dedicar-s'hi, no, també?
1: Bueno, pues jo penso que quan un té una afició, penso que té que lluitar per aquella afició i tirar endavant i buscar-se sempre pues, una sortida per continuar, vull dir, com he fet jo, vull dir, jo sempre trobo inclús a casa, vull dir, si tinc menys espai, pues, tinc menys espai, però el meu paper, els meus colors no falten mai, o me'n vaig de viatge, vull dir, pues, també m'agafo les meves aquarel·les, una llibreta ja per pintar aquarel·la i sempre quan vaig de viatge faig el mateix. Aleshores, pues sí, que jo penso que les aficions no s'han de deixar i molt d'ànim per qui tingui aquesta afició i que continuï.
0: Doncs Antònia Cruz, adreça de la càmera i també un desig, no?, de cara a aquesta Festa Major de Cubelles. Com l'hem de viure?
1: Home, mira, amb alegria, que això és el més important, que fem molta festa i bueno, que anem a tots els actes que estan proposats. Vull dir que això és l'important, no? Participar.
0: Doncs res més, moltes gràcies per aquesta entrevista i bé, deixem aquí aquesta entrevista amb l'Antònia Cruz, que és l'autora del programa de la Festa Major de Cubelles 2026. Fins una altra.

0: Tota l'actualitat local la trobaràs a radiocubelles.cat.
1: Ja comença a fer-se clar.

Viatjar amb esperança és millor que arribar. Amb aquesta frase, l'autor d'avui ens convida a pensar que, de vegades, l'aventura no es troba només al final del camí, sinó en tot allò que passa mentre ens atrevim a sortir de la zona de confort. Benvinguts a Entre Històries, un espai literari de Ràdio Cubelles. Soc Javier Adeva i en aquest capítol navegarem cap a una de les grans novel·les d'aventures, L'illa del tresor, La isla del tesoro o Treasure Island en l'anglès original, de l'autor Robert Louis Stevenson. Una obra que ens parla de la fascinació pel desconegut, de la pèrdua de la innocència i d'una pregunta molt rellevant. Què estem disposats a fer quan tenim davant dels ulls la promesa d'un tresor? Vet aquí que una vegada hi havia un noi anomenat Jim Hawkins, que viu a la posada d'Admiral Benbow, en una costa tranquil·la d'Anglaterra. La seva vida sembla senzilla fins que hi arriba un vell mariner misteriós una nit. Aquest bucaner porta amb ell el passat més fosc de la pirateria i quan mor, Jim i la seva mare descobreixen dins del cofre un mapa que assenyala el camí cap a un tresor amagat. A partir d'aquí, la vida d'en Jim canvia per sempre. Amb l'ajuda del doctor Livesey i del cavaller Treadwell, s'organitza una expedició a bord de la Hispaniola, però el viatge no serà tan net com sembla. Entre la tripulació hi ha mariners que van formar part de la banda del capitán Flynn, i el més perillós de tots és Long John Silver, un home coix, carismàtic, intel·ligent, que sap somriure's mentre prepara una traïció. Jim aviat descobreix que Silver i altres pirates planegen amotinar-se quan arribin a l'illa. La novel·la es converteix llavors en una història de supervivència, astúcia i desconfiança. L'illa, que al principi sembla un lloc de promeses, es transforma en un espai ple d'ombres, secrets i perills. Al final, l'or apareix, però també queda clar que cap tresor és innocent. Darrere de les monedes hi ha morts, cobdícia i un passat que torna. Jim torna a casa amb una experiència que no podrà oblidar i amb la certesa que l'aventura pot ser fascinant, però també té un preu. L'illa del tresor, publicada com a llibre el 1883, és molt més que una novel·la de pirates. Stevenson va fixar moltes de les imatges que avui associem a aquest imaginari. El mapa amb la creu, el tresor enterrat, la tripulació sospitosa, la cançó marinera i el pirata capaç de seduir i espantar al mateix temps. Un dels grans encerts de l'obra és l'antagonista. Long John Silver no és un dolent simple. És amable i perillós alhora. Aquesta barreja fa que el lector entengui per què Jim se sent atret per ell, encara que sàpiga que no pot confiar-hi del tot. Silver representa la cara seductora de l'aventura, aquella veu que promet llibertat, or i emoció, però que també pot portar a la traïció. També és important la mirada de Jim, perquè la història està explicada des del seu punt de vista. Veiem el món amb la seva curiositat, la seva por, la seva admiració, i per això la novel·la no parla només d'una recerca del tresor, sinó també del moment en què un noi descobreix que els adults no sempre són nobles ni fiables. En aquest sentit, l'illa és gairebé un personatge, un lloc salvatge i ple de promeses, però també un mirall de l'ambició humana. Entre històries relacionem els llibres amb altres llenguatges, perquè una novel·la també pot dialogar amb una cançó, amb una pel·lícula o amb una imatge que tots portem dins. I si parlem de l'illa del tresor, avui la cançó triada és La del pirata cojo, de Joaquim Sabina. La connexió sembla evident pel títol, però va una mica més enllà.
La cançó juga amb la idea de convertir-se en molts personatges possibles i, entre ells, apareix aquesta figura del pirata coix. A la novel·la, Long John Silver també és un pirata coix, però no és només una figura pintoresca. És un personatge ambigu, capaç de seduir, enganyar i reinventar-se segons li convé. Sabina, en canvi, transforma el pirata en un símbol d'imaginació i de fugida. Per això, la cançó encaixa també amb Stevenson, perquè tots dues obres comparteixen el gust per l'aventura i per les vides que semblen més grans que la vida real. Però també deixen una pregunta oberta. Busquem llibertat o només escapem del que som? Així que, sense més dilació, intro música.

Una obra tan popular com L'Illa del Tresor ha tingut moltes adaptacions. De fet, bona part de la imatge que tenim avui dels pirates ve directament de Stevenson i de les versions que s'han fet després. Una de les adaptacions cinematogràfiques més conegudes és la pel·lícula de Disney de 1950, que va portar a la pantalla l'aventura d'aquests corsaris amb un to clàssic. Aquesta versió va ajudar a consolidar visualment el món de la novel·la per a diverses generacions. També hi ha una versió molt estimada i divertida, Muppet Treasure Island. En aquesta adaptació, els personatges dels Muppets, los teleñecos, entren dins del relat de Stevenson i transformen l'aventura en una comèdia musical, però sense perdre del tot l'esperit de l'obra original. Una altra reinterpretació interessant és Treasure Planet, també de Disney, que trasllada la història a

En algun lloc hi ha un tresor esperant-nos. Avui hem obert les pàgines de l'Illa del Tresor, una novel·la que sovint recordem pels pirates, els mapes i l'or amagat, però que també parla de créixer i aprendre a mirar el món amb menys innocència. Jim Hawkins salpa buscant una aventura i torna amb alguna cosa més valuosa que el tresor, l'experiència. Ha conegut el perill, la mentida i el coratge, mentre que Long John Silver ens recorda que els personatges més memorables no sempre són els més bons, sinó els que ens fan dubtar. Potser aquesta és la gran lliçó de Stevenson. Tota aventura promet llibertat, però també ens posa davant d'allò que som. Gràcies per acompanyar-me en aquest viatge literari. Ens retrobarem aquí, al 107.5 de l'FM i també en directe a través del web de Ràdio Cubelles. Fins a la propera aquí, a Entre Històries.

0: Ràdio Cubelles.
1: Un cop celebrat los 40 Summer Life a Cubelles, tenim amb nosaltres els regidors responsables d'una banda. Tenim a la Núria Planas, regidora de Promoció Econòmica de l'Ajuntament. Benvinguda.
2: Hola, bon dia.
1: D'altra banda, el Pau Rodríguez, que és el regidor de Joventut de l'Ajuntament de Cubelles. Benvingut.
3: Bon dia, Àngels.
1: I bé, ja, diguem, doncs s'ha tancat, no?, aquest Summer Life a Cubelles, aquesta segona edició aquí al municipi. I bé, és moment de fer valoracions de com ha anat tot plegat.
2: A veure, per una banda, l'impacte que té econòmic, que és la part que em toca a mi, més enllà de l'activitat que pot estar més... Però que nosaltres el que volem és que tingui una repercussió econòmica a la zona. I l'impacte econòmic nosaltres considerem que ha sigut positiu. Els restauradors de la zona de la Marina, que són els que més influència tenien en aquest acte, van estar contents. El tema de la restauració ha funcionat molt bé perquè la gent abans d'anar al concert doncs, ha passat per la restauració de Cubelles i ha pogut fer consum aquí. Llavors, nosaltres el considerem molt positiu, un impacte molt positiu, i anirem a aquesta línia de seguir fent activitats a aquella zona per poder potenciar-la.
1: Molt bé. Com ha anat en quant també a xifres, no? I diguem, comparant també l'edició de l'any anterior, quines són les sensacions?
3: Les sensacions doncs a les hores d'ara no són superbones. Jo crec que el cartell ho valia, perquè el cartell, si l'any passat va ser bo, aquest any encara ha sigut encara millor, i per tant doncs, ens ha permès superar les xifres de l'any passat, que rondàvem sobre les 5.000 persones. Aquest any les hem doblat, o sigui, ens hem reunit ja prop de 10.000 persones. No esperàvem una afluència de gent tan gran. S'ha de reconèixer també, no, el civisme de la gent, perquè durant tot el desenvolupament del concert, no, diguéssim, es va comportar amb un civisme que també s'ha de reconèixer, no, per part de la població. Com deia la regidora, la Núria, a nivell econòmic també els inputs que ens arriben per part de la restauració a la zona és molt bona. Ara feia una ronda, no, de contactes una mica doncs, amb policia, amb neteja viària, que ja està actuant des de primera hora del matí a la zona. La policia local també, els inputs que ens dona és que no hi va haver... petites incidències, no? Com un concert de 2.000 persones, doncs és evident que hi hagin petites incidències, però no hi va haver res remarcable, diguéssim, no? A nivell també d'ambulàncies tampoc hi van haver serveis, diguéssim, excepcionals, i per tant, i el punt lila tampoc.
2: Tampoc, el punt lila va funcionar superbé, la gent s'apropava, bueno, de fet, donaven informació, s'apropaven per recollir material, per preguntar, per atendre... Superbé, va haver alguna incidència molt mínima, doncs algun tipus de barella entre alguna parella, i també van intervenir, superbé. I és això, no? Doncs que està present en aquests actes i que, com deia el Pau, que l'acte en general ha sigut supercívic, superfamiliar, és l'inici de l'estiu d'anar a un concert amb els teus fills, filles, que, bueno, que s'inauguren amb el món dels concerts. Hem ficat Cubelles al mapa en temes de concerts, perquè és un concert d'una envergadura que tenen només capitals, i en canvi nosaltres aquí ho hem portat a Cubelles, i això, sobretot el regidor, el Pau, que és el que s'ho ha currat, doncs,

0: Doncs des d'aquí nosaltres li volem agrair.
1: Els 40 que deien al llarg del concert, no, 60 anys, estan commemorant enguany, van anunciar al llarg d'aquest concert i van veure doncs, també un alcoholímetre, no? Allò vam veure també, que ho hem vist en alguna altra festa,
2: sí,
1: no?
2: Sí, sí, incorporàvem aquest any com a novetat, que no ho vam incorporar l'any passat, tant la vela de salut, perquè creiem que també és important, no?, tenir un punt d'informació, no?, a través del projecte del Promatraca, amb fruita, amb aigua, no?, com un punt... Bueno, un punt de salut, un punt al que pots acudir si tens algun problema, o si t'has sentat malament l'alcohol, o per rebre algun tipus d'informació, bueno, de caràcter, no?, íntim.
0: Sí, que a més va funcionar molt bé.
2: Sí, va funcionar molt bé, i també incorporem com a novetat aquest alcoholímetre, no?, que també ens permet una mica, no?, pues, abans d'agafar el cotxe, si podem agafar-lo o no, no?, perquè també és important que agafem el cotxe, no?, amb una tassa d'alcohol correcte, no? La poder ser 0,0, però sabem que la tassa màxima és 0,25 i, per tant, també l'incorporàvem com a mesura de seguretat vial, no? Al final jo crec que, bueno, vam incorporar ja a la zona, diguéssim, a la zona de restauració diferents punts, que la gent pues, va estar contenta, els va utilitzar des del punt Lila, des de la vela de salut, i ja et dic, els inputs són molt bons. Ahir també li traslladàvem la Núria i jo al director de la gira, al Curro, la voluntat, no?, de tornar a repetir aquesta gira l'any vinent.
0: Sí, de consolidar, les coses que funcionen, la idea és consolidar-les i això crec que és una cosa que funciona i que posa Cubelles al nivell de concerts que ens pertoca. I llavors, bueno, fer un concert d'aquesta envergadura, primer és veritat que porta molta feina, sobretot, ja vull dir, sobretot el Pau, que ha fet molta feina, llavors porta molta feina, però després quan surt bé i això porta una recompensa molt gran per part nostra, vull dir, sí. Al final fas coses perquè surtin bé.
1: De dir que aquest concert era gratuït i obert, és a dir, obert a tothom. Això també va fer, doncs, que, com deies, aquesta familiaritat que es va viure, no?
2: Sí, hi havia
1: de tots
2: molt...
1: els públics, però gent que inclús portava la seva cadira per estar còmoda, no?
2: Sí, home, sí, perquè són, no?, 2 horetes i mitja, quasi 3 hores, que, bueno, a mi se'm van fer curtes, jo, mitja hora ja dic, ja he acabat, no?
0: Sí, Pau, però el tuyo era l'adrenalina, eh?
2: Sí, sí, sí, la veritat és que els nervis després ja van anar baixant, diguéssim, les pulsacions, la intensitat, però sí, al final, no?, parlem d'un concert d'una envergadura molt important i, per tant, la voluntat, no?, del govern és que surti el millor possible i, bueno, van sortint cosetes, però al final les anem solventant i la, no?, la... que hagi sortit també, doncs al final de la nit, no?, que tothom et ve, et felicita, que ve anat, no?, els comerciants et trucaven a la Núria, hòstia, Núria, gràcies perquè hi ha hagut un impacte econòmic a la zona, la gent jove, hòstia, Pau, gràcies per donar-nos un concert d'aquesta qualitat al municipi, pues s'agraeix i dius, hòstia, no?, per això també serveix la política, per poder donar eines, per poder donar aquesta qualitat, perquè també una voluntat per part nostra era de poder oferir una cultura musical de qualitat de manera gratuïta i de manera accessible a tothom. I jo crec que amb això ho hem aconseguit.
1: La gent s'hi va abocar, no? Vam veure inclús, no?, com des dels mateixos cantants, no?, reclamant al públic en algun moment, sí. Feu llum, no?, feu llum amb,
2: sí,
1: el mòbil, no?
2: Sí, sí.
1: Els hi anaven fent indicacions, es van fer alguns regalets, no?, també.
2: Sí, també, sí, sí, sí, al llarg de la nit van anar tirant, no?, des de
0: pilotes. Sí, sí, sí.
2: Sí, sí.
0: Va, bueno, nosaltres la sensació que tenim així el dia després, no?, la sensació és molt positiva i que prenem nota de coses, perquè sempre hi ha coses que es poden millorar, prenem coses d'idees que podem implementar per a edicions posteriors i ho fem amb moltes ganes. I això,
2: sí, sí.
0: Bueno, al final es nota.
1: Parlàvem de les dades, es publicava a la pàgina web les dades de l'any passat 7.500, enguany 10.000, les de la policia eren diferents, no? Es parlava de 3.500, no sabem ara, a hores d'ara potser... Clar. Van variant, no?, segons...
0: Mesurar les dades en un espai obert així és molt difícil, eh? Hauries de tenir un indicador dels mòbils, de no sé què, de la gent, és molt complicat, però més o menys els aforaments com es compten, que es compten per metres quadrats i tal, sí, els 10.000 encaixen, eh? Dintre l'any passat les xifres de l'organització nosaltres no estàvem massa conformes, pensaven que havien sigut molt agosarats i que eren molt, molt positius, però aquest any ens quan ens han dit 10.000, ens quadra amb el que nosaltres també considerem. Per tant, sí, sí, aquests 10.000, si són 9.000, també ens quadraria.
1: De fet, la imatge, no?, que heu publicat des del mateix ajuntament, no?
2: Impressionant.
1: És impressionant,
2: impressionant,
1: no?
0: Sí, sí, la veritat.
2: Ens hem superat, no? Aquest any ens hem superat, i ho deia la Núria, no? Jo crec que... la imatge parla per si sola. Jo crec que aquest any sí que hem arribat a aquestes 10.000 persones, i torno a repetir, per un concert d'aquesta envergadura de 10.000 persones, es va desencadenar super, super, super, super, super bé. I això és super important, i això també és el que ens permet després repetir-ho any rere any, i la voluntat de cara a l'imminent, doncs, per part nostra, el que li hem traslladat ara als 40 és tornar-ho a repetir, i que ens portin un cartell, pues, igual o mejor que el d'este any.
1: Aquest any, Álvaro de Luna, sí. Leire Martínez, Marlon, De Paul, Vico, Lola Tuduri, Piquete, Lala Love You, Siderland, Marcos, Lau Giver, entre d'altres, que potser m'he deixat algú.
0: Sí, els dijocs, entre actuacions d'actuació.
2: Sergi Sánchez.
0: Nosaltres... portar un concert d'aquesta envergadura que no te'n tinguis que ni que traslladar ni a Barcelona ni a Tarragona, nosaltres, per això, nosaltres és molt important, el fet de portar aquest nivell a Cubelles, i nosaltres la idea d'aquesta ho hem aconseguit i estem molt satisfets.
1: Per tant, objectius aconseguits, ha estat aquesta molt bona oportunitat, i a més ho corroboreu, no? Ha donat vida a la zona marítima, a la zona de restauració de les Salines, que hem de recordar que estan ara en un moment, no?
0: Clar, amb el tema de les obres d'Endesa, la tanca ha perjudicat el d'afluència de gent cap allà. També recordem des d'aquí, des de la ràdio, que ens doneu l'oportunitat de fer-ho, que... allà quedarà una zona molt maca i tal, però que els restauradors han de poder arribar fins a aquest punt. ¿Vale? Han de poder, llavors, demanem a la ciutadania que tothom que pugui, que vagi, que consumeixi, que ja hi ha un molt bon nivell de restauració, i que des d'aquí demanem a tothom que col·labori.
1: Que encara que hi hagi la tanca, es pot accedir...
0: A més, l'hem pintada, la tanca, que està maca, que està molt maca, ara, que l'han pintat...
1: Sí. Ara és un mural, no?
0: És un mural, que no és una tanca, que és un mural, i que, a més, es fan moltes activitats allà, que ells també s'han organitzat, són molt proactius, que farem moltes activitats allà durant tot l'any, que nosaltres col·laborem constantment amb ells, i que això, pues, que puguin la gent, crema la ciutadania, de que passi per allà, que passegin per allà, que vegin l'evolució de les obres, perquè i que col·laborin amb la restauració d'allà, de la zona.
1: Uh-huh. Què més? D'elles, que incidències remarcables no hi ha hagut, no?
2: No, exacte. Nosaltres aquest dematí hem trucat, no? Hem parlat amb els diferents serveis i cos d'emergència que han participat al dispositiu, i els inputs, com deia, no? són molt bons, pràcticament zero incidències, tant a nivell de servei d'ambulància com policia local, Mossos d'Esquadra. El servei de neteja viària ja havia entrat aquest dematí, i de fet, a hores d'ara encara segueix treballant, no?, a la zona, per deixar-ho, diguéssim, com si no hubiera passat onada per allí, que això també és imprescindible, no? I també, doncs, evidentment, agrair, no?, a tots els diferents cossos de seguretat, serveis de neteja, personal de promoció econòmica, també
0: la
2: brigada de joventut, en fi, al final... no, tot aquesta... un concert de 3 hores, l'altre dia ho comentava, no?, com a anècdota, portàvem un carpesano així de gros, bueno, la gent no ho veu perquè és la ràdio, però un carpesano d'un munt de fulles, amb tota la documentació del concert, amb tots els permisos, amb tot... Vull dir que tota la feinada, no?, que comporta un concert de 3 hores, ja no me quiero imaginar un festival d'una setmana, no?
0: Llegaremos al festival d'una setmana, però de moment...
2: Però dius, ostres, sí que cal documentació i no, i cal mobilitzar molts serveis, però no, al final la satisfacció de com surt després, doncs, fantàstic. I per tant, les informacions que ens arriben són correctes des del punt de vista de serveis d'emergències i de Punt Lila, de Vila de Salut, etc.
0: Jo vull donar les gràcies aquí des del personal propi de l'Ajuntament, perquè amb escàs personal i moltes vegades la gent fa coses que no li toquen, però tota la gent que ha col·laborat amb nosaltres, la brigada, la policia, comunicació, vale? Sobretot també comunicació, però la personal de promoció econòmica i el de joventut, que han sigut super proactius. Llavors, això s'agraeix perquè ens facilita total molt la feina a nosaltres, i que no ha vingut ningú que ens ha dit, mira, això és que això no em toca, no. I que han sigut, sempre han col·laborat des del moment zero amb nosaltres per portar aquesta idea, i sense ells no haguéssim pogut fer.
1: La ubicació, que no n'hem parlat, però el parc del Prat.
2: El parc de, bueno, hi ha gent que zona... diu parc del Prat, Jardins sí. de les Salines, vale. Parc del Prat.
0: Parc del Prat, val. Sí.
1: És una zona perfecta per fer aquest tipus de sí. concerts, al costat del mar, també, no sé.
2: Home, el dia que tinguem la platja arreglada, no? Amb tota aquella tanca fora, aquell espai és excepcional, idoni per poder fer qualsevol tipus de festival, de concerts, inclús de pensar, de replantejar-nos segons quines festes que fem potser al centre del municipi, no? Que a més tenim un centre del municipi ja que està molt tensionat a nivell de mobilitat, a nivell de recursos, i per tant estem parlant d'un espai allà genial, molt gran, amb totes les connexions, diguéssim, d'aigua elèctrica, etc, i per tant és un espai fantàstic, invento, per traslladar la Fira Medieval, evidentment que no. Però,
0: vas quedar perquè la part antigua és important.
2: Però per què no de plantejar-nos de fer altres festivals, inclús de plantejar-nos de fer, per exemple, la Verema, no? Perquè estem parlant d'un espai amb una que Cubelles ja no és el poble només al centre històric del municipi. Cubelles és el barri de la Mota, el barri del Clot, la Gaviota, les Salines, Verdagí, Santa Maria, etc. Vull dir, no només ens podem agafar, no?, a fer-ho tot al centre del municipi, per lo que també comporta, no?, pels veïns que sempre els donem la tabarra al centre, sinó
1: que, vegades...
2: que jo crec que ens, sí, hem de, sí, ens hem de repartir, i aquell espai té una projecció impressionant. Jo crec que un cop finalitzades aquestes obres de recuperació de la platja, no?, amb el desmantellament de la tèrmica, serà un lloc ideal
0: per fer activitats.
2: Qualsevol cosa.
0: Sí. Mm-hmm. Hem de pensar ja no tant... O sigui, ens hem de creure nosaltres que som ja una ciutat, vale? Hem de deixar de pensar en el poble dels 3.000, del nucli, com deia el Pau, del nucli dur de Cubelles i del nucli antic, que hi ha coses que sí que s'han... O sigui, al final les activitats, si porten un impacte econòmic, s'han de repartir. Tenim molts espais a Cubelles, molts, i que llavors volem influenciar en tots aquests espais.
1: Molt bé, és a dir, anar obrint,
0: Anar obrint,
1: i combinant. Sí. A vegades pot fer com...
0: Tampoc no és qüestió, jo sempre dic, no és qüestió de treure una activitat per ficar-la en un altre lloc, sinó de reconduir i de plantejar les coses per fer-les més optimitzables, perquè al final, jo què sé, la plaça del mercat té les dimensions que té, se'ns queda petit, perquè al final la gent no pot aparcar, no pot anar...
1: Cubelles creix, i si a més atrau més, no?
0: Clar, llavors volem tenir un impacte a la zona, perquè aquest impacte dels pobles del voltant, no cal que vinguin els estiuejants, no cal que vinguin d'Holanda, que venen dels pobles del costat. Llavors aquest impacte, que és més perdurable, que és més tot l'any, el volem mantenir. Uh-huh. Llavors la manera és de diversificar les accions que fem com a ajuntament a tot el municipi.
2: Sí, de fet, ahir, no, parlant amb gent que havia vingut al concert, hi havia gent de municipis del costat, de Conill, de Calafell, estiuejants que havien vingut de Zaragoza, de Madrid, vull dir que hi havia gent de municipis propers, no?, que potser tenen més turisme nacional o internacional, que també s'havien fet ressò del concert, i per tant també havien vingut, havien anat a la restauració, diguéssim, sí, local, per tant...
0: El model d'ahir era, que la gent venia per la tarda, passava el dia aquí a Cubelles, i llavors al final acabava el concert. Llavors, bueno, aquest model és el que volem mantenir, de que vinguin i que es quedin una estona i que disfrutin de la restauració i del comerç de Cubelles.
1: Molt bé, doncs queda dit. Moltes gràcies per aquesta valoració. En tot cas, doncs, estarem també pendents d'aquestes fotografies, aquests vídeos, que segur que s'aniran fent virals també a les xarxes, i per tant podrem veure també, no?, aquesta repercussió que,
2: sí,
1: que pot
2: farem,
1: tenir.
2: Sí, us el farem arribar. Seria ahir per mitjans de premsa que van venir a cobrir l'esdeveniment de tant propis com dels 40, per tant serà per fotos, per vídeos, i tan aviat les tinguem us les farem arribar també perquè les pugueu compartir amb els oients de la ràdio.
1: Moltes gràcies, Pau Rodríguez, Núria Planes, per la vostra assistència aquí a Ràdio Cubelles i aquesta valoració que ens heu fet.
0: Gràcies.
2: Un plaer, bon estiu.
3: tota l'actualitat local la trobaràs a radiocubelles.cat.

Diem adéu al gran amb Kiss Me Quick. Hem començat por todo lo alto. Avui portem un parell o tres de temes del rei del rock and roll. Ja sabeu que m'agrada descobrir coses noves seves. Bueno, sí, les descobreixo, però així les transmeto als oients de Ràdio Cubelles. I m'agrada que tothom estigui culturitzat, perquè aquest senyor va fer molt, molt per la música. I doncs m'agrada, jo sé que el seu testimoni, com molts d'altres en aquest món, de la seva obra i de la seva música. Qui us parla, de Txell Marcilles, a la maleta, a la guspireta, per si no ho havia dit encara, dir-vos que aquest cap de setmana vam estar a l'Screaming a Calella. Va ser espectacular, com sempre, amb tots els companys del Rockabilly. Actuacions sempre espectaculars. I, bueno, no tinc res més a dir, sinó que ho has de viure. 24 hores rock and roll, el que ens agrada, el rock and roll. Tot el dia estem escoltant això, diràs a la gent, hòstia, que plastes, no? Tot el dia. Sí, a més et trasllades a aquella època, perquè la música, la gent, anem vestits. Bueno, hi ha gent que anem sempre vestits així, perquè és una filosofia de vida i, doncs, allà doncs, és espectacular. Canviant de tema, aquesta setmana ja deixem enrere doncs, el passat. L'any que ve estarem tota la setmana, si és possible, a Barcelona, a Calella de Barcelona, a la zona de dalt de Barcelona. I ara passem a mirar cap endavant. Tenim l'estiu ja començant quasi, ja tenim el solstici a prop i la revetlla de Sant Joan també. Espereu-vos que estic mirant. El dia 18, aquest dijous, o sigui, avui, tenim una punxada a Cubelles, a l'escola Maricel, que ens van venir a buscar perquè, bueno, perquè tenim bon rotllo i sabem doncs portar el bon rotllo a la gent, i la guspireta estarà allà. I a finals de mes, us recordo, després durant el programa ja us ho aniré recordant, el 28 de juny estem al Molí de Vent, al barri de Sant Joan, a l'Associació de Veïns, ja que un company organitza aquesta jam i sempre estem donant suport a la gent que té aquestes iniciatives doncs, per retransmetre el bon rotllo, per ballar una mica de swing, rock and roll, hi haurà una mica de tot. Apunteu la data el dia 28 de juny. Després us confirmo l'hora. Doncs seguim amb més música, en aquest cas, amb més música. I ara passem a la reina. Si teníem el rei, ara tenim la reina del rockabilly, que és la Wanda Jackson amb Whirlpool. You...

Diem adeu a la senyora, la reina del rockabilly, la Wanda Jackson. I ara, doncs, escoltarem una mica del Johnny Burnett. Ja sabeu que m'agrada molt aquest home. També té una carrera molt prolífica i uns discos que no te'ls acabes mai, també. Una cançó que la vam posar el cap de setmana que vam estar aquí a Calafell amb els 98 octans i em va encantar. I, doncs, com que em va encantar, la porto aquí perquè l'escolteu. I es diu Cincinnati Fireball.

Doncs diem adeu al Johnny Burnett amb Cincinnati Fireball. I ara, per baixar una mica les pulsacions, a mi m'agrada molt el Paul Anka. Té una cançó que és el Greatest Hits, que us l'he portat alguna vegada, que és Diana. Diana és molt bonica, però també n'hi ha una altra que és més tranquil·la, però també és molt bonica. I l'altre dia, a l'aleatori, allò que poses a l'Spotify, em va sortir i feia anys i panys que no escoltava aquesta cançó. I doncs la vull transmetre avui aquí, perquè em va encantar, em va portar molts bons records de quan era nena, que el meu pare l'escoltava sempre, el Paul Anka, i doncs res, us deixo amb ell, o algun dels grans també de l'època, amb You Are My Destiny.

You Are My Destiny del Paul Anka, un temazo, temazo. I ara passem amb una altra cançó del gran, ja us he dit que avui portava un parell o tres de cançons de l'Elvis Presley, i avui doncs una altra que tampoc us he portat perquè té tanta cosa aquest senyor, tanta, tanta, que fins i tot per mi és cada dia descobrir una cançó nova, perquè té molta, molta, molta trajectòria i moltes cançons. En aquesta casa és una cançó que és Power of My Love, és molt bonica també i doncs adequada pels oients de Ràdio Cubelles. Escoltem Power of My Love.

Elvis Presley, diem adeu, senyor Elvis, el gran, doncs, en Power of My Love. I ara escoltem una altra cançó que també és de... l'hem punxat també moltes vegades a les jams i l'hem ballat, The Five Keys, el grup, i la cançó es diu She's the Most, també molt divertida i molt amena per poder ballar i repartir bon rotllo, que és el de què va aquest programa, que repartir el màxim de bon rotllo possible. Escoltem She's the Most. One, two, three.

0: She's the most the Five Keys. Recordem que a finals d'aquest mes, aquest dijous, estem punxant aquest, el dia 18, estem punxant a la festa de final de curs del Maricel, de 5 fins que ens donin, jo què sé, les tantes i ens tanquin al col·le. I després la Guspireta es trasllada, perdoneu, perquè arriba una edat que ja et queda sense veu, eh? Ens traslladem al 28 d'aquest mes, de juny, ens traslladem al barri de Sant Joan, a l'Associació de Veïns del Molí de Vent, el company de swing, el Josep Maria, que ens, doncs, li anem a donar suport a les seves iniciatives i anem a punxar, ara miraré l'hora, que no us he dit, però al final del programa us ho dic, perquè sóc un despister. Escoltem una cançó que a mi m'encanta, és un temazo, temazo, jo la vaig descobrir l'altre dia, diguéssim, ja el coneixia el cantant, que és el J.D. McPherson, us l'he portat moltes vegades, i és un crack dels megacracks, juntament amb un grup que es diu Flip Ops, és un descobriment, m'he enamorat d'aquesta cançó, i, bueno, només cal escoltar-la i gaudir-la. L'escoltem i la gaudim a tope. Es diu Hearts on Fire. Escoltem el J.D. McPherson.
1: Okay. I'm schwitzing. Okay.

0: right. Oh, I think I get it. Maybe one here or there, but nobody's going to kick me out of school for it. And love you guys. Thank you so much.
1: S'ho passa en bomba el J.D. McPherson, és un crack dels megacracks, ja heu escoltat que és en directe, és una passada. Dit això, és l'última cançó que escoltarem ara, i ja hem arribat al final del programa, a dir-vos que el 28 acabo de mirar el cartell que vam fer i és de 6 a 9 de la tarda a l'Associació de Veïns del barri de Sant Joan, no, perdoneu, del barri Sant Joan, no, m'he equivocat, del Molí de Vent, veus, és el que té tenir una edat, que se me'n va la flapa, no el següent. Doncs el Molí de Vent, el dia 28, a l'Associació de Veïns, de 6 a 9 estarem allà punxant i portant la millor música. Ens diem adeu amb el gran, el rei del rock and roll, ja us he dit que portava avui un parell o tres de cançons d'ell, del rei, i amb una cançó que és la seva, també té una part de la seva carrera amb un o dos discos de gospel. Li agradava molt dedicar la seva vida a Déu, i ell venia de reminiscència d'antecedents de la seva família de jueva, però li va dedicar també a Déu, a Jesús, també una mica de dedicació amb les seves cançons també i amb la seva faceta de gospel. No m'enrotllo més, us dic adeu, passeu una bona setmana, ens escoltem la setmana que ve, escoltem el rei del rock and roll, ens veiem, si un cas, el dia 28, i Swing Down Sweet Chariot, Elvis Presley, el rei del rock and roll. Fins aviat, salut i rock and roll. Aviam si vol cantar aquest home. Ara, vinga, som-hi, fins aviat!

I fins aquí el magazín de Ràdio Cubelles, Cubelles tot un món, aquest contenidor d'espais d'entreteniment, tertúlia, informació i entrevistes. Adéu-siau i fins una altra. Recupereu aquest programa a la carta des de radiocubelles.cat.

0: A Cubelles, bar-restaurant L'Armengol, obert de dilluns a diumenge, menú diari i de cap de setmana, ampli menjador i terrassa exterior. Ofereix una àmplia carta d'entrepans, especialitat en paelles, fideuà, arròs negre, caldosos i tapes variades. Per esmorzar, dinar o sopar, vine al restaurant Armengol de Cubelles, al carrer Àngel Guimerà 8, al telèfon 93 688 59 59. A Cubelles, bar-restaurant L'Armengol.
1: Ràdio Cubelles.

0: Ràdio Cubelles, sempre a prop teu.
1: Ràdio Cubelles, notícies.
2: Mestrader ja ho té tot a punt per celebrar les seves tradicionals festes d'estiu que tindran lloc del 31 de juliol al 2 d'agost. Durant 3 dies, el veïnat i els visitants podran gaudir d'una programació farcida d'activitats per tots els públics organitzada per l'Associació de Veïns de Mestrader. Enguany el cartell de les festes destaca el seu toc de sàtira i reivindicació fent referència a la implantació dels nous contenidors de brossa intel·ligents. Segons ha explicat la tresorera de l'entitat, Anna Monreal, l'objectiu és donar un toc d'humor i sàtira a les queixes del veïnat respecte a la recollida de residus sense perdre de vista l'esperit de germanor i diversió que caracteritza aquestes dates. Una programació que està pensada per totes les edats, ja que les activitats s'iniciaran divendres 31 de juliol i s'allargaran fins diumenge amb propostes esportives, infantils, gastronòmiques i musicals. Divendres 31 de juliol la festa començarà amb el tradicional xupinazo i partits de futbol per edats de benjamins i alevins. A la tarda hi haurà xocolatada, jocs d'aigua, pintacares i el concurs de bellesa canina. La nit tancarà amb un sopar, bingo musical i disco mòbil. Dissabte 1 d'agost, al matí, acollirà el torneig de futbol amateur. A la tarda es farà el concurs de pastissos, dibuix i una nova activitat d'art urbà adreçada especialment als adolescents. La jornada acabarà amb una gran fideuà, el concert del grup Barbenam i la sessió de tancament del DJ Eric Bo. Diumenge 2 d'agost, l'últim dia, s'iniciarà amb el torneig de petanca i inflables aquàtics. A la tarda serà el torn de l'espectacle infantil Divers Show i la festa de l'escuma per acabar amb el sopar de germanor i el xupinazo final. Segons Anna Monreal, s'està fent un gran esforç per convertir l'associació en un local social amb activitats d'interès per a tothom durant tot l'any. Per això animava a tothom a que participi de l'associació veïnal.
3: Sí que bueno, animar a tothom a que almenys vingui, truqui, pregunti, perquè cada cop estem fent més germanor, estem fent més pinya, i al final la força dels socis és on tenim, bueno, pues on tenim nosaltres la força per poder fer qualsevol actuació, no? Recordar que a més de les festes d'estiu, durant tot l'any fem altres activitats on tothom hi pot participar, que el local dels socis, doncs és dels socis, i sí que és veritat que està funcionant molt d'ençà fa un parell d'anys, que tenim a disposició de qui ho necessiti, doncs es pot reservar al local social, doncs per fer festes d'aniversari o qualsevol event. Fem activitats durant entre setmana, els caps de setmana, per socis i pels no socis. Vull dir que estem fent un gran esforç entre tota la junta directiva, doncs, en convertir l'associació en un local social on es facin activitats d'interès per tothom.
2: Per garantir una bona organització de tots els actes, l'associació demana inscripcions prèvies per a les activitats a través del seu perfil d'Instagram o presencialment al local social. Les reserves de taules per als sopars es poden fer del 28 al 30 de juliol, de 6 a 8 a les instal·lacions de l'entitat. Des de l'organització es recomana als assistents portar diners en efectiu per a les consumicions al bar i d'aquesta manera poder fer tot molt més àgil, tot i que estan treballant per tenir altres opcions de pagament. Així doncs, arriba una vegada més les tradicionals festes de Mestrader, des del 31 de juliol i fins al 2 d'agost.
4: El Summer Life de Cubelles tanca amb prop de 10.000 assistents i un impacte econòmic positiu, segons les primeres valoracions per part de la regidora de Promoció Econòmica, Núria Planas, i el regidor de Joventut, Pau Rodríguez, que apunten que el concert ha reunit prop, com dèiem, de 10.000 persones, doblant pràcticament la xifra de la primera edició. El govern municipal destaca el retorn econòmic per la restauració i el comportament cívic dels assistents i diu també que ja treballa per consolidar la cita amb una nova edició l'any que ve. Escoltem aquestes declaracions.
5: l'impacte que té econòmic, que és la part que em toca a mi, més enllà de l'activitat que pot estar més, però que nosaltres el que volem és que tingui una repercussió econòmica a la zona. I l'impacte econòmic nosaltres considerem que ha sigut positiu. Els restauradors de la zona de la Marina, que són els que més influència tenien en aquest acte, van estar contents. El tema de la restauració ha funcionat molt bé perquè la gent abans d'anar al concert doncs, ha passat per la restauració de Cubelles i ha pogut fer consum aquí. Llavors, nosaltres considerem molt positiu, un impacte molt positiu, i anirem a aquesta línia de seguir fent activitats a aquella zona per poder potenciar-la.
4: Pel que fa a l'organització, l'Ajuntament ha remarcat el comportament cívic dels assistents i la pràctica absència d'incidències destacables. Els dispositius de la policia local, Mossos d'Esquadra, Serveis Sanitaris i Neteja han informat que només es van produir incidències menors sense actuacions rellevants dels serveis d'emergència.
6: Les sensacions a les hores d'ara no són superbones. Jo crec que el cartell ho valia, perquè el cartell, si l'any passat va ser bo, aquest any encara ha sigut encara millor, i per tant doncs, ens ha permet superar les xifres de l'any passat, que rondàvem sobre les 5.000 persones. Aquest any les hem doblat, o sigui, ens hem reunit ja prop de 10.000 persones, no esperàvem una afluència de gent tan gran. S'ha de reconèixer també, no, el civisme de la gent, perquè durant tot el desenvolupament del concert, no, diguéssim, es va comportar amb un civisme que també s'ha de reconèixer, no, per part de la població. Com deia la regidora, la Núria, a nivell econòmic també els inputs que ens arriben per part de la restauració a la zona és molt bona. Ara feia una ronda, no, de contactes una mica doncs, amb policia, amb neteja viària, que ja està actuant des de primera hora del matí a la zona. La policia local també, els inputs que ens dona és que no hi va haver petites incidències, no? Com un concert de 2.000 persones, doncs és evident que hi hagin petites incidències, però no hi va haver res remarcable, diguéssim, no? A nivell també d'ambulàncies tampoc hi van haver serveis, diguéssim, excepcionals.
4: Una de les novetats d'aquesta edició del Summer Life ha estat la incorporació d'una vela de salut vinculada al programa Traca, amb informació preventiva, fruita i aigua, així com un alcoholímetre perquè els assistents poguessin comprovar la seva taxa d'alcohol abans d'agafar el vehicle. També es va reforçar el servei del Punt Lila, que va desenvolupar tasques d'informació i prevenció, i només va haver d'intervenir en alguna incidència puntual.
5: El Punt Lila s'apropava, bueno, de fet, donaven informació, s'apropaven per recollir material, per preguntar, per atendre. Va haver alguna incidència molt mínima, doncs algun tipus de barella entre alguna parella, i també van intervenir.
4: L'Ajuntament de Cubelles considera que el concert ha contribuït a consolidar Cubelles com un municipi capaç d'acollir grans esdeveniments musicals.
5: Superbé. I és això, no? Doncs que està present amb aquests actes i que, com deia el Pau, que l'acte en general ha sigut super cívic, super familiar. És l'inici de l'estiu d'anar a un concert amb els teus fills, filles, que, bueno, que s'inauguren amb el món dels concerts. Hem ficat Cubelles al mapa en temes de concerts, perquè és un concert d'una envergadura que tenen només capitals, i en canvi nosaltres aquí ho hem portat a Cubelles, i això, sobretot el regidor, el Pau, que és el que s'ho ha currat, doncs des d'aquí nosaltres li volem agrair.
4: El cartell d'enguany, amb artistes com Álvaro de Luna, Leire Martínez, Marlon, De Paul, Vico, Lala Love You, Siderland o Lola Indigo, entre d'altres, ha estat un dels principals reclams per atraure públic tant de Cubelles com d'altres poblacions de l'entorn. El govern municipal ja ha traslladat a l'organització de Los 40 la voluntat de repetir el concert l'any vinent i consolidar aquesta cita dins el calendari d'activitats de Cubelles.
7: Ràdio Cubelles, la ràdio que ens fa sentir.

Tant si plou com si fa sol, faré el que em doni la gana. Sóc la crema catalana, no vesteixo mai de dol. Reparteixo per tothom, va pels gossos i les gates. Duc caviar a la safata i això va...

0: atenció. Aquestes barres són revolució.
1: Jo no vull una moda videotrucada. De París a Lloret és massa liada. Jo no vull una moda...
2: Ràdio Cubelles. Sempre a prop teu.
3: Ràdio Cubelles. Notícies.
4: L'Associació de Veïns de Maestrader, amb la col·laboració de l'Ajuntament de Cubelles, celebrarà aquest cap de setmana una nova edició de les festes d'estiu de Maestrader, amb un ampli programa d'activitats lúdiques, esportives i culturals adreçades a totes les edats. Enguany, el cartell de la festa destaca pel seu toc de sàtira i reivindicació, amb una referència a la implantació dels nous contenidors de brossa intel·ligents. Segons ha explicat la tresorera de l'entitat, Anna Monreal, a Ràdio Cubelles, l'objectiu és posar una nota d'humor a les queixes del veïnat sobre el nou sistema de recollida de residus, sense perdre de vista l'esperit de germanor i de diversió que caracteritza aquestes dates. Escoltem, com dèiem, Anna Monreal.
5: Sí, sí, ja et dic, hem intentat donar, entenem, que tots els canvis i els processos porten un temps d'aprenentatge tant per qui organitza com per qui fa ús del servei, però bueno, ens agrada sempre donar-li aquest toc de reivindicació, sí.
4: La programació ha començat aquest divendres 31 de juliol amb el tradicional chupinazo a les 10 del matí. Al llarg del dia hi haurà també partits de futbol de les categories Benjamí a la Vi, una xocolatada amb pintacares, jocs d'aigua i un concurs de bellesa canina. La jornada es completarà amb el sopar popular, bingo musical i una sessió de disc mòbil en karaoke. La tresorera de l'Associació de Veïns de Maestrader ha destacat també alguns dels continguts de la programació d'enguany.
5: Aquest any passem la xocolatada el divendres a la tarda i també hi haurà pintacares i jocs d'aigua, que creiem que fan falta. I després a les 7 també fem un canvi i passem al concurs de bellesa canina. Abans el fèiem els dissabtes, però bueno, se'ns solapaven una miqueta amb les preparacions de l'ordre de la nit i de més, i hem decidit fer-ho divendres. Esperem que vingui molta gent igualment. Tot això amb servei de bar obert, I després el sopar a la nit i passem al bingo musical, que l'any passat va ser tot un èxit, és algo molt divertit, a la gent li agrada molt i hem decidit fer-ho divendres doncs, també per donar cabuda a tot tipus de públics, no només al jovent. I després una miqueta de disco mòbil. Aquest any ve un DJ que està molt obert a escoltar les nostres propostes i també la idea és que puguin venir famílies, gent jove, gent més gran i tothom tingui cabuda a l'hora del bailoteo.
4: Les activitats continuaran dissabte 1 d'agost, també amb el xupinazo a les 10 del matí, seguit un partit de futbol amateur. I a la tarda celebraran també un concurs de pastissos, un concurs de dibuix i art urbà, entre d'altres. I una nit d'aquest dissabte que estarà marcada també pel sopar de festa amb Fideuà, actuació musical amb el grup Verbena i una festa que tancarà la jornada amb Eric Bo. Ens explica Anna Monreal.
5: Doncs dissabte engega. Al matí farem el futbol amateur. Que aquest any, com a novetat, equips s'hauran d'inscriure i fer una aportació. Cal recalcar que l'aportació està pensada perquè el premi dels guanyadors sigui una miqueta més atractiu i suculent. Després de la tarda tindrem el concurs de pastissos, que també és una cosa que agrada molt i participa cada any més gent i cada any més professionals. I després, a les 7, tindrem el concurs de dibuix i aquest any, com a novetat, preparem una activitat d'art urbà. Hem de donar les gràcies a l'Ajuntament, que ens col·labora amb el material, en aquest cas, amb altres coses, com per aquesta activitat, i és algo pensat pel públic més adolescent. Que, ja et dic, aquest any volem donar cabuda a tothom i serà algo molt divertit i farem la Fideuà, i a part també el servei de bar. I després tenim un grup musical que es diu Verbenam, molt, molt, molt divertit, molt amè. També es tocarà tot tipus de música, versions, música pròpia. És un grup jove i molt, molt amè. I després, a 12:30, tenim el DJ, l'Eric Bo, que aquest any doncs, ens donarà aquesta cloenda del dissabte una mica més festiva, no?, per refrescar-nos a la nit, que segur que fa molta calor.
4: Les festes d'estiu de Maestrader acabaran diumenge 2 d'agost amb una nova jornada d'activitats familiars que inclourà un torneig de petanca, un tobogan inflable, el lliurament de premis i un espectacle infantil. A la nit tindrà lloc diumenge el sopar de cloenda abans el xupinazo que posarà punt i final a les celebracions. Les primeres dades de la implantació dels contenidors tancats i del sistema porta a porta als municipis gestionats per la Mancomunitat Penedès-Garraf confirmen una millora significativa dels resultats en la gestió dels residus. Segons les dades facilitades per la Mancomunitat, l'índex de recollida selectiva ha augmentat en 15 punts percentuals respecte al màxim període de l'any passat, fins a situar-se al voltant del 57,4%. Aquest increment representa la primera avaluació dels nous models de recollida i permet superar l'objectiu mínim del 55% de preparació per la reutilització i el reciclatge dels residus municipals establert per la normativa europea. L'evolució positiva reflecteix en totes les principals fraccions reciclables. La recollida de vidre ha crescut un 68%, la de fracció orgànica un 65,2%, els envasos lleugers un 47,4% i el paper i cartró un 38,8%. Paral·lelament, la fracció resta s'ha reduït un 26,8%, fet que evidencia una millor separació del residu en origen. Les dades també mostren una disminució del 8% pel que fa a la generació total de residus, un indicador especialment rellevant perquè la prevenció és el primer objectiu de les polítiques europees d'economia circular i de la normativa vigent en matèria de residus. Segons la Mancomunitat Penedès-Garraf, aquests resultats són fruit del treball conjunt amb els ajuntaments i de la implicació de la ciutadania en l'adaptació als nous sistemes de recollida. La implantació dels contenidors tancats i del model porta a porta contribueix a incrementar la qualitat de la recollida selectiva, reduir els residus destinats a la fracció resta i avançar cap a una gestió més eficient i sostenible. La Mancomunitat continuarà desplegant i consolidant aquests models de recollida amb l'objectiu de seguir millorant els indicadors ambientals, reduir la generació de residus i complir els objectius fixats per la normativa europea i estatal en matèria d'economia circular.
6: Ràdio Cubelles, la ràdio que ens fa sentir.

pot completar. Jo només vull tornar aquell juliol, tu i jo. Tabac, flors i un balcó. Res pot ser igual. El temps ja ho ha oxidat. El que vam ser tu i jo.

històries que em fan més por són les que no han ni començat, les que et deixen la sensació que

0: Benvinguts a l'informatiu de Ràdio Cubelles. Us parla Pau Ramon. Comencem tot seguit el repàs a l'actualitat cubellenca amb les notícies elaborades per l'equip de l'emissora municipal.
1: Ràdio Cubelles. Notícies.
2: El temps.
3: Hola, bon dia. El temps avui es presenta un conjunt una mica variable, sí que dominat pel sol, però sobretot al centre del dia, i amb intervals de núvols baixos, estones més abundants, fins a mig matí, i a partir de mitja tarda o ja més cap al vespre, i amb unes temperatures que aquesta nit s'han mantingut entre els 24 i els 25, mentre que la màxima avui baixarà una miqueta, i estarà al voltant dels 31, no creiem que arribi als 32, amb una humitat que continuarà sent alta i amb molta xafogor. Vents en conjunt febles i variables, amb una mica de terral fins a mig matí, i marinades entre migjorn i garbí al centre del dia, fent que la mar hi hagi marejol. Per demà esperem un temps en conjunt estable, dominat pel sol, amb alguns núvols baixos fins a mig matí i més sol la resta del dia amb cel clar al migdia i amb algun núvol al final de la jornada i amb unes temperatures que aquesta nit pujaran i se situaran al voltant dels 25 graus de mínima, mentre que demà la màxima també farà un petit salt amunt i podrà tornar a arribar a superar els 32 amb una humitat que continuarà sent molt alta i amb molta xafogor. Vents febles amb domini del terral fins a mig matí i marinades la resta del dia entre migjorn i xaloc, fent que la mar hi hagi marejol. I diumenge un temps molt semblant, dominat pel sol, amb algun núvol poc destacable fins a mig matí, sol i cel clar la resta del dia, amb alguns núvols baixos al final de la jornada, i amb una temperatura que es mantindrà estable, movent-se entre els 25 i els 32 graus, amb una humitat molt alta i amb xafogor realment acusada. Vents febles, amb domini del garbí al centre del dia i una mica de terrals a l'inici i final de la jornada, amb una mica de marejol a la mar.
2: Les primeres dades de la implantació dels contenidors tancats i del sistema porta a porta als municipis gestionats per la Mancomunitat Penedès-Garraf confirmen una millora significativa dels resultats en la gestió dels residus. Segons les dades facilitades per la Mancomunitat, l'índex de recollida selectiva ha augmentat en 15 punts percentuals respecte al màxim període de l'any passat, fins a situar-se al voltant del 57,4%. Aquest increment representa la primera avaluació dels nous models de recollida i permet superar l'objectiu mínim del 55% de preparació per la reutilització i el reciclatge dels residus municipals establert per la normativa europea. L'evolució positiva reflecteix en totes les principals fraccions reciclables. La recollida de vidre ha crescut un 68%, la de fracció orgànica un 65,2%, els envasos lleugers un 47,4% i el paper i cartró un 38,8%. Paral·lelament, la fracció resta s'ha reduït un 26,8%, fet que evidencia una millor separació del residu en origen. Les dades també mostren una disminució del 8% pel que fa a la generació total de residus, un indicador especialment rellevant perquè la prevenció és el primer objectiu de les polítiques europees d'economia circular i de la normativa vigent en matèria de residus. Segons la Mancomunitat Penedès-Garraf, aquests resultats són fruit del treball conjunt amb els ajuntaments i de la implicació de la ciutadania en l'adaptació als nous sistemes de recollida. La implantació dels contenidors tancats i del model porta a porta contribueix a incrementar la qualitat de la recollida selectiva, reduir els residus destinats a la fracció resta i avançar cap a una gestió més eficient i sostenible. La Mancomunitat continuarà desplegant i consolidant aquests models de recollida amb l'objectiu de seguir millorant els indicadors ambientals, reduir la generació de residus i complir els objectius fixats per la normativa europea i estatal en matèria d'economia circular. L'Associació de Veïns de Maestrader, amb la col·laboració de l'Ajuntament de Cubelles, celebrarà aquest cap de setmana una nova edició de les festes d'estiu de Maestrader, amb un ampli programa d'activitats lúdiques, esportives i culturals adreçades a totes les edats. Enguany el cartell de la festa destaca pel seu toc de sàtira i reivindicació, amb una referència a la implantació dels nous contenidors de brossa intel·ligents. Segons ha explicat la tresorera de l'entitat, Anna Monreal, a Ràdio Cubelles, l'objectiu és posar una nota d'humor a les queixes del veïnat sobre el nou sistema de recollida de residus, sense perdre de vista l'esperit de germanor i de diversió que caracteritza aquestes dates. Escoltem, com dèiem, Anna Monreal.
4: Sí, sí, ja et dic, l'hem intentat donar, entenem, que tots els canvis i els processos porten un temps d'aprenentatge tant per qui organitza com per qui fa ús del servei, però bueno, ens agrada sempre donar-li aquest toc de reivindicació, sí.
2: La programació ha començat aquest divendres 31 de juliol amb el tradicional chupinazo a les 10 del matí. Al llarg del dia hi haurà també partits de futbol de les categories Benjamí a la Vi, una xocolatada amb pintacares, jocs d'aigua i un concurs de bellesa canina. La jornada es completarà amb el sopar popular, bingo musical i una sessió de disc mòbil en karaoke. La tresorera de l'Associació de Veïns de Mestrader ha destacat també alguns dels continguts de la programació d'enguany.
4: Aquest any passem la xocolatada el divendres a la tarda i també hi haurà pintacares i jocs d'aigua, que creiem que fan falta. I després a les 7 també fem un canvi i passem al concurs de bellesa canina. Abans el fèiem els dissabtes, però bueno, se'ns solapaven una miqueta amb les preparacions de l'ordre de la nit i de més, i hem decidit fer-ho divendres. Esperem que vingui molta gent igualment. Tot això amb servei de bar obert, I després el sopar a la nit i passem al bingo musical, que l'any passat va ser tot un èxit, és algo molt divertit, a la gent li agrada molt i hem decidit fer-ho divendres doncs, també per donar cabuda a tot tipus de públics, no només al jovent. I després una miqueta de disco mòbil. Aquest any ve un DJ que està molt obert a escoltar les nostres propostes i també la idea és que puguin venir famílies, gent jove, gent més gran i tothom tingui cabuda a l'hora del bailoteo.
2: Les activitats continuaran dissabte 1 d'agost, també amb el xupinazo a les 10 del matí, seguit un partit de futbol amateur. I a la tarda celebraran també un concurs de pastissos, un concurs de dibuix i art urbà, entre d'altres. I una nit d'aquest dissabte que estarà marcada també pel sopar de festa amb fideuà, actuació musical amb el grup Verbena i una festa que tancarà la jornada amb Eric Bo. Ens explica Anna Monreal.
4: Doncs dissabte engega. Al matí farem el futbol amateur. Que aquest any, com a novetat, els equips s'hauran d'inscriure i fer una aportació. Cal recalcar que l'aportació està pensada perquè el premi dels guanyadors sigui una miqueta més atractiu i suculent. Després de la tarda tindrem el concurs de pastissos, que també és una cosa que agrada molt i participa cada any més gent i cada any més professionals. I després, a les 7, tindrem el concurs de dibuix i aquest any, com a novetat, preparem una activitat d'art urbà. Hem de donar les gràcies a l'Ajuntament, que ens col·labora amb el material, en aquest cas, amb altres coses, però per aquesta activitat. I és algo pensat pel públic més adolescent, que ja et dic, aquest any volem donar cabuda a tothom i serà algo molt divertit i farem la fideuà i, a part, també el servei de bar. I després tenim un grup musical que es diu Verbenam, molt, molt, molt divertit, molt amè. També es tocarà tot tipus de música, versions, música pròpia. És un grup jove i molt, molt amè. I després, a 12:30, tenim el DJ, l'Eric Bo, que aquest any doncs, ens donarà aquesta cloenda del dissabte una mica més festiva, no?, per refrescar-nos a la nit, que segur que fa molta calor.
2: Les festes d'estiu de Mestrader acabaran diumenge 2 d'agost amb una nova jornada d'activitats familiars que inclourà un torneig de petanca, un tobogan inflable, el lliurament de premis i un espectacle infantil. A la nit tindrà lloc diumenge el sopar de cloenda abans del xupinazo que posarà punt i final a les celebracions. La programació de la Festa Major de Cubelles començarà amb l'obertura de l'exposició d'Antònia Cruz d'Osta a la sala d'exposicions del Centre Social Joan Roig i Piera. La mostra, que es podrà visitar fins al 31 d'agost, permetrà descobrir l'obra de l'artista autora del cartell de la Festa Major de Cubelles 2026, una mostra que s'inaugurarà oficialment el dijous 6 d'agost a les 7 de la tarda. Quan encara no fa un any que viu a Cubelles, Antònia Cruz d'Osta s'ha convertit en una de les protagonistes de la Festa Major després que la seva obra fos escollida per il·lustrar el cartell oficial de l'edició del 2026. La seva vinculació amb Cubelles va començar poc després d'instal·lar-s'hi el setembre passat. Amb la voluntat de continuar desenvolupant la seva faceta artística, es va incorporar a Crear Cubelles. Va ser a través d'aquesta entitat que li van proposar presentar la seva proposta, que va quedar finalment seleccionada. En una entrevista a Ràdio Cubelles, l'artista, membre del col·lectiu Crear Cubelles, explicava que va rebre la notícia amb sorpresa i amb molta il·lusió, ja que mai no hauria imaginat que una de les seves pintures acabaria representant la festa més emblemàtica del municipi de Cubelles. Segons explica la mateixa artista, el cartell va sorgir d'una manera molt espontània, prenent com a punt de partida fotografies fetes per ella mateixa. Va crear una composició que reuneix alguns dels espais i elements que més l'han captivat del municipi: el campanar de l'església, les cases del nucli antic, les palmeres del passeig marítim, les embarcacions del Club Marítim Cubelles, un pescador, els espigons i diferents músics que evoquen l'ambient festiu. Escoltem Antònia Cruz, autora del cartell de la Festa Major de Cubelles 2026.
5: Aleshores vaig intentar integrar el poble, però també el que era, pues, com que aquí tenim també el que és el Club Nàutic, pues, a veure, jo cada dia que passo passejant per allà, que es veuen totes les palmeres tan maques del passeig i es veuen les barques del Club Nàutic, dic, pues és que tot això té que sortir. I després hi havia una altra cosa que també era molt curiós. Per la nit sempre veig en els espigons que hi ha persones que estan allà pescant, no? Uh-huh. I aleshores dic, bueno, pues aquí tinc que fer una barca amb algú que està pescant, no? Bé, a partir d'aquí dic, bueno, però amb una festa què falta? Pues la música, no? Aleshores pues vaig dir, no, aquí he d'intentar de posar una cosa alegre amb música i tal. I a partir d'aquí em vaig inventar pues uns personatges que fan música i tal. I després vaig pensar, m'agradaria posar algú amb bombo. I dic, però ai, com s'ha de fer aquest bombo? I aleshores la meva filla em va donar la idea. Diu, mama, hi havia un personatge molt famós que es deia Mal del Bombo.
2: Tot i que professionalment va exercir com a traductora d'alemany, la pintura ha estat sempre una constant en la seva vida. Des de l'any 2003 ha ampliat la seva formació artística en diferents escoles de Barcelona, experimentant amb disciplines com el dibuix, el pastel, l'oli, l'acrílic i les tècniques mixtes, fins a desenvolupar un estil marcat per l'expressionisme abstracte. Actualment, la seva producció es centra principalment en els retrats de gran format i les obres abstractes, on el color esdevé el principal protagonista. L'acrílic és la tècnica amb què se sent més còmode, ja que li permet jugar amb transparències, textures i capes de pintura per aconseguir una gran força expressiva.
5: La meva idea és portar el que són els portrets, que són de 80 per 80, són uns portrets, unes cares molt maques, de molt color. Aleshores vull posar en una paret tot el que és el portrets, uh-huh. I a l'altra paret m'agradaria portar tot el que tinc, part de el que tinc d'abstracte. Aleshores, clar, les tècniques són molt interessants. Per exemple, Els portrets és una tècnica bastant difícil en el sentit de que hi ha molt de color i la primera capa es fa en colors, es deixa secar, però la segona capa s'ha de posar bastanta pasta i a mesura que es va posant la segona capa que va també per parts és tot amb espàtula. S'ha de fer un rescat amb un gest, però has de saber fer anar molt bé l'espàtula amb el gest cap a on té que anar. Aleshores, per mi també va ser com un exercici que era molt difícil, perquè realment... Bueno, i quan fas el gest amb l'espàtula, que fas un trencament, El maco és que et surt la primera capa, no?, de color que hi ha sota, aleshores, que estàs aprofitant dos colors. Uh-huh. Aleshores, és una tècnica que no és fàcil. I els abstractes que portaré doncs, són tècniques mixtes, on es posa, ja et dic, sobretot el acrílic, però l'acrílic a vegades hi poso cretes, hi poso carbonet, hi poso també tintes, per això són tècniques mixtes.
2: Uh-huh. Hi haurà alguna obra especialment dedicada a Cubelles, no? Ens has dit?
5: Val, sí, alguna, sí, sí, no? Sí, sí, exacte. Aleshores, he fet una pintura de lo que és la platja de Cubelles mirant cap a Vilanova.
2: Entre les obres destaca una pintura dedicada a Cubelles, inspirada en la vista de la platja en direcció a Vilanova, un paisatge que forma part del seu dia a dia des de que viu a Cubelles. Per Antònia Cruz, exposar és una oportunitat per compartir la seva mirada amb els visitants i deixar que sigui el públic qui estableixi una connexió personal amb cadascuna de les seves obres. L'artista continua ampliant la seva formació i anima especialment els joves a mantenir viva la seva vocació creativa independentment de les circumstàncies. L'exposició de l'autora del cartell de la Festa Major de Cubelles, Antònia Cruz, es podrà visitar fins al 31 d'agost a la sala d'exposicions del Centre Social Joan Roig i Piera i serà el primer acte de la programació d'aquesta Festa Major de Cubelles 2026. Els castellers del Foix de Cubelles van actuar dissabte 25 de juliol a la diada de la Festa Major de Sant Jaume de la Pineda, a Vilaseca, on van compartir plaça amb els xiquets de Vilaseca i els castellers de Tortosa. La colla cubellenca va completar una bona actuació i va tornar a descarregar el 3 de 7, el setè de la temporada. Aquest castell s'ha convertit en una de les construccions més habituals dels castellers del Foix aquest any i en aquesta ocasió també va servir perquè alguns membres de la colla s'entrenessin en noves posicions. L'actuació es va completar amb un 3 de 6 amb agulla, un 4 de 6 i un pilar de 4. La diada va permetre continuar preparant la colla i guanyar confiança de cara a les properes actuacions. Els castellers del Foix també han volgut agrair l'acollida dels xiquets de Vilaseca i felicitar els castellers de Tortosa per la seva actuació. La colla tortosina va viure una jornada històrica en descarregar el seu primer 5 de 6 i carregar per primera vegada un castell de 7 pisos al 3 de 7. Després d'aquesta actuació, els castellers del Foix ja preparen una de les cites més importants de la temporada, la Diada de Festa Major de Cubelles. La jornada es celebrarà dissabte 8 d'agost a les 6 de la tarda al Passeig Marítim de Cubelles amb la participació dels castellers del Foix, els bous de la Bisbal i els minyons de l'Arbós. La colla afronta aquesta diada amb bones sensacions i amb la voluntat de continuar fent créixer el projecte casteller davant de l'afició de casa. Cubelles es convertirà el proper 12 d'agost en un dels punts geogràfics més privilegiats a Catalunya per observar un dels fenòmens astronòmics més espectaculars, un eclipsi total de sol. Carles Esnabel i Rat Parellada, responsables de l'Observatori Astronòmic del Parc del Garraf i del Planetari del Museu de Ciències Naturals de Granollers, han explicat els detalls d'aquest esdeveniment històric que no es tornarà a repetir al municipi fins aquí a més d'un segle. A diferència dels eclipsis parcials, on la llum només es redueix lleugerament, la totalitat oferirà una experiència completament diferent. A Cubelles, el sol quedarà tapat al 100% durant uns 20 segons. Segons els experts, l'eclipsi començarà aproximadament una hora abans, de manera que la fase de parcialitat s'iniciarà al voltant de 7:45 del vespre, mentre que el moment de màxima foscor es produirà a les 8:29 de la tarda, poc abans de la posta de sol. Escoltem les declaracions d'aquests dos especialistes.
6: Sí que tenim molta sort, perquè nosaltres que estem a l'Observatori del Garraf ens ve de 10 quilòmetres de no veure l'eclipsi total, o sigui, que la lluna tapi totalment el sol. Però, en canvi, a Cubelles teniu moltíssima sort, eh? És com si us hagués tocat la loteria, eh? Una de les poblacions que sí que durant uns segons quedarà totalment tapat el sol.
7: Sí, sí, totalment especial, perquè quan molta gent diu no, jo ja he vist que s'ha fet fosc, però, clar, són eclipsis parcials i la llum disminueix una miqueta, però no té res a veure estar al mig de la totalitat. O sigui, encara que el sol estigui un 99% tapat, no té res a veure amb que estigui un 100%. És com si estiguessis dins d'una habitació amb 100 bombetes, vas tapant una rere l'altra, però fins que no s'ha apagat l'última, aquell 1% final, fins que no l'apagues, no queda l'habitació totalment a les fosques. És la gran diferència que hi ha entre estar dins de la totalitat o fora de la totalitat. I a vegades hi ha gent que ens consulta, ah, mira, jo estic a Canyelles o jo estic a Olivella, podré veure bé l'eclipsi des d'aquí? I li diem, home, per pocs quilòmetres, ja que això passa un cop de mitjana cada 400 anys, no et quedis per pocs quilòmetres a fora de la totalitat, fiques dins de la totalitat, perquè és que l'experiència és totalment diferent.
2: Per gaudir de l'experiència sense prendre mal, s'han de seguir un seguit de recomanacions bàsiques de seguretat i de logística de cara a l'esdeveniment astronòmic. D'una banda, protecció ocular. Cal utilitzar ulleres especials d'eclipsi homologades durant tota la fase parcial. Només durant els 20 segons de totalitat és segur treure's les ulleres per observar la corona solar directament.
7: Sí, sí, perquè és que si no, no veuràs res. És com si tinguessis davant dels ulls un full de paper negre. Llavors, doncs, clar, et quedaria sense veure res. Sí, sí, en el moment de la totalitat, que això ja es veu, en el moment que es deixa de veure un punt brillant del sol, és quan llavors pots veure les ulleres. Però és que és això, ja ho veus, que dius, ostres, no veig res. Llavors, en aquell moment és quan et treus les ulleres. Ara, com que dura pocs segons, just en el moment en què a ull nu comences a veure un punt brillant del sol un altre cop, doncs vinga, doncs t'has de posar de nou les ulleres o deixar de mirar directament al sol.
2: Pel que fa a les ubicacions recomanades per veure aquest eclipsi solar, és aconsellable buscar espais oberts i plans amb bona visibilitat cap a ponent. La platja de la Mota o l'esplanada de l'antiga tèrmica són llocs idonis en l'àmbit local, segons han explicat aquests dos especialistes. També ens han indicat que cal evitar la muntanya, ja que es demana no accedir a zones forestals per evitar així el risc d'incendis i facilitar una ràpida evacuació de persones en cas d'emergència. Els experts també recomanen no perdre el temps intentant fotografiar aquest fenomen de l'eclipsi amb telèfons mòbils, ja que la imatge resultant serà molt petita, i aconsellen gaudir al màxim de l'ambient, dels canvis de llum a la Terra i de la reacció de la gent en una cita que promet ser inoblidable. El Summer Life de Cubelles tanca amb prop de 10.000 assistents i un impacte econòmic positiu, segons les primeres valoracions per part de la regidora de Promoció Econòmica, Núria Planas, i el regidor de Joventut, Pau Rodríguez, que apunten que el concert ha reunit prop, com dèiem, de 10.000 persones, doblant pràcticament la xifra de la primera edició. El govern municipal destaca el retorn econòmic per la restauració i el comportament cívic dels assistents i diu també que ja treballa per consolidar la cita amb una nova edició l'any que ve. Escoltem aquestes declaracions.
8: L'impacte que té econòmic, que és la part que em toca a mi, més enllà de l'activitat que pot estar més, però que nosaltres el que volem és que tingui una repercussió econòmica a la zona. I l'impacte econòmic nosaltres considerem que ha sigut positiu. Els restauradors de la zona de la Marina, que són els que més influència tenien en aquest acte, van estar contents. El tema de la restauració ha funcionat molt bé, perquè la gent abans d'anar al concert, doncs, ha passat per la restauració de Cubelles i ha pogut fer consum aquí. Llavors, nosaltres el considerem molt positiu, un impacte molt positiu, i anirem a aquesta línia de seguir fent activitats a aquella zona per poder potenciar-la.
2: Pel que fa a l'organització, l'Ajuntament ha remarcat el comportament cívic dels assistents i la pràctica absència d'incidències destacables. Els dispositius de la policia local, Mossos d'Esquadra, Serveis Sanitaris i Neteja han informat que només es van produir incidències menors sense actuacions rellevants dels serveis d'emergència.
9: Les sensacions a les hores d'ara no són superbones. Jo crec que el cartell ho valia, perquè el cartell, si l'any passat va ser bo, aquest any encara ha sigut encara millor, i per tant, doncs, ens ha permet superar les xifres de l'any passat, que rondàvem sobre les 5.000 persones. Aquest any les hem doblat, o sigui, ens hem reunit ja prop de 10.000 persones. No esperàvem una afluència de gent tan gran. S'ha de reconèixer també, no, el civisme de la gent, perquè durant tot el desenvolupament del concert, no, diguéssim, es va comportar amb un civisme que també s'ha de reconèixer, no, per part de la població. Com deia la regidora, la Núria, a nivell econòmic també els inputs que ens arriben per part de la restauració a la zona és molt bona. Ara feia una ronda, no, de contactes una mica, doncs, amb policia, amb neteja viària, que ja està actuant des de primera hora del matí a la zona. La policia local també, els inputs que ens dona és que no hi va haver petites incidències, no? Com un concert de 2.000 persones, doncs és evident que hi hagi petites incidències, però no hi va haver res remarcable, diguéssim, no? A nivell també d'ambulàncies tampoc hi van haver serveis, diguéssim, excepcionals.
2: Una de les novetats d'aquesta edició del Summer Life ha estat la incorporació d'una vela de salut vinculada al programa Traca, amb informació preventiva, fruita i aigua, així com un alcoholímetre perquè els assistents poguessin comprovar la seva taxa d'alcohol abans d'agafar el vehicle. També es va reforçar el servei del punt Lila, que va desenvolupar tasques d'informació i prevenció i només va haver d'intervenir en alguna incidència puntual.
8: El punt Lila va funcionar superbé, la gent s'apropava, bueno, de fet, donaven informació, s'apropaven per recollir material, per preguntar, per atendre, bueno, superbé. Va haver alguna incidència molt mínima, doncs algun tipus de barella entre alguna parella, ells també van intervenir.
2: L'Ajuntament de Cubelles considera que el concert ha contribuït a consolidar Cubelles com un municipi capaç d'acollir grans esdeveniments musicals.
8: Superbé. I és això, no? Doncs que està present en aquests actes i que, com deia el Pau, que l'acte en general ha sigut supercívic, superfamiliar, és l'inici de l'estiu d'anar a un concert amb els teus fills, filles, que, bueno, que s'inauguren amb el món dels concerts. Hem ficat Cubelles al mapa en temes de concerts, perquè és un concert d'una envergadura que tenen només capitals i, en canvi, nosaltres aquí ho hem portat a Cubelles. I això, sobretot el regidor, el Pau, que és el que s'ho ha currat, doncs des d'aquí nosaltres li volem agrair.
2: El cartell d'enguany, amb artistes com Álvaro de Luna, Leire Martínez, Marlon, De Paul, Vico, Lala Love You, Siderland o Lola Indigo, entre d'altres, ha estat un dels principals reclams per atraure públic tant de Cubelles com d'altres poblacions de l'entorn. El govern municipal ja ha traslladat a l'organització de Los 40 la voluntat de repetir el concert l'any vinent i consolidar aquesta cita dins el calendari d'activitats de Cubelles.
0: I fins aquí el recull informatiu de Ràdio Cubelles que us ha acompanyat aquesta estona. Més informació municipal, com sempre, a radiocubelles.cat. Gràcies per seguir-nos. Fins després.
10: Tota l'actualitat local la trobaràs a radiocubelles.cat.
11: On estan les àvies?

0: Aviam, un, dos, tres, i ara se'n pots.
1: Gràcies, Convergència! Això la missa! La terra és pla de penya!
2: Ràdio Cubelles, al mitjà multimèdia, per saber què passa a Cubelles.

0: pendent de si fem un nen. I mira que estàs com un tren. No tranqui que ja no és un gen.
1: Aquí estaré
0: sol.
1: Això
2: és una relació.
0: Tot el dia m'ha estat xinxant.
1: O no?
3: Se li dona molt de bombo perquè cap tren va bé. Però és que jo vinc cada dia a agafar el tren i és que cada dia cap tren va bé, saps? Tu creus que un país s'ha de parar perquè plogui? Això és que em pixi rellis, que això no... Això no, és que no és pas serio. Si som un xiste, ja... Això és que em pixi... Que no és pas serio. Això és que em pixi... Que no és pas serio.

0: món de veritat.
1: Danu. Dale, Javito.

0: Ràdio Cubelles, la ràdio que ens fa sentir.
1: Ràdio Cubelles, on podràs trobar tot tipus de programes.
2: Bon dia, amics, oients i simpatitzants sardanistes. Comença el programa de sardanes.
3: Hola,
2: de
3: amics,
2: Ràdio
3: què tal? Qui us parla, Cintobel, amb aquesta bonica sintonia de Mount Country.
2: Bon dia o bon vespre, depèn de l'hora que esteu escoltant aquest programa. Salutacions a tots els oients de Ràdio Cubelles.
1: Tot això i més al 107.5 de la FM i a radiocubelles.cat.

0: Benvinguts a l'informatiu de Ràdio Cubelles. Us parla Pau Ramon. Comencem tot seguit el repàs a l'actualitat cubellenca amb les notícies elaborades per l'equip de l'emissora municipal.
1: Ràdio Cubelles. Notícies.
2: El temps.
3: Hola, bon dia. El temps avui es presenta un conjunt una mica variable, sí que dominat pel sol, però sobretot al centre del dia, i amb intervals de núvols baixos, estones més abundants, fins a mig matí, i a partir de mitja tarda o ja més cap al vespre, i amb unes temperatures que aquesta nit s'han mantingut entre els 24 i els 25, mentre que la màxima avui baixarà una miqueta i estarà al voltant dels 31. No creiem que arribi als 32 amb una humitat que continuarà sent alta i amb molta xafogó. Vents en conjunt febles i variables, amb una mica de terral fins a mig matí i marinades entre migjorn i garbí al centre del dia, fent que la mar hi hagi marejol. Per demà esperem un temps en conjunt estable, dominat pel sol, amb alguns núvols baixos fins a mig matí i més sol la resta del dia amb cel clar al migdia i amb algun núvol al final de la jornada. I amb unes temperatures que aquesta nit pujaran i se situaran al voltant dels 25 graus de mínima, mentre que demà la màxima també farà un petit salt amunt i podrà tornar a arribar a superar els 32 amb una humitat que continuarà sent molt alta i amb molta xafogó. Vents febles, amb domini del terral fins a mig matí i marinades la resta del dia entre migjorn i xaloc, fent que la mar hi hagi marejol. I diumenge un temps molt semblant, dominat pel sol, amb algun núvol poc destacable fins a mig matí, sol i cel clar la resta del dia, amb alguns núvols baixos al final de la jornada, i amb una temperatura que es mantindrà estable, movent-se entre els 25 i els 32 graus, amb una humitat molt alta i amb xafogó realment acusada. Vents febles, amb domini del garbí al centre del dia i una mica de terrals a l'inici i final de la jornada, amb una mica de marejol a la mar.
2: Les primeres dades de la implantació dels contenidors tancats i del sistema porta a porta als municipis gestionats per la Mancomunitat Penedès-Garraf confirmen una millora significativa dels resultats en la gestió dels residus. Segons les dades facilitades per la Mancomunitat, l'índex de recollida selectiva ha augmentat en 15 punts percentuals respecte al màxim període de l'any passat, fins a situar-se al voltant del 57,4%. Aquest increment representa la primera avaluació dels nous models de recollida i permet superar l'objectiu mínim del 55% de preparació per la reutilització i el reciclatge dels residus municipals establert per la normativa europea. L'evolució positiva reflecteix en totes les principals fraccions reciclables. La recollida de vidre ha crescut un 68%, la de fracció orgànica un 65,2%, els envasos lleugers un 47,4% i el paper i cartró un 38,8%. Paral·lelament, la fracció resta s'ha reduït un 26,8%, fet que evidencia una millor separació del residu en origen. Les dades també mostren una disminució del 8% pel que fa a la generació total de residus, un indicador especialment rellevant perquè la prevenció és el primer objectiu de les polítiques europees d'economia circular i de la normativa vigent en matèria de residus. Segons la Mancomunitat Penedès-Garraf, aquests resultats són fruit del treball conjunt amb els ajuntaments i de la implicació de la ciutadania en l'adaptació als nous sistemes de recollida. La implantació dels contenidors tancats i del model porta a porta contribueix a incrementar la qualitat de la recollida selectiva, reduir els residus destinats a la fracció resta i avançar cap a una gestió més eficient i sostenible. La Mancomunitat continuarà desplegant i consolidant aquests models de recollida amb l'objectiu de seguir millorant els indicadors ambientals, reduir la generació de residus i complir els objectius fixats per la normativa europea i estatal en matèria d'economia circular. L'Associació de Veïns de Maestrader, amb la col·laboració de l'Ajuntament de Cubelles, celebrarà aquest cap de setmana una nova edició de les festes d'estiu de Maestrader, amb un ampli programa d'activitats lúdiques, esportives i culturals adreçades a totes les edats. Enguany el cartell de la festa destaca pel seu toc de sàtira i reivindicació, amb una referència a la implantació dels nous contenidors de brossa intel·ligents. Segons ha explicat la tresorera de l'entitat, Anna Monreal, a Ràdio Cubelles, l'objectiu és posar una nota d'humor a les queixes del veïnat sobre el nou sistema de recollida de residus, sense perdre de vista l'esperit de germanor i de diversió que caracteritza aquestes dates. Escoltem, com dèiem, a Anna Monreal.
4: Sí, sí, ja et dic, l'hem intentat donar, entenem, que tots els canvis i els processos porten un temps d'aprenentatge tant per qui organitza com per qui fa ús del servei, però bueno, ens agrada sempre donar-li aquest toc de reivindicació, sí.
2: La programació ha començat aquest divendres 31 de juliol amb el tradicional xupinazo a les 10 del matí. Al llarg del dia hi haurà també partits de futbol de les categories Benjamí a la Vi, una xocolatada amb pintacares, jocs d'aigua i un concurs de bellesa canina. La jornada es completarà amb el sopar popular, bingo musical i una sessió de disc mòbil en karaoke. La tresorera de l'Associació de Veïns de Mestradell ha destacat també alguns dels continguts de la programació d'enguany.
4: Aquest any passem la xocolatada el divendres a la tarda i també hi haurà pintacares i jocs d'aigua, que creiem que fan falta. I després a les 7 també fem un canvi i passem al concurs de bellesa canina. Abans el fèiem els dissabtes, però bueno, se'ns solapaven una miqueta amb les preparacions de l'orquestra de la nit i de més, i hem decidit fer-ho divendres. Esperem que vingui molta gent igualment. Tot això amb servei de bar obert, I després el sopar a la nit i passem al bingo musical, que l'any passat va ser tot un èxit, és algun molt divertit, a la gent li agrada molt i hem decidit fer-ho divendres doncs, també per donar cabuda a tot tipus de públics, no només al jovent. I després una miqueta de disco mòbil. Aquest any ve un DJ que està molt obert a escoltar les nostres propostes i també la idea és que puguin venir famílies, gent jove, gent més gran i tothom tingui cabuda a l'hora del bailoteo.
2: Les activitats continuaran dissabte 1 d'agost, també amb el xupinazo a les 10 del matí, seguit d'un partit de futbol amateur. I a la tarda celebraran també un concurs de pastissos, un concurs de dibuix i art urbà, entre d'altres. I una nit d'aquest dissabte que estarà marcada també pel sopar de festa amb fideuà, actuació musical amb el grup Verbena i una festa que tancarà la jornada amb Eric Bo. Ens explica Anna Monreal.
4: Doncs dissabte engega. Al matí farem el futbol amateur. Que aquest any, com a novetat, els equips s'hauran d'inscriure i fer una aportació. Cal recalcar que l'aportació està pensada perquè el premi dels guanyadors sigui una miqueta més atractiu i suculent. Després de la tarda tindrem el concurs de pastissos, que també és una cosa que agrada molt i participa cada any més gent i cada any més professionals. I després, a les 7, tindrem el concurs de dibuix i aquest any, com a novetat, preparem una activitat d'art urbà. Hem de donar les gràcies a l'Ajuntament, que ens col·labora amb el material, en aquest cas, amb altres coses, com per aquesta activitat, i és algo pensat pel públic més adolescent, que ja et dic, aquest any volem donar cabuda a tothom i serà algo molt divertit i farem la fideuà i, a part, també el servei de bar. I després tenim un grup musical que es diu Verbena, molt, molt, molt divertit, molt amè, on també es tocarà tot tipus de música, versions, música pròpia, és un grup jove i molt, molt amè. I després, a 12:30, tenim el DJ, l'Eric Bo, que aquest any doncs, ens donarà aquesta cloenda del dissabte una mica més festiva, no?, per refrescar-nos a la nit, que segur que fa molta calor.
2: Les festes d'estiu de Mestradell acabaran diumenge 2 d'agost amb una nova jornada d'activitats familiars que inclourà un torneig de petanca, un tobogan inflable, el lliurament de premis i un espectacle infantil. A la nit tindrà lloc diumenge el sopar de cloenda, abans el xupinazo, que posarà punt i final a les celebracions. La programació de la Festa Major de Cubelles començarà amb l'obertura de l'exposició d'Antònia Cruz d'Osta a la sala d'exposicions del Centre Social Joan Roig i Piera. La mostra, que es podrà visitar fins al 31 d'agost, permetrà descobrir l'obra de l'artista autora del cartell de la Festa Major de Cubelles 2026, una mostra que s'inaugurarà oficialment el dijous 6 d'agost a les 7 de la tarda. Quan encara no fa un any que viu a Cubelles, Antònia Cruz Osta s'ha convertit en una de les protagonistes de la Festa Major després que la seva obra fos escollida per il·lustrar el cartell oficial de l'edició del 2026. La seva vinculació amb Cubelles va començar poc després d'instal·lar-s'hi el setembre passat. Amb la voluntat de continuar desenvolupant la seva faceta artística, es va incorporar a crear Cubelles. Va ser a través d'aquesta entitat que li van proposar presentar la seva proposta, que va quedar finalment seleccionada. En una entrevista a Ràdio Cubelles, l'artista, membre del col·lectiu Crea Cubelles, explicava que va rebre la notícia amb sorpresa i amb molta il·lusió, ja que mai no hauria imaginat que una de les seves pintures acabaria representant la festa més emblemàtica del municipi de Cubelles. Segons explica la mateixa artista, el cartell va sorgir d'una manera molt espontània, prenent com a punt de partida fotografies fetes per ella mateixa. Va crear una composició que reuneix alguns dels espais i elements que més l'han captivat del municipi: el campanar de l'església, les cases del nucli antic, les palmeres del passeig marítim, les embarcacions del Club Marítim Cubelles, un pescador, els espigons i diferents músics que evoquen l'ambient festiu. Escoltem Antònia Cruz, autora del cartell de la Festa Major de Cubelles 2026.
5: Aleshores vaig intentar integrar el poble, però també el que era, pues, com que aquí tenim també el que és el Club Nàutic, pues, a veure, jo cada dia que passo passejant per allà, que es veuen totes les palmeres tan maques del passeig i es veuen les barques del Club Nàutic, dic, pues, és que tot això té que sortir. I després hi havia una altra cosa que també era molt curiós, que

0: Però ai, com s'ha de fer aquest bombo? I aleshores la meva filla em va donar la idea, diu, mama, hi havia un personatge molt famós que es deia Manolo el del bombo.
1: Tot i que professionalment va exercir com a traductora d'alemany, la pintura ha estat sempre una constant en la seva vida. Des de l'any 2003 ha ampliat la seva formació artística en diferents escoles de Barcelona, experimentant amb disciplines com el dibuix, el pastel, l'oli, l'acrílic i les tècniques mixtes, fins a desenvolupar un estil marcat per l'expressionisme abstracte. Actualment, la seva producció es centra principalment en els retrats de gran format i les obres abstractes, on el color esdevé el principal protagonista. L'acrílic és la tècnica amb què se sent més còmode, ja que li permet jugar amb transparències, textures i capes de pintura per aconseguir una gran força expressiva.
0: La meva idea és portar el que són els portrets, que són de 80 per 80, són uns portrets, unes cares molt maques, de molt color. Aleshores, vull portar, posar en una paret tot el que és el portret, portrets, i a l'altra paret m'agradaria portar tot el que tinc, part de del que tinc d'abstracte. Aleshores, clar, les tècniques són molt interessants. Per exemple, els portrets és una tècnica bastant difícil en el sentit de que hi ha molt de color i la primera capa es fa en colors, es deixa secar, però la segona capa s'ha de posar bastanta pasta i a mesura que es va posant la segona capa que va també per parts és tot amb espàtula. S'ha de fer un rescat amb un gest, però has de saber fer anar molt bé l'espàtula amb el gest cap a on té que anar. Aleshores, per mi també va ser com un exercici que era molt difícil, perquè realment, bueno, i quan fas el gest amb l'espàtula, que fas un trencament, el maco és que et surt la primera capa, no?, de color que hi ha sota, aleshores, que estàs aprofitant dos colors. Aleshores, és una tècnica que no és fàcil. I els abstractes que portaré, doncs, són tècniques mixtes, on es posa, ja dic, sobretot acrílic, però l'acrílic a vegades hi poso cretes, hi poso carbonet, hi poso també tintes, per això són tècniques mixtes.
1: Hi haurà alguna obra especialment dedicada a Cubelles, no? Ens has dit
0: Val,
1: alguna, no?
0: sí, exacte. Aleshores, he fet una pintura de lo que és la platja de Cubelles, mirant cap a Vilanova.
1: Entre les obres destaca una pintura dedicada a Cubelles, inspirada en la vista de la platja en direcció a Vilanova, un paisatge que forma part del seu dia a dia des de que viu a Cubelles. Per Antònia Cruz, exposar és una oportunitat per compartir la seva mirada amb els visitants i deixar que sigui el públic qui estableixi una connexió personal amb cadascuna de les seves obres. L'artista continua ampliant la seva formació i anima especialment els joves a mantenir viva la seva vocació creativa independentment de les circumstàncies. L'exposició de l'autora del cartell de la Festa Major de Cubelles, Antònia Cruz, es podrà visitar fins al 31 d'agost a la sala d'exposicions del Centre Social Joan Roig i Piera i serà el primer acte de la programació d'aquesta Festa Major de Cubelles 2026. Els castellers del Foix de Cubelles van actuar dissabte 25 de juliol a la diada de la Festa Major de Sant Jaume de la Pineda, a Vilaseca, on van compartir plaça amb els xiquets de Vilaseca i els castellers de Tortosa. La colla cubellenca va completar una bona actuació i va tornar a descarregar el 3 de 7, el setè de la temporada. Aquest castell s'ha convertit en una de les construccions més habituals dels castellers del Foix aquest any i en aquesta ocasió també va servir perquè alguns membres de la colla s'entrenessin en noves posicions. L'actuació es va completar amb un 3 de 6 amb agulla, un 4 de 6 i un pilar de 4. La diada va permetre continuar preparant la colla i guanyar confiança de cara a les properes actuacions. Els castellers del Foix també han volgut agrair l'acollida dels xiquets de Vilaseca i felicitar els castellers de Tortosa per la seva actuació. La colla tortosina va viure una jornada històrica en descarregar el seu primer 5 de 6 i carregar per primera vegada un castell de 7 pisos al 3 de 7. Després d'aquesta actuació, els castellers del Foix ja preparen una de les cites més importants de la temporada, la Diada de Festa Major de Cubelles. La jornada es celebrarà dissabte 8 d'agost a les 6 de la tarda al Passeig Marítim de Cubelles, amb la participació dels castellers del Foix, els bous de la Bisbal i els minyons

0: de l'Arboç. La colla afronta aquesta diada amb bones sensacions i amb la voluntat de continuar fent créixer el projecte casteller davant de l'afició de casa. Cubelles es convertirà el proper 12 d'agost en un dels punts geogràfics més privilegiats a Catalunya per observar un dels fenòmens astronòmics més espectaculars, un eclipsi total de sol. Carles Esnabel i Rat Parellada, responsables de l'Observatori Astronòmic del Parc del Garraf i del Planetari del Museu de Ciències Naturals de Granollers, han explicat els detalls d'aquest esdeveniment històric que no es tornarà a repetir al municipi fins aquí a més d'un segle. A diferència dels eclipsis parcials, on la llum només es redueix lleugerament, la totalitat oferirà una experiència completament diferent. A Cubelles, el sol quedarà tapat al 100% durant uns 20 segons. Segons els experts, l'eclipsi començarà aproximadament una hora abans, de manera que la fase de parcialitat s'iniciarà al voltant de 7:45 del vespre, mentre que el moment de màxima foscor es produirà a les 8:29 de la tarda, poc abans de la posta de sol. Escoltem les declaracions d'aquests dos especialistes.
1: Sí que tenim molta sort, perquè nosaltres que estem a l'Observatori del Garraf ens ve de 10 quilòmetres de no veure l'eclipsi total, o sigui, que la lluna tapi totalment el sol. Però, en canvi, a Cubelles teniu moltíssima sort, És com si us hagués tocat la loteria, Una de les poblacions que sí que durant uns segons quedarà totalment tapat el sol.
2: Sí, totalment especial, perquè molta gent diu no, jo ja he vist que s'ha fet fosc, però clar, són eclipsis parcials i la llum disminueix una miqueta, però no té res a veure estar al mig de la totalitat. O sigui, encara que el sol estigui un 99% tapat, no té res a veure amb que estigui un 100%. És com si estiguessis dins d'una habitació amb 100 bombetes, vas tapant una rere l'altra, però fins que no s'ha apagat l'última, aquell 1% final, fins que no l'apagues, no queda l'habitació totalment a les fosques. És la gran diferència que hi ha entre estar dins de la totalitat o fora de la totalitat. I a vegades hi ha gent que ens consulta, mira, jo estic a Canyelles o jo estic a Olivella, podré veure bé l'eclipsi des d'aquí? I li diem, home, per pocs quilòmetres, ja que això passa un cop cada 400 anys, no et quedis per pocs quilòmetres a fora de la totalitat, fica't dins de la totalitat, perquè és que l'experiència és totalment diferent.
0: Per gaudir de l'experiència sense prendre mal, s'han de seguir un seguit de recomanacions bàsiques de seguretat i de logística de cara a l'esdeveniment astronòmic. D'una banda, protecció ocular. Cal utilitzar ulleres especials d'eclipsi homologades durant tota la fase parcial. Només durant els 20 segons de totalitat és segur treure's les ulleres per observar la corona solar directament.
2: Sí, perquè és que si no veuràs res. És com si tinguessis davant dels ulls un full de paper negre. Llavors, doncs, clar, et quedaria sense veure res. Sí, en el moment de la totalitat, que això ja es veu, en el moment que es deixa de veure un punt brillant del sol, és quan llavors pots veure les ulleres. Però és que és això, ja ho veus, que dius, ostres, no veig res. Llavors, en aquell moment és quan et treus les ulleres. Ara, com que dura pocs segons, just en el moment en què a ull nu comences a veure un punt brillant del sol un altre cop, doncs vinga, doncs t'has de posar de nou les ulleres o deixar de mirar directament al sol.
0: Pel que fa a les ubicacions recomanades per veure aquest eclipsi solar, és aconsellable buscar espais oberts i plans amb bona visibilitat cap a ponent. La platja de la Mota o l'esplanada de l'antiga tèrmica són llocs idonis en l'àmbit local, segons han explicat aquests dos especialistes. També ens han indicat que cal evitar la muntanya, ja que es demana no accedir a zones forestals per evitar així el risc d'incendis i facilitar una ràpida evacuació de persones en cas d'emergència. Els experts també recomanen no perdre el temps intentant fotografiar aquest fenomen de l'eclipsi amb telèfons mòbils, ja que la imatge resultant serà molt petita, i aconsellen gaudir al màxim de l'ambient, dels canvis de llum a la Terra i de la reacció de la gent en una cita que promet ser inoblidable. El Summer Life de Cubelles tanca amb prop de 10.000 assistents i un impacte econòmic positiu, segons les primeres valoracions per part de la regidora de Promoció Econòmica, Núria Planas, i el regidor de Joventut, Pau Rodríguez, que apunten que el concert ha reunit prop, com dèiem, de 10.000 persones, doblant pràcticament la xifra de la primera edició. El govern municipal destaca el retorn econòmic per la restauració i el comportament cívic dels assistents i diu també que ja treballa per consolidar la cita amb una nova edició l'any que ve. Escoltem aquestes declaracions.
3: L'impacte que té econòmic, que és la part que em toca a mi, més enllà de l'activitat que pot estar més... Però que nosaltres el que volem és que tingui una repercussió econòmica a la zona. I l'impacte econòmic nosaltres considerem que ha sigut positiu. Els restauradors de la zona de la Marina, que són els que més influència tenien en aquest acte, bueno, van estar contents. El tema de la restauració ha funcionat molt bé perquè la gent abans d'anar al concert doncs, ha passat per la restauració de Cubelles i ha pogut fer consum aquí. Llavors, nosaltres el considerem molt positiu, un impacte molt positiu, i anirem a aquesta línia de seguir fent activitats a aquella zona per poder potenciar-la.
0: Pel que fa a l'organització, l'Ajuntament ha remarcat el comportament cívic dels assistents i la pràctica absència d'incidències destacables. Els dispositius de la policia local, Mossos d'Esquadra, Serveis Sanitaris i Neteja han informat que només es van produir incidències menors sense actuacions rellevants dels serveis d'emergència.
4: Les sensacions doncs a les hores d'ara no són superbones. Jo crec que el cartell ho valia, perquè el cartell, si l'any passat va ser bo, aquest any encara ha sigut encara millor, i per tant doncs, ens ha permès superar les xifres de l'any passat, que rondàvem sobre les 5.000 persones. Aquest any les hem doblat, o sigui, ens hem reunit ja prop de 10.000 persones. No esperàvem una afluència de gent tan gran. S'ha de reconèixer també, no, el civisme de la gent, perquè durant tot el desenvolupament del concert, no, diguéssim, es va comportar amb un civisme que també s'ha de reconèixer, no, per part de la població. Com deia la regidora, la Núria, a nivell econòmic també els inputs que ens arriben per part de la restauració a la zona és molt bona. Ara feia una ronda, no, de contactes una mica doncs, amb policia, amb neteja viària, que ja està actuant des de primera hora del matí a la zona. La policia local també, els inputs que ens dona és que no hi va haver... petites incidències, no? Com un concert de 2.000 persones, doncs és evident que hi hagin petites incidències, però no hi va haver res remarcable, diguéssim, no? A nivell també d'ambulàncies tampoc hi van haver serveis, diguéssim, excepcionals.
0: Una de les novetats d'aquesta edició del Summer Life ha estat la incorporació d'una vela de salut vinculada al programa Traca, amb informació preventiva, fruita i aigua, així com un alcoholímetre perquè els assistents poguessin comprovar la seva taxa d'alcohol abans d'agafar el vehicle. També es va reforçar el servei del Punt Lila, que va desenvolupar tasques d'informació i prevenció, i només va haver d'intervenir en alguna incidència puntual.
3: El Punt Lila va funcionar superbé, la gent s'apropava, bueno, de fet, donaven informació, s'apropaven per recollir material, per preguntar, per atendre, bueno, superbé. Va haver alguna incidència molt mínima, doncs algun tipus de barella entre alguna parella, i també van intervenir.
0: L'Ajuntament de Cubelles considera que el concert ha contribuït a consolidar Cubelles com un municipi capaç d'acollir grans esdeveniments musicals.
3: Superbé. I és això, no? Doncs que està present en aquests actes i que, com deia el Pau, que l'acte en general ha sigut supercívic, superfamiliar. És l'inici de l'estiu d'anar a un concert amb els teus fills, filles, que, bueno, que s'inauguren amb el món dels concerts. Hem ficat Cubelles al mapa en temes de concerts, perquè és un concert d'una envergadura que tenen només capitals, i en canvi nosaltres aquí ho hem portat a Cubelles, i això, sobretot el regidor, el Pau, que és el que s'ho ha currat, doncs des d'aquí nosaltres li volem agrair.
0: El cartell d'enguany, amb artistes com Álvaro de Luna, Leire Martínez, Marlon, De Paul, Vico, Lala Love You, Siderland o Lola Indigo, entre d'altres, ha estat un dels principals reclams per atraure públic tant de Cubelles com d'altres poblacions de l'entorn. El govern municipal ja ha traslladat a l'organització de Los 40 la voluntat de repetir el concert l'any vinent i consolidar aquesta cita dins el calendari d'activitats de Cubelles.
5: I fins aquí el recull informatiu de Ràdio Cubelles, que us ha acompanyat aquesta estona. Més informació municipal, com sempre, a radiocubelles.cat. Gràcies per seguir-nos. Fins després.
6: Ràdio Cubelles, al mitjà multimèdia, per saber què passa a Cubelles.
7: Ràdio Cubelles, on podràs trobar tot tipus de programes.
0: Benvinguts a l'informatiu de Ràdio Cubelles. Us parla Àngels
5: Fuster.
0: Bon dia,
5: Cubelles. Comencem amb el programa matinal d'informació local.
0: Bon dia i benvinguts a la tertúlia en directe de Ràdio Cubelles.
7: Tot això i més al 107.5 de la FM i a radiocubelles.cat.

0: Bon dia. Avui a l'entrevista audiovisual ens acompanya l'autora del cartell del programa de la Festa Major de Cubelles 2026. Nosaltres, doncs, l'Antònia Cruz d'Osta, qui enguany doncs, fa aquest cartell, aquest programa de la Festa Major, doncs, il·lustrarà una imatge creada doncs, per ella mateixa. Avui l'hem convidat aquí a la ràdio i primer de tot et volem donar doncs, la benvinguda a l'entrevista. Què tal, com estàs?
1: Molt bé, bon dia, estic molt bé, gràcies.
0: Bé, comencem pel principi, no? Volem conèixer una mica qui és l'Antònia Cruz, doncs, qui és l'artista, de quina manera et presentaries com a autora d'aquest cartell de la Festa Major?
1: Bueno, jo ara porto quasi un any visquent aquí a Cubelles, un poble molt maco, i com que m'agrada molt pintar, doncs, vaig anar a l'Ajuntament a veure si em podrien indicar algun grup que es dediqués a la pintura i aleshores vaig contactar amb CREA. Aleshores a CREA, que el president és el Joan Massip, maquíssim, va dir, doncs sí, sí, pots participar amb nosaltres. Aleshores, ara fa poc, em va a través del nostre grup de WhatsApp, ell va dir, bueno, escolta'm, ens han encomanat que féssim un dibuix, una pintura per les festes. Aleshores, diversos pintors vam fer una proposta i al finalment pues, em van dir, ens agrada molt el que has fet, i endavant, ja ho tirem endavant. I dic, vale, doncs vaig quedar sorpresa. Però bé, vull dir, em va agradar molt, clar.
0: Per tant, vas començar doncs, amb una preselecció de la mateixa entitat, Crea Cubelles, no? Qui va fer la selecció una mica? Crea Cubelles?
1: El abans... mateix Crea Cubelles, sí, sí, sí, sí. La mateixa entitat i ja van dir endavant i bueno, pues, després pues, ja vam posar el text, que la meva filla pues, és dissenyadora gràfica i ella també ja va posar el text i tal, i bueno, pues, ho han tirat endavant, vull dir, bueno, ho han tirat endavant i tal, però va ser molt ràpid, vull dir, quasi que no vam pensar massa.
0: Comencem una mica amb la teva història com a artista, com a una mica la teva trajectòria, no? Quan comença?
1: Sí, jo sempre m'ha agradat pintar. Ja de petita m'ha agradat sempre molt pintar, el que passa que bueno, pues, he tingut que viure d'una altra cosa, lògicament. Jo soc traductora d'alemany, però sempre he intentat fer cursets de pintura. Aleshores, la meva trajectòria comença l'any 2003, estic a Barcelona i començo a l'Escola Tàrrega. A l'Escola Tàrrega doncs, comencem com es comença tota la pintura, amb carbonet, després ja vaig fer pastel, després óleo i finalment acrílic. L'acrílic m'encanta perquè és molt net, no fa olors. Bueno, i a partir d'aquí dic, bueno, tens que continuar avançant, no? A partir d'aquí, l'any 2005, m'apunto a Llotja de Barcelona i allà faig figura. Vaig fer figura durant 2 anys, que també em va agradar molt la figura, i a partir d'aquí doncs, dic, bueno, continuem el trajecte. I a partir d'aquí, des del 2005 al 2011, vaig anar a l'Escola d'Arts i Oficis de l'Escola Industrial de Barcelona. I allà doncs, vaig fer, en realitat, totes les tècniques, sobretot la tècnica mixta, que m'agrada molt. I la meva especialitat, per una banda, és els portrets. Faig moltes cares molt grans, molt de color. I després el que és l'abstracte. L'abstracte m'encanta i l'abstracte encara ara continuaré avançant amb totes les tècniques perquè és el que m'atrau més, en realitat. I a mi el color, pel que em diuen els profes, el color és el meu.
0: El color, eh? Molt bé. Anem doncs, una mica també a parlar d'aquesta primera idea, no? A l'hora de fer doncs, un dibuix i centrar-nos en aquest programa de la Festa Major, en aquest cartell, que en tot cas el podem ensenyar sí. Un moment a càmera. Sí. Ensenyem doncs, el dibuix, més que res perquè la gent doncs, entengui, no? El que sí. Ens explicaràs a continuació, doncs, com ha estat aquest procés. No? Comencem pel principi, és a dir,
1: La idea,
0: com t'inspires, no? Sí.
1: Pues mira, a vegades això de la inspiració arriba molt ràpid i a vegades pensant només una miqueta la idea, no? I la primera idea que vaig tindre, per mi, com que estic visquent a la zona de la platja, per mi era molt important la platja. Però després els meus companys de CREA deien que si el poble estava molt vinculat en el que era, suposo que les costes de Garraf, no? Aleshores hi vaig pensar, és que aquí s'ha de posar una mica tot. Aleshores em vaig inspirar doncs, per l'església, vaig fer moltes fotos del poble i aleshores vaig intentar integrar el poble però també el que era, doncs, com que aquí tenim també el que és el Club Nàutic, doncs a veure, jo cada dia que passo passejant per allà, que es veuen totes les palmeres tan maques del passeig i es veuen les barques del Club Nàutic, dic, doncs és que tot això té que sortir. I després hi havia una altra cosa que també era molt curiós, que per la tarda-nit sempre veig en els espigons que hi ha persones que estan allà pescant, no? Uh-huh. I aleshores dic, bueno, doncs aquí tinc que fer una barca amb algú que està pescant, no? Bé, a partir d'aquí dic, bueno, però amb una festa què falta? Doncs la música, no? Aleshores doncs vaig dir, no, aquí he d'intentar de posar una cosa alegre amb música i tal. I a partir d'aquí em vaig inventar doncs, uns personatges que fan música i tal. I després vaig pensar, m'agradaria posar algú amb bombo. I dic, però ai, com s'ha de fer aquest bombo? I aleshores la meva filla em va donar la idea. Diu, mama, hi havia un personatge molt famós que es deia Manolo del Bombo. I dic, diu, mira per internet. I aleshores, sí, vam estar mirant per internet. Dic, ostres, doncs mira, sí, dic, realment. Dic, el que passa que, clar, aquest senyor porta una xapela perquè és del nord d'Espanya. Dic, li posaré un sombrero de palla. Uh-huh. I a partir d'aquí doncs, va ser el personatge del Bombo va sorgir d'aquesta manera. I ja va estar, vull dir, no hi ha més història, vull dir...
0: Molt bé, per tant, veiem el campanar, veiem aquestes cases així blanques, no sé si són més del centre, d'aquí del nucli antic, podríem dir, o...
1: No, va, mira, aquí, sí, és que no sé com es diu el carrer.
0: Sí.
1: Aquesta casa que està al costat. Quan mires el que és l'església des de davant, és que no sé com es diu aquest carrer.
0: La rectoria? El carrer de la rectoria,
1: potser? Allà hi ha unes cases blanques, unes cases blanques, i aleshores vaig dir, bueno, la integro, i a partir d'aquí, clar, tenia que integrar també cases que es vegin que són de poble, no? Uh-huh. I bueno, vaig posar el que és l'església, el campanar... I ja està, vull dir, era simplement era fer com un sketch per integrar una miqueta poble i platja, vull dir, és que tampoc donava per més, no? Vull dir,
0: sí.
1: En poques paraules es havia d'explicar, no?, el que era el poble, penso jo, no? La meva idea va ser aquesta.
0: Per tant, portes poquet, no?, vivint a Cubelles, d'elles des del mes de...
1: Jo vaig arribar aquí el mes de setembre l'any passat, fa poc que m'he quedat viuda, i aleshores vaig dir, hem de canviar una miqueta el panorama, hem de continuar, i la meva filla tenia una amiga aquí a Cubelles, li agrada molt Cubelles, i va dir, mama, anem a Cubelles. I a partir d'aquí vam dir, pues vale, pues estupendo. I realment cada vegada m'agrada més. Estic molt a prop de la platja, aleshores, vull dir, és, a més és un poble molt tranquil, és un poble de casetes baixes, és unes platges que a mi m'encanten perquè són planes, molt accessibles, això també. M'agrada molt.
0: D'elles a micròfon de cap. No he viscut encara la festa major de Cubelles, però sí que has viscut altres festes majors, no?
1: Sí, he viscut altres festes majors. Sí que ja estem a la franja de Tarragona. Sí que hi ha poblets ja del que és com es diu això? Terra Alta, que allà sí que toquen bombos, hi ha sardana, hi ha jota, i això pues, ho he viscut en poblets d'aquests de la Terra Alta, que m'agraden molt, i per això et dic també, la idea era una miqueta aquesta, no? Però bueno, la sardana, jo soc molt de sardanes, no?
0: Sí. Veiem el cartell, veiem les palmeres, veiem el campanar, veiem les cases, la música, el mar, no? És potser, arribes a Cubelles i el primer que veus és l'essència del mar. O sigui, per tu és Cubelles ara mateix això, no?, el que transmet aquest cartell.
1: Per mi, clar, l'estar tan propera al mar, visquent, Pues clar, a mi m'encanta aquest passeig que teniu tan maco, no? Vull dir, aquesta vida que hi ha en el passeig tot l'any, perquè vull dir, si és cert que Cubelles a l'estiu s'omple més de gent, però vull dir, clar, és que tot l'any, vull dir, sempre he vist gent tot l'any, aleshores és molt alegre el passeig, no? I el poble, doncs, té, clar, té el seu encant, que ja, clar, hi ha vida tot l'any.
0: En tot cas, és una connexió entre la i el mar, no? Una festa majorment aquí al centre de la vila, però que també acaba al mateix passeig marítim on es fa aquesta cercavila nocturna. És a dir, que podem, veient aquest cartell, podem anar desgranant una mica diferents missatges, no?
1: Sí, jo penso que sí, i que el maco que té Cubelles és això, que té aquestes dues parts i que òbviament s'ha de tindre en compte, no?
0: Parlem també dels colors, perquè la
1: Ah.
0: gent et diu, no? Doncs et qualifica com una artista, no?
1: Sí.
0: On el color és molt present a la teva obra, no?
1: Sí.
0: Quin paper tenen els colors pel que fa, doncs, a aquesta nova obra, a aquest programa de la Festa Major, aquest cartell, no?
1: Bueno, jo és que ja et dic, amb els colors no he tingut mai cap problema per dinera. És que els colors és una cosa que han de sortir, no? Vull dir, els he treballat molt també, com és lògic. Vull dir, és clar, el color és una cosa que l'has de treballar. Però és que no he tingut mai cap problema amb el color. El color surt. El color surt. És una cosa que, no ho sé, que és potser una mica innat, o potser que és, clar, cada artista té unes característiques, no? I m'agraden a més a més els colors intensos, no? Després també he fet un d'això, he fet una pintura que he presentat ara precisament en un concurs de Premià de Mar, que l'he fet a la platja de Cubelles. I aquest vull dir, el presentaré també aquí. Molt maco, crec que ha quedat bé. Bueno, a veure què passa. Sí.
0: Parlarem també al llarg d'aquesta entrevista d'una exposició que també tindrem aquí a Cubelles per la Festa Major, però centrant-nos encara doncs, en aquesta obra, en aquest cartell, parla'ns també de la tècnica, no? És a dir, com l'has pintat, és a dir, com quan comences a fer l'esbós i tot el procediment que ha tingut i el temps, no? Perquè no sé si ha estat allò un cartell ràpid o no sé, o que t'ha
1: Pues
0: portat un temps.
1: no, això ha estat algo que ha fet, és que no sé, però va ser algo que, ja et dic, parteix de fotos que he fet al poble, parteix de fotos que he fet, moltes fotos a la platja, precisament perquè he fet ara una pintura molt gran de la platja, i aleshores, vull dir, després és que ara aquest hivern hi va haver-hi un concurs aquí a Cubelles de pintura ràpida, on vaig poder participar com a jurat, i aleshores allà també vaig veure una miqueta les obres que es van presentar. Vaig veure, doncs, el poble, les pintures que van portar, i és que va ser un engranatge una miqueta de tot, no? Allò hi ha una atmosfera, no? I aleshores, per això et dic que va ser algú que entre les fotos i de platja, de poble, vull dir, va ser algo molt ràpid en realitat.
0: Però el traç, és a dir, hi ha primer una primera idea amb llapis i després hi apliques el color, o com és aquesta tècnica? O
1: Sí,
0: pintes
1: no.
0: directament, amb
1: No,
0: quin
1: no, jo
0: material?
1: no, no, jo sí, no, jo primer el que faig és un esbós i a partir d'aquí, pues ja començo pues a pintar-ho. Començo a pintar-ho. Jo faig això, vaig fer-ho damunt d'un paper d'aquarel·la, però ho vaig pintar amb acrílic bastant líquid, val? I a mesura que necessitava més pigment, doncs vaig posar una segona capa allà on feia falta. Però és així, vull dir, ho vaig fer així, d'aquesta manera. A mi m'agrada, com he dit abans, l'acrílic molt, perquè és molt versàtil. L'acrílic és molt versàtil. El pots pintar a casa.

0: com una aquarel·la, si vols, i si necessites pues, més material, fas una segona, una tercera capa, i aleshores és, ja et dic, és molt versàtil, molt fàcil de treballar, seca molt ràpid, perquè el que té l'acrílic és avantatge o desavantatge, no? Ara l'estiu és un desavantatge perquè seca molt ràpid, però gràcies a Déu també hi ha uns productes que són com uns diluents, que també són els que t'ajuden a retardar el secat, no? Aleshores, com que porto ja molt temps treballant a l'acrílic, em coneixo molt bé la majoria dels materials, treballes amb mèdiums, però no és el cas aquest. Aquest cas va ser algú sobre, ja dic, un paper d'aquarel·la, de gramatge, no sé si eren 380, i bueno, vull dir, va ser, ja et dic, com primer cas he treballat com una aquarel·la i sobre això ja vaig anar posant colors, si havia de variar una mica el color o pujar el més, doncs anava fent sobre la marxa. Però va ser algo que per mi em va ser molt fàcil, vull dir, bé.
1: Molt bé. Què espera que senti el públic quan contempli aquest cartell de la Festa Major?
0: El primer que crec que han de veure és que està vinculat amb el poble, però després pues, això, que amb tota aquesta banda de músics, pues, que vegin que és una festa realment, que el que volem és festa, no? I sentir-la tots, no? Jo penso que és el que ha de transmetre una festa major, pues, que és una festa.
1: Molt bé. Parlem ara de l'exposició, que també la podrem veure aquí a Cubelles, la podrem visitar del 3 al 31 d'agost a la sala d'exposicions al Centre Social Joan Roig i Piera. Com has previst doncs això, aquesta exposició a Cubelles? Què portaràs? Quants quadres? Quina tipologia?
0: Bueno, aleshores, en aquesta exposició encara tenim que acabar de mirar les mides de les parets, però jo tinc quadres grans. Aleshores, estava ahir precisament amb una companya de Crea, vam estar mirant l'obra a casa meva, tot el que tinc, perquè no ho tinc tot, però aquí tinc una part aquí. Però la meva idea és portar el que són els portrets, que són de 80 per 80, són uns portrets, unes cares molt maques, de molt color. Aleshores, vull posar en una paret tot el que és el portrets, i a l'altra paret m'agradaria portar tot el que tinc, part de lo que tinc d'abstracte. Aleshores, clar, les tècniques són molt interessants. Per exemple, els portrets és una tècnica bastant difícil en el sentit de que hi ha molt de color i la primera capa es fa en colors, es deixa secar, però la segona capa s'ha de posar bastanta pasta i a mesura que es va posant la segona capa que va també per parts és tot amb espàtula. S'ha de fer un rescat amb un gest, però has de saber fer anar molt bé l'espàtula amb el gest cap a on té que anar. Aleshores, per mi també va ser com un exercici que era molt difícil, perquè realment, bueno, i quan fas el gest amb l'espàtula, que fas un trencament, lo maco és que et surt la primera capa, no?, de color que hi ha sota, aleshores, que estàs aprofitant dos colors. Aleshores, és una tècnica que no és fàcil. I els abstractes que portaré pues, són tècniques mixtes, on es posa, ja dic, sobretot acrílic, però l'acrílic a vegades hi poso cretes, hi poso carbonet, hi poso també tintes, per això són tècniques mixtes.
1: Hi haurà alguna obra especialment dedicada a Cubelles, no? Ens has dit
0: Val,
1: alguna, no?
0: sí, exacte. Aleshores, he fet una pintura de lo que és la platja de Cubelles mirant cap a Vilanova, val? I bueno, vull dir, tot el que és les, que sí, les, com es diu, les sombrilles i tal, o sigui,
1: Sí,
0: molt,
1: sí.
0: molt, molt d'estiu, no? I aquesta la penso portar, sí,
1: Molt bé.
0: la penso
1: I
0: portar.
1: dedicades al Mediterrani, perquè veig que t'agrada el mar.
0: Bueno, Mediterrani, Pues ja, la platja ja
1: Sí.
0: amb el mar, pues ja
1: Hi
0: és el
1: ha...
0: Mediterrani, no?
1: Sí,
0: Perquè
1: sí.
0: estem a Vilanova.
1: Amb aquesta obra sí, però hi haurà més, és a dir...
0: Pues,
1: O és més abstracte, són més cares, és més...
0: no, ja et dic, els abstractes seran portrets,
1: Per
0: que són les
1: tres.
0: cares, hi haurà abstracte, hi haurà, ja dic, diverses tècniques amb abstractes. En tinc uns abstractes que estan pintats amb la tècnica de... com es diu ara? Bueno, com sorra
1: Ah.
0: fineta, com es diu? Pols de mar, de marbre.
1: De mabre, pols de
0: Pols de
1: mabre.
0: marbre amb pigment i amb mèdiums. Aleshores, també hi ha una altra tècnica i tal, però bueno, que es tracta d'això, no? És clar, és que jo he fet molts processos,
1: Clar.
0: aleshores...
1: Molt bé. Hi haurà una mica de tot, no? Perquè coneguin
0: Sí,
1: la teva obra
0: sí,
1: plena,
0: sí,
1: sí?
0: sí.
1: I que la gent que la vagi a visitar, no? Quines inspiracions, no sé, creus tu que obtindran a través de la teva pintura? Perquè entenc que has fet altres exposicions i potser hi ha
0: Sí,
1: hagut aquest
0: sí.
1: trasllat, no? De dir, doncs mira, m'ha agradat perquè tal, no? M'ha inspirat, no sé si... Una vegada fas una obra, no? I l'exposes, hi ha aquest retorn?
0: Bueno, jo quan exposo una obra, a veure, sempre t'agrada... El més important és veure quina connexió pot tindre amb el públic, no? Per saber
1: Sí.
0: veure què és el que també el públic els hi connecta més. Aleshores, al final el que decideix és el públic, no ets tu, no? I jo sóc multidisciplinar, perquè a mi m'agrada molt el dibuix i m'agrada molt la pintura. Aleshores, diguéssim que no em poso una etiqueta de dir jo només pintaré portrets o jo només pintaré... No, no m'agrada posar-me encara cap etiqueta perquè, pues no, perquè penso que un pintor també va evolucionant amb tot el seu procés i potser sí que arriba un moment que ja té una disciplina, diguéssim, no?
1: Però fonts d'inspiració, és a dir, bases amb alguna font, si en quin moment pintes, no?
0: Jo penso el mateix que va dir el senyor Picasso, la inspiración que te pille trabajando. I això és cert. Aleshores, si tu vas treballant, a mesura que tu vas fent... A veure, tens sempre una idea, més o menys, no? Però a mesura que tu vas treballant l'obra, vas trobant els colors. I hi ha moments que dius, no, jo aquí necessito tapar aquest color tan fort i he de posar un neutre o tal. Aleshores, és que tu et vas ficant dintre de l'obra. I així és com surt al final, perquè l'aspiració sola no serveix de molt.
1: Però fa recorregut per altres exposicions, no sé si tens algú que t'inspiri també a altres autors, no sé si això també és una font d'inspiració de dir, doncs home, miro també altres exposicions de
0: Home,
1: pintura, he viatjat, no sé, allò...
0: sí, jo sempre m'agrada molt anar a les exposicions. Ara l'última que vaig anar, mira, que no hi havia anat mai, i m'encantava ser la de Joan Miró. Aleshores, clar, aquest senyor ara allà, doncs, tota la seva vida, vull dir, vaig veure que bueno, té un recorregut increïble, com tots els nostres pintors d'aquí, del nostre país, que tenim molt bons pintors. I bueno, hi havia també internacional, no? Molts amics internacionals, com era el Pollock, com era la Joan Michel, bueno, hi havia diversos, i això pues, a mi m'encanta. A mi una de les pintores que m'agraden molt també és la Joan Michel, perquè també es deixa anar molt, té un traç que se'l deixa anar molt, és molt... Bueno, hi ha diversos, eh? Jo tinc molts pintors que m'agraden, i aleshores, clar, tot això et dona, pues sí, et dona una inspiració. I m'agrada molt també, vull dir, en tècniques mixtes, m'agraden molt com treballen els americans en aquests moments. Potser també perquè, clar, als Estats Units tenen uns productes boníssims de pintura, són molt innovadors, i aleshores, clar, això t'inspira molt. I miro molt les tècniques que utilitzen. Ara mateix, ja et dic que sobretot en abstracte m'agraden molt les americanes com ho treballen, sí.
1: Aquesta exposició que portaràs a Cubelles, no sé si l'has portat a altres llocs, si la fas exclusivament per Cubelles.
0: Aviam, aquesta exposició, una part la vaig exposar l'any passat a Premià de Mar, en el Centre Cívic de Premià de Mar, I no tot, vull dir alguna cosa. I ara, doncs, com que aquí també és una novetat, vull dir, també vull que em coneixin per als portrets i per l'abstracte, no? I a partir d'aquí, doncs, clar, com que aniré pintant més i creant més, doncs es anirà renovant tot. Sí.
1: Sota la marca de Crea Cubelles, no? Ja que formes part. És la primera exposició, sota el paraigua una mica també del
0: Sí.
1: suport de Crea Cubelles, no? Que t'ha fet aquest acompanyament
0: Sí.
1: a l'hora de la tria, no?
0: Sí,
1: De dir, doncs
0: exacte.
1: mira,
0: Sí.
1: proposem com a
0: Sí,
1: autora, no?
0: sí. Vam estar també ara fa uns mesos, em sembla que es diu El Fortí.
1: El Fortí, sí.
0: Sí, en El Fortí. En El Fortí ja vam fer també una exposició a l'aire lliure, combinat també amb músics que van vindre i tal. Allà va ser, diguéssim, el primer que
1: La teva
0: vaig fer
1: estrena a
0: amb ells.
1: Cubelles.
0: El primer que vam fer amb ells. Allà vaig presentar també dos quadres abstractes. Però sí, en quant a exposició, serà la primera.
1: Aquí Cubelles.
0: Aquí a Cubelles,
1: Molt
0: sí.
1: bé. Bé, per acabar una mica aquesta entrevista, no? No sé si tens algun projecte també futur que vulguis compartir avui aquí.
0: Bueno, pues no, jo ara ja torno a estar en contacte amb els meus profes que tenen un taller i que ara bueno, fan una altra vegada acompanyament ja amb els pintors que ells ja han tingut fa anys amb ells, perquè clar, sempre és bo tindre una mirada d'un gran professional on et pugui acompanyar i dir, no, vés més per aquí o vés més per allà o aquesta obra li pots posar potser això, i aleshores vull dir, això és un acompanyament increïble que jo vull tindre amb ells, sí.
1: Propostes noves, com ara aquest cartell, que no sé si és el primer cartell que t'encarreguen, si ja n'havies fet d'altres, que suposo que ha estat tot un repte també.
0: No, realment això ha vingut així inesperadament i ja està, no, però és el primer cartell que vull dir que per mi ha estat, doncs, estic molt, molt agraïda i tant al grup Crea com a tots vosaltres, no?
1: I d'elles, la teva filla, no? Que t'ha ajudat a la part gràfica a l'hora, diguem,
0: Sí.
1: entenc, de fer la composició del programa de la Festa Major, no? La part...
0: Sí. Sí, no, ella és dissenyadora gràfica i aleshores, vull dir, tota la part de text, això ja es va encarregar ella i vull dir, ha agradat molt i bueno, clar, tot ajuda, no? Vull dir que així també us hem tret una mica de feina, no?
1: Sí, heu fet un tàndem, no?
0: Sí,
1: Mare-filla.
0: sí, sí.
1: Molt bé. Doncs bé, no sé si vols aconsellar als futurs artistes joves que potser es puguin interessar en el món de la pintura a seguir doncs, aquest pas, no sé, alguna recomanació de cara, no sé, als futurs allò joves que vulguin dedicar-s'hi, no? També.
0: Bueno, pues jo penso que quan un té una afició, penso que té que lluitar per aquella afició i tirar endavant bueno, i buscar-se sempre pues, una sortida per continuar, vull dir, com he fet jo, vull dir, jo sempre trobo, inclús a casa, vull dir, si tinc menys espai, pues, tinc menys espai, però el meu paper, els meus colors no falten mai. O me'n vaig de viatge, vull dir, pues, també m'agafo les meves aquarel·les, una llibreta ja també per pintar aquarel·la i sempre quan vaig de viatge faig el mateix. Aleshores, pues sí, que jo penso que les aficions no s'han de deixar i molt d'ànim per qui tingui aquesta afició i que continuï.
1: Doncs Antònia Cruz, adreça de la càmera i també un desig, no?, de cara a aquesta festa major de Cubelles. Com l'hem de viure?
0: Home, mira, amb alegria, que això és el més important, que fem molta festa i bueno, que anem a tots els actes que estan proposats. Vull dir que això és l'important, no? Participar.
1: Doncs res més, moltes gràcies per aquesta entrevista i bé, deixem aquí aquesta entrevista amb l'Antònia Cruz, que és l'autora del programa de la Festa Major de Cubelles 2026. Fins una altra.

Serveis informatius de Ràdio Cubelles. No et perdis cap notícia. Sintonitza'ns al 107.5 FM o a radiocubelles.cat. T'ho explicarem tot.

0: Ràdio Cubelles, on podràs trobar tot tipus de programes.
1: Bona tarda, Cubelles. Jo sóc DJ Romo i avui DJ Romo Weekend Night.
2: Benvinguts a la màquina del temps.
3: Buenas tardes, buenas noches y buenos días. Desde Música en Concert.
0: Tot això i més al 107.5 de la FM i a radiocubelles.cat.
4: Serveis informatius de Ràdio Cubelles. No et perdis cap notícia. Sintonitza'ns al 107.5 FM o a radiocubelles.cat. T'ho explicarem tot.

0: Ràdio Cubelles, la ràdio que ens fa sentir.
1: Ràdio Cubelles, notícies.
2: L'Associació de Veïns de Maestrader, amb la col·laboració de l'Ajuntament de Cubelles, celebrarà aquest cap de setmana una nova edició de les festes d'estiu de Maestrader, amb un ampli programa d'activitats lúdiques, esportives i culturals adreçades a totes les edats. Enguany, el cartell de la festa destaca pel seu toc de sàtira i reivindicació, amb una referència a la implantació dels nous contenidors de brossa intel·ligents. Segons ha explicat la tresorera de l'entitat, Anna Monreal, a Ràdio Cubelles, l'objectiu és posar una nota d'humor a les queixes del veïnat sobre el nou sistema de recollida de residus, sense perdre de vista l'esperit de germanor i de diversió que caracteritza aquestes dates. Escoltem, com dèiem, a Anna Monreal.
3: Sí, sí, ja et dic, l'hem intentat donar, entenem, que tots els canvis i els processos porten un temps d'aprenentatge tant per qui organitza com per qui fa ús del servei, però bueno, ens agrada sempre donar-li aquest toc de reivindicació, sí.
2: La programació ha començat aquest divendres 31 de juliol amb el tradicional xupinazo a les 10 del matí. Al llarg del dia hi haurà també partits de futbol de les categories Benjamí a la Vi, una xocolatada amb pintacares, jocs d'aigua i un concurs de bellesa canina. La jornada es completarà amb el sopar popular, bingo musical i una sessió de disc mòbil en karaoke. La tresorera de l'Associació de Veïns de Maestrader ha destacat també alguns dels continguts de la programació d'enguany.
3: Aquest any passem la xocolatada el divendres a la tarda i també hi haurà pintacares i jocs d'aigua, que creiem que fan falta. I després a les 7 també fem un canvi i passem al concurs de bellesa canina. Abans el fèiem els dissabtes, però bueno, se'ns solapaven una miqueta amb les preparacions de l'ordre de la nit i de més, i hem decidit fer-ho divendres. Esperem que vingui molta gent igualment. Tot això amb servei de bar obert, I després el sopar a la nit i passem al bingo musical, que l'any passat va ser tot un èxit, és algo molt divertit, a la gent li agrada molt i hem decidit fer-ho divendres doncs, també per donar cabuda a tot tipus de públics, no només al jovent. I després una miqueta de disco mòbil. Aquest any ve un DJ que està molt obert a escoltar les nostres propostes. I també la idea és que puguin venir famílies, gent jove, gent més gran, i tothom tingui cabuda a l'hora del bailoteo.
2: Les activitats continuaran dissabte 1 d'agost, també amb el xupinazo a les 10 del matí, seguit d'un partit de futbol amateur. I a la tarda celebraran també un concurs de pastissos, un concurs de dibuix i art urbà, entre d'altres. I una nit d'aquest dissabte que estarà marcada també pel sopar de festa amb fideuà, actuació musical amb el grup Verbena i una festa que tancarà la jornada amb Eric Bo. Ens explica Anna Monreal.
3: Doncs dissabte engega. Al matí farem el futbol amateur. Que aquest any, com a novetat, els equips s'hauran d'inscriure i fer una aportació. Cal recalcar que l'aportació està pensada perquè el premi dels guanyadors sigui una miqueta més atractiu i suculent. Després de la tarda tindrem el concurs de pastissos, que també és una cosa que agrada molt i participa cada any més gent i cada any més professionals. I després, a les 7, tindrem el concurs de dibuix i aquest any, com a novetat, preparem una activitat d'art urbà. Hem de donar les gràcies a l'Ajuntament, que ens col·labora amb el material, en aquest cas, amb altres coses, però per aquesta activitat. I és algo pensat pel públic més adolescent, que ja et dic, aquest any volem donar cabuda a tothom i serà algo molt divertit i farem la fideuà i, a part, també el servei de bar. I després tenim un grup musical que es diu Verbena, molt, molt, molt divertit, molt amè, on també es tocarà tot tipus de música, versions, música pròpia, és un grup jove i molt, molt amè. I després, a 12:30, tenim el DJ, l'Eric Bo, que aquest any doncs, ens donarà aquesta cloenda del dissabte una mica més festiva, no?, per refrescar-nos a la nit, que segur que fa molta calor.
2: Les festes d'estiu de Maestrader acabaran diumenge 2 d'agost amb una nova jornada d'activitats familiars que inclourà un torneig de petanca, un tobogan inflable, el lliurament de premis i un espectacle infantil. A la nit tindrà lloc diumenge el sopar de cloenda, abans el xupinazo, que posarà punt i final a les celebracions. Les primeres dades de la implantació dels contenidors tancats i del sistema porta a porta als municipis gestionats per la Mancomunitat Penedès-Garraf confirmen una millora significativa dels resultats en la gestió dels residus. Segons les dades facilitades per la Mancomunitat, l'índex de recollida selectiva ha augmentat en 15 punts percentuals respecte al màxim període de l'any passat, fins a situar-se al voltant del 57,4%. Aquest increment representa la primera avaluació dels nous models de recollida i permet superar l'objectiu mínim del 55% de preparació per la reutilització i el reciclatge dels residus municipals establert per la normativa europea. L'evolució positiva reflecteix en totes les principals fraccions reciclables. La recollida de vidre ha crescut un 68%, la de fracció orgànica un 65,2%, els envasos lleugers un 47,4% i el paper i cartró un 38,8%. Paral·lelament, la fracció resta s'ha reduït un 26,8%, fet que evidencia una millor separació del residu en origen. Les dades també mostren una disminució del 8% pel que fa a la generació total de residus, un indicador especialment rellevant perquè la prevenció és el primer objectiu de les polítiques europees d'economia circular i de la normativa vigent en matèria de residus. Segons la Mancomunitat Penedès-Garraf, aquests resultats són fruit del treball conjunt amb els ajuntaments i de la implicació de la ciutadania en l'adaptació als nous sistemes de recollida. La implantació dels contenidors tancats i del model porta a porta contribueix a incrementar la qualitat de la recollida selectiva, reduir els residus destinats a la fracció resta i avançar cap a una gestió més eficient i sostenible. La Mancomunitat continuarà desplegant i consolidant aquests models de recollida amb l'objectiu de seguir millorant els indicadors ambientals, reduir la generació de residus i complir els objectius fixats per la normativa europea i estatal en matèria d'economia circular.
0: Ràdio Cubelles, la ràdio que ens fa sentir.

Tota l'actualitat local la trobaràs a radiocubelles.cat.

0: den Finn.
1: Tota l'actualitat local la trobaràs a radiocubelles.cat.

0: Ràdio Cubelles, la ràdio que ens fa sentir.
1: Ràdio Cubelles, notícies.
2: L'Associació de Veïns de Maestrader, amb la col·laboració de l'Ajuntament de Cubelles, celebrarà aquest cap de setmana una nova edició de les festes d'estiu de Maestrader, amb un ampli programa d'activitats lúdiques, esportives i culturals adreçades a totes les edats. Enguany, el cartell de la festa destaca pel seu toc de sàtira i reivindicació, amb una referència a la implantació dels nous contenidors de brossa intel·ligents. Segons ha explicat la tresorera de l'entitat, Anna Monreal, a Ràdio Cubelles, l'objectiu és posar una nota d'humor a les queixes del veïnat sobre el nou sistema de recollida de residus, sense perdre de vista l'esperit de germanor i de diversió que caracteritza aquestes dates. Escoltem, com dèiem, a Anna Monreal.
3: Sí, sí, ja et dic, l'hem intentat donar, entenem, que tots els canvis i els processos porten un temps d'aprenentatge tant per qui organitza com per qui fa ús del servei, però bueno, ens agrada sempre donar-li aquest toc de reivindicació, sí.
2: La programació ha començat aquest divendres 31 de juliol amb el tradicional xupinazo a les 10 del matí. Al llarg del dia hi haurà també partits de futbol de les categories Benjamí a la Vi, una xocolatada amb pintacares, jocs d'aigua i un concurs de bellesa canina. La jornada es completarà amb el sopar popular, bingo musical i una sessió de disc mòbil en karaoke. La tresorera de l'Associació de Veïns de Maestrader ha destacat també alguns dels continguts de la programació d'enguany.
3: Aquest any passem la xocolatada el divendres a la tarda i també hi haurà pintacares i jocs d'aigua, que creiem que fan falta. I després a les 7 també fem un canvi i passem al concurs de bellesa canina. Abans el fèiem els dissabtes, però bueno, se'ns solapaven una miqueta amb les preparacions de l'hora de la nit i de més i hem decidit fer-ho divendres. Esperem que vingui molta gent igualment. Tot això amb servei de bar obert, I després el sopar a la nit i passem al bingo musical, que l'any passat va ser tot un èxit, és algo molt divertit, a la gent li agrada molt i hem decidit fer-ho divendres doncs, també per donar cabuda a tot tipus de públics, no només al jovent. I després una miqueta de disco mòbil. Aquest any ve un DJ que està molt obert a escoltar les nostres propostes i també la idea és que puguin venir famílies, gent jove, gent més gran i tothom tingui cabuda a l'hora del bailoteo.
2: Les activitats continuaran dissabte 1 d'agost, també amb el xupinazo a les 10 del matí, seguit d'un partit de futbol amateur. I a la tarda celebraran també un concurs de pastissos, un concurs de dibuix i art urbà, entre d'altres. I una nit d'aquest dissabte que estarà marcada també pel sopar de festa amb Fideuà, actuació musical amb el grup Verbena i una festa que tancarà la jornada amb Eric Bo. Ens explica Anna Monreal.
3: Doncs dissabte engega. Al matí farem el futbol amateur. Que aquest any, com a novetat, equips s'hauran d'inscriure i fer una aportació. Cal recalcar que l'aportació està pensada perquè el premi dels guanyadors sigui una miqueta més atractiu i suculent. Després de la tarda tindrem el concurs de pastissos, que també és algo que agrada molt i participa cada any més gent i cada any més professionals. I després, a les 7, tindrem el concurs de dibuix i aquest any, com a novetat, preparem una activitat d'art urbà. Hem de donar les gràcies a l'Ajuntament, que ens col·labora amb el material, en aquest cas, amb altres coses, però per aquesta activitat. I és algo pensat pel públic més adolescent, que ja et dic, aquest any volem donar cabuda a tothom i serà algo molt divertit i farem la Fideuà i, a part, també el servei de bar. I després tenim un grup musical que es diu Verbenam, molt, molt, molt divertit, molt amè, també es tocarà tot tipus de música, versions, música pròpia, és un grup jove i molt, molt amè. I després, a 12:30, tenim el DJ, l'Eric Bo, que aquest any doncs, ens donarà aquesta cloenda del dissabte una mica més festiva, no?, per refrescar-nos a la nit, que segur que fa molta calor.
2: Les festes d'estiu de Maestrader acabaran diumenge 2 d'agost amb una nova jornada d'activitats familiars que inclourà un torneig de petanca, un tobogan inflable, el lliurament de premis i un espectacle infantil. A la nit tindrà lloc diumenge el sopar de cloenda abans del xupinazo que posarà punt i final a les celebracions. Les primeres dades de la implantació dels contenidors tancats i del sistema porta a porta als municipis gestionats per la Mancomunitat Penedès-Garraf confirmen una millora significativa dels resultats en la gestió dels residus. Segons les dades facilitades per la Mancomunitat, l'índex de recollida selectiva ha augmentat en 15 punts percentuals respecte al màxim període de l'any passat, fins a situar-se al voltant del 57,4%. Aquest increment representa la primera avaluació dels nous models de recollida i permet superar l'objectiu mínim del 55% de preparació per la reutilització i el reciclatge dels residus municipals establert per la normativa europea. L'evolució positiva reflecteix en totes les principals fraccions reciclables. La recollida de vidre ha crescut un 68%, la de fracció orgànica un 65,2%, els envasos lleugers un 47,4% i el paper i cartró un 38,8%. Paral·lelament, la fracció resta s'ha reduït un 26,8%, fet que evidencia una millor separació del residu en origen. Les dades també mostren una disminució del 8% pel que fa a la generació total de residus, un indicador especialment rellevant perquè la prevenció és el primer objectiu de les polítiques europees d'economia circular i de la normativa vigent en matèria de residus. Segons la Mancomunitat Penedès-Garraf, aquests resultats són fruit del treball conjunt amb els ajuntaments i de la implicació de la ciutadania en l'adaptació als nous sistemes de recollida. La implantació dels contenidors tancats i del model porta a porta contribueix a incrementar la qualitat de la recollida selectiva, reduir els residus destinats a la fracció resta i avançar cap a una gestió més eficient i sostenible. La Mancomunitat continuarà desplegant i consolidant aquests models de recollida amb l'objectiu de seguir millorant els indicadors ambientals, reduir la generació de residus i complir els objectius fixats per la normativa europea i estatal en matèria d'economia circular.
0: Ràdio Cubelles, la ràdio que ens fa sentir.
4: Ràdio Cubelles, on podràs trobar tot tipus de programes.
2: Benvinguts a l'informatiu de Ràdio Cubelles. Us parla Àngel Fuster.
5: Bon dia, Cubelles. Comencem amb el programa matinal d'informació local.
2: Bon dia i benvinguts a la tertúlia en directe de Ràdio Cubelles.
4: Tot això i més al 107.5 de la FM i a radiocubelles.cat.
6: Ses muntanyes, ses hotels, una campana, ja sé l'olor que fa l'atlet. Ses retxes d'un...

ple la fuga per l'escala i has regirat tot el pis de dalt a baix. Has mig obert la finestra per si torna el nostre gat.

0: birra antes que acabe esta cuenta atrás.
1: Ara és el moment de fer-ho diferent. Encara hi ets a temps, recupera la teva gent. Ara és el moment de fer-ho diferent.

0: Ràdio Cubelles, el mitjà multimèdia per saber què passa a Cubelles.
1: Estoy envuelto en llamas y voy.

0: això no sé on acabarà. Jo sé que estic...
1: Si vols notar la diferència... Ràdio Cubelles.
2: Si vols notar la diferència...
1: Ràdio Cubelles.
2: Si vols notar la diferència...
1: Si vols notar la diferència...
3: Ràdio Cubelles. 107.5 FM.

0: I tornem al programa Compartim la platja amb la natura amb Xavier Pedro, qui ja tenim aquí als estudis de la ràdio, en companyia d'ell mateix aquí en directe. Què tal, Xavier?
1: Com anem? Molt bé. Estic content d'estar aquí a la ràdio.
0: Molt bé, avui nou programa, l'has titulat Quan la platja era un món viu. Bé, presenta'ns aquest espai, doncs. Endavant.
1: Vale, mira, el que volem és parlar una miqueta de com era abans i sobretot com era abans la platja de Cubelles. I sobretot, bueno, sí que abans era un mar així amb més vida, o sigui, que havíem parlat, i el que sí que tenia era més connectivitat ecològica, que és això, que significa aquesta paraula tan estranya, doncs, que per exemple mar i muntanya estaven molt més connectats, no? No hi havia carreteres pel mig, infraestructures, carrers, etcètera, no? Tot això, i estava molt més connectat tot i hi havia menys impacte humà. Doncs aquest era el principal canvi i amb aquesta fotografia és el que ens podem d'això.
0: Uh-huh. Clar, més connectat perquè a més tampoc hi havia construcció. No sé si això també té a veure, no? Aquesta connectivitat entre mar i muntanya, que no hi ha barreres, no?
1: Exacte, sí, sobretot és això, sí, que és connectivitat com natural. Si ens imaginem ara l'únic connector que tenim per aquí, doncs és el riu Foix, doncs si tu fossis una guineu, per on aniries des de la muntanya fins a la platja?
0: Clar, per
1: allà, perquè si no,
0: per creuar,
1: ho tens complicat, sí.
0: Ens vols parlar una mica de les platges de Cubelles, però Salines seria una bona platja per començar, Salines de Cubelles?
1: Sí, el que volia parlar era de les antigues Salines de Cubelles, que era un espai ecològicament molt, molt important, les antigues Salines d'aquí Cubelles, perquè era l'espai més important que hi havia entre el Llobregat i el delta de l'Ebre. Val? Jo ja no les vaig conèixer, però sí que me n'han parlat, això, que era, bueno, de com era. Era un mosaic que hi havia aiguamolls, hi havia dunes i hi havia zones humides, no? Que no n'hi ha gaires a tot el litoral d'aquí de Catalunya, no? Sí que trobem el delta de l'Ebre i després un espai molt més gran que puguem trobar aquí a Espanya, doncs és a Doñana, per exemple, oi? Però hi va haver, el que és curiós que em van explicar no fa massa és que hi va haver una lluita ciutadana, no era per part de cap entitat ni res, sinó era diversos ciutadans que es van agrupar per poder protegir aquest espai. Tot i que finalment ho van perdre, aquesta batalla, no? Si no, ara potser encara tindríem aquí un espai ben conservat, no sé si algú ha anat a les Salines del delta de l'Ebre, doncs és un paisatge totalment diferent, no? És mig desèrtic, però que té els seus beneficis i el seu encant, i que no en tenim masses per aquí prop, a part del delta de l'Ebre. I bueno, doncs si aquella lluita o polítics que hi havia en el seu moment haguessin apostat per conservar allò, doncs potser ara el paisatge d'aquí a Cubella seria força diferent.
0: Perquè les Salines en si, clar, les havíem tingut a Cubelles, dius, encara hi ha territoris que conserven les seves Salines, és una font rica, no? És a dir, hauria estat bo, no?, deixar-ho tal com era, no?
1: Sí, perquè també hi ha diferents espècies que s'aprofiten de... Bueno, que és el seu hàbitat natural, aquests espais els usen molt. I bueno, doncs, per exemple, sobretot en tema d'ocells, és els que podem veure més, no? que viuen allà, a part d'alguns peixets que viuen en aigües que són salobres també, que també podrien viure. És un negoci, no?, que podríem dir que estava explotat fins que funcionava, després ara no sé per quins motius es va deixar, però bueno, és un negoci que podria seguir sent rentable, podent existir, i bueno, tindria un valor especial perquè no està a tot arreu això.
0: Es podria imaginar com era, doncs, la platja de les Salines de Cubelles anteriorment, no? Deies aiguamoll, o sigui, devien haver molts aiguamolls, no? Dius un mosaic i moltes dunes i zones humides.
1: Sí, exacte. Exacte, sí, hi havia les diferents parcel·les per produir la sal, no? on t'omplien amb aigua de mar, es dessecava aquesta aigua i s'estreia la sal, però després entre aquest mosaic, no? entre les diferents parcel·les que es feien servir pel tema de sal, doncs també hi havia les dunes, hi havia la vegetació, hi havia fins i tot algunes zones de maresmes, com entre aquí Cubelles i Cunit hi havia unes maresmes que eren força grans i que, bueno, al final han desaparegut. Uh-huh. I n'hi ha molt poques al litoral català que bueno, que s'estan intentant recuperar o bueno, o si més no, que es conservin i no s'acabin construint, no?
0: Uh-huh. Parlem ara, doncs, també de conceptes, no? Uh-huh. Nacre i mar. Què ens vols dir d'aquests dos conceptes?
1: Vale. La nacra és un animal, no sé si tothom el coneix. La nacra és un bivalve, que és com una petxina, no? I és la més gran del Mediterrani. És una espècie que està en perill d'extinció i, perquè ens puguem fer una idea, fa més d'un pam de gran. O sigui, no és com un musclo perquè és més blanqueta, però perquè ens imaginem, no? Un musclo molt gran, molt gran, molt gran. Està en perill d'extinció, ara únicament es troba a la zona del delta de l'Ebre, però el que volia explicar és que no fa massa anys, fa 15-20 anys, a mi m'han explicat que es trobaven closques que arribaven, doncs, igual que trobem petxines que és perquè han mort a dintre de l'aigua i les tempestes les arrosseguen cap a la sorra de la platja, doncs no fa massa n'havien arribat de closques d'aquí. Això significa que dintre de l'aigua n'hi havia.
0: Uh-huh.
1: Val? Però bueno, això vol dir que s'ha anat degradant, no, el seu hàbitat, i han desaparegut perquè ara no se'n troben en lloc més que el delta de l'Ebre. A part, aquesta espècie també ha tingut com uns paràsits o alguna cosa així que també han ajudat a la seva desaparició.
0: Uh-huh. És a dir, que havien arribat, les nacres a Cubelles, les closques, no?
1: Sí, o sigui, de tota la vida n'hi haurien hagut i cada vegada menys, fins que van desaparèixer de tot el litoral, menys el delta de l'Ebre.
0: Uh-huh. I tanquem, doncs, aquest espai parlant també allò mite o realitat, no? En referència a... La pregunta seria, abans hi havia més peix perquè no hi havia pescadors?
1: Uh-huh.
0: Què ens pots dir, Xavi?
1: Abans hi havia més peix, això és veritat, però no, però seria fals perquè no, és perquè hi havia menys pescadors. Vale? Hi havia pesca, la pesca que era com... Hi havia diferents mètodes de pesca, igual que ara, però abans hi havia zones, mètodes de pesca que eren tradicionals. Sí que hi havia menys pressió industrial i menys destrucció de l'hàbitat. Teníem molts més hàbitats per criar, per reproduir-se, i etc. Llavors hi havia molta més peix. Això era bàsicament el que feia que hi hagués molta més peix. Volia parlar també d'abans com era la pesca i com ha anat canviant o quines coses encara es conserven, per exemple. Un mètode de pesca són les nanses, que són com unes caixes, diguem, com uns quadrats, per exemple, que es llencen al mar, aquelles boies que veiem a vegades a dintre de l'aigua,
0: uh-huh.
1: doncs que estan lligades amb un cordill i a dintre hi posen com un cebo, ara no ho sabrem en català,
0: uh-huh.
1: Perquè hi entri algun... A vegades hi entren pops, a vegades uh-huh. alguns peixos, etc. No? Doncs aquestes nanses, que ara no sé com en quin material es deuen fer, crec que d'algun tipus de ser o algunes coses així,
0: uh-huh.
1: Abans es feien amb nans, es feien amb branques de joncs.
0: Uh-huh.
1: Els joncs són aquelles, com aquelles canyetes així primetes i verdes que punxen a dalt de tot, doncs aquesta és una planta que viu a les dunes i a les zones de maresma i que abans, doncs, els pescadors, doncs, utilitzaven per fer els seus estris per pescar. Doncs les nanses es feien amb això. A part, si ens imaginem com era abans la platja, les no hi havia cases, excepte les cases de, que feien servir, o les construccions que feien servir els pescadors, la gent que pescava al mar. Tenien molta peix. I les cases es feien, per exemple, primerament es feien amb joncs i amb burro, que és una altra planta. Però una única d'aquestes cases només en queda alguna a Doñana. Aquí a Catalunya no n'hi ha cap. Les que sí que trobem així que siguin antigues, cases de pescador, al Delta de l'Ebre, hi ha unes casetes de pescadors, però aquestes ja són un pèl posteriors, que també estan fetes amb base d'adobe, que és com un fang. Llavors també estan fetes amb joncs i adobe. I aquestes ja són... Però bueno, el que vinc a referir és que sobretot són materials, els mateixos materials que tenien allà són els que s'utilitzaven per poder fer aquestes casetes, i únicament hi vivien els pescadors i poca cosa més. Un altre art de pesca que es feia servir antigament i encara s'utilitza ara és la pesca amb llum. La pesca amb llum es fa servir per les sípies i per altres peixos, val? I és una cosa que el neolític ja es veu que ja es feia servir. Abans no teníem llums per fer-ho, però ho feien amb fogueres per pescar les sardines. Es veu.
0: Que curiós,
1: I és una cosa que fins ara ha durat i encara es conserva. No és una cosa que s'hagi inventat fa poc, sinó que es va inventar fa la tira i tira d'anys. I una altra cosa que volia parlar, abans que parlàvem d'aquesta connectivitat i tot això, era de bueno, que hi ha grans mamífers o animals molt grans que ara els associem a zones de bosc, com per exemple, si parlem d'un llop, d'un linx, o les guineus, o així, les associem a la nostra imaginària a un bosc. Però no, es veu que fins i tot arribaven a zones de platges. Bueno, a Galícia encara sí que s'ha vist, a Astúries, ja no recordo, algun llop que sí que baixava a la platja a alimentar-se, això ho vaig veure en un documental ja fa un temps, i vaig parlar amb la persona que el va gravar, però bueno, fins i tot aquí que ho veies això passava, no? De animals així tan grans que després van acabar marxant, doncs com que tenien aquesta connectivitat arribaven fins allà. Guineus sí que n'arriben aquí a la platja per la zona de la desembocadura del Foix, perquè a vegades trobem petjades i això. I bueno, i el linx, per exemple, en un documental també del Félix Rodríguez de la Fuente, surt caçant un ànec en un d'ells. I això vol dir doncs que també estaven en zones així com de maresmes, etc. Uh-huh. Tot i que sempre el tenim més

0: Bueno, de cara als pescadors, bueno, els mètodes que són tradicionals, doncs igual mantenien una miqueta més a l'equilibri. Clar, fa falta que els sigui rentable, no?, per poder-ho fer, perquè, bueno, no és el mateix. Una vegada vaig estar a Senegal, veia com treien peixos i vamos, es treien, però unes muntanyes de peix que dius, és que això cada dia, cada dia, cada dia és insostenible. I a més, clar, i molta d'aquell peix després es reparteix fins a arribar a la tira de països. Bueno, per part nostra, per part del consumidor i consumidora, doncs el que hem de fer és consumir peix que sigui d'aquí i que sigui de temporada. Sempre, bueno, podem hi ha calendaris on t'expliquen quin peix toca cada temporada, doncs, bueno, podem, igual que amb les fruites i verdures, doncs ser conscient que potser és una cosa que fins i tot si ens ho haurien d'ensenyar molt més a l'escola, potser, no? Aprendre tot això, però clar, després a casa, si no ho veiem i si no ho apliquem, és difícil, no?, que ho integrem, això, en els nostres hàbits.
1: Pregunta final, Xavier. És veritat que abans hi havia foques aquí?
0: Abans, igual que hem parlat abans del
1: Sí.
0: llop i aquests animals, sí, hi ha la foca, que és la foca mediterrània, bueno, que és el seu nom, diu, no?, que és del Mediterrani, que sí que n'hi havia, se n'havien vist, per exemple, sí que sé uns registres a Torredembarra, perquè m'ho va explicar un company que viu allà, i bueno, segurament aquí a Cubelles també se n'haurien vist, i bueno, n'hi havien, no és que fos un exemplar únic, i segur que n'hi havien, i això estem parlant, crec que deu fer un centenar, 100 anys o així, calculo, i n'hi havien, i potser fa menys fins i tot també se n'han vist.
1: Doncs ho hem de deixar aquí. Hem arribat ja al punt final d'aquest programa Compartim la platja amb la natura. Com sempre, tanquem el programa una mica recordant, no?, que el GPEC també té accés a, doncs, a que la gent conegui l'entitat, no?, fa accessible a través de les seves xarxes, portals. Explica'ns.
0: Vale, doncs podeu mirar el gpec.cat, que és la pàgina web, i allà també, si no, surten les xarxes socials que tenim, i allà estarem informats, informades de les coses que es fan, i bueno, sempre animo la gent que proposi coses també, si vol tirar endavant alguna iniciativa. Doncs, bueno, és una entitat oberta i sense ànim de lucre, i endavant a fer coses per millorar el nostre medi ambient.
1: No ens queda dit. Moltes gràcies, Che Pedro. Doncs al GPEC. Fins la propera, aquí a la ràdio. Moltes
0: Ah,
1: gràcies.
0: gràcies.

0: Quina és la millor cançó de la història? Descobreixo a Rock and Classics. A Rock and Classics podràs fer un autèntic viatge en el temps i redescobrir els grans èxits de cada dècada. Els millors discos, les cançons més famoses, la història dels artistes més emblemàtics amb referència al context social de cada època. Sau, AC/DC, Beatles, Police, Loquillo, Bob Dylan, tots els estils més punxats s'uneixen a Rock and Classics.
1: T'espero el diumenge, a les 6 de la tarda, a Ràdio Cubelles.
0: Rock and Classics, amb Esteve Llop.
1: T'espero el diumenge, a les 6 de la tarda, a Ràdio Cubelles.
2: Música, més informació, més entreteniment, igual a Ràdio Cubelles. Segueix la nostra programació.

0: Ràdio Cubelles, on podràs trobar tot tipus de programes.
1: Bon dia, amics, oients i simpatitzants sardanistes. Comença el programa de sardanes.
2: Hola,
1: de
2: amics,
1: Ràdio
2: què tal? Qui us parla, Cintobel, amb aquesta bonica sintonia de Mount Country.
1: Bon dia sempre. O bon vespre, depèn de l'hora que esteu escoltant aquest programa. Salutacions a tots els oients de Ràdio Cubelles.
0: Tot això i més al 107.5 de la FM i a radiocubelles.cat.

Ràdio Cubelles. El 107.5 de l'FM.

Doncs ja tornem a estar aquí amb tots vosaltres, aquí amb els oients de Ràdio Cubelles, el millor programa de swing i rock and roll de la contrada, La Maleta a la Guspireta. Escoltem aquesta cançó.

Doncs diem adeu amb la policia, suposo, que deu ser benvinguts, diríem adeu a la policia, però benvinguts als oients de Ràdio Cubelles, com cada setmana aquí estem a la maleta a la Guspireta. Què tal? Com ha anat la setmana? Tot bé? Estem ara aquesta setmana, a mitjans d'octubre, ja comença a sentir-se una mica de fresqueta. I res, dir-vos que aquesta setmana tenim teca d'agenda. Després us ho comento. Acabem d'escoltar, direu, sí, això no és molt dels anys 40, del swing. No, però avui he portat una mica de tot i he començat doncs una mica mogudets per treure les lleganyes, per estar aquí amb molt bon rotllo i començar el programa a tope de power. I aquesta cançó és del Olly Murs i sí, es pot ballar amb l'indy hop, amb swing, i és Dance With Me Tonight, perdó. La cançó és el títol. Espero que us hagi agradat, ha sigut superxula i ara per baixar una mica les pulsacions us porto una cançó que a mi m'encanta, aquesta sí que és dels anys 40, que la vaig descobrir en una pel·lícula que es diu La jungla de cristal 2, en anglès Die Hard. Diràs, sí, bueno, els que sabem una mica anglès no entenem el títol traduït en castellà. Va haver una època que aquí traduïen traduïen les pel·lícules, el títol original no el traduïen, i bueno, sí, o sigui, igual, no? I llavors, bueno, deixem-ho estar. Això pels experts del cinema, que ho investiguin ells. Només era una curiositat. Doncs res, aquesta cançó es diu Old Cape Cod i la cantant es diu Patti Page. Gaudim-la. If you...

Doncs acabem d'escoltar la Patti Page amb All Cape Cod. Doncs seguim aquí avui al programa de Swing. Avui sí que tenim l'agenda aquest cap de setmana de Rockabilly només. I un casament també tenim, però bueno, allà hi haurà de tot. Però bueno, el diumenge després us ho comento i serà Rockabilly. Però avui volia portar, per ara feia dies que no portava una mica de Swing, i també m'agrada molt i és molt bonica i m'agrada compartir-ho amb vosaltres. Doncs res, seguim el programa i ara tenim una cançó que es diu Short Dress Girl. És d'un grup molt famós, molt, molt en el món del swing i de Nova Orleans. Es diu Preservation Jazz Hall Band. I res, us l'he portat moltes vegades des que hem començat el programa de la maleta. I de tant en tant us ho porto perquè la veritat que val molt la pena i es posa molt a les jams. Us deixo amb ells, amb el Preservation Jazz Hall Band, amb Short Dress Girl.

Doncs acabem d'escoltar Short Dress Girl. Us ha agradat o què? Sí, sí, està xula. Ja n'hi ha una altra. Ai, perdoneu, És que aquest temps, entre la tos, l'encostipat, ara ja m'està marxant la tos. Però la tos dura eternament. Doncs això, com us deia, tenen moltes cançons que estan molt bé. Investigueu si, si us ha agradat. Preservation Jazz Hall Band. Doncs, com us deia, aquest cap de setmana tenim un aniversari el diumenge aquí al Llorenç del Penedès. Ja us he anat anunciant dies enrere dels programes perquè us aneu apuntant a la superagenda que teniu al mòbil, o no. Els que ens agrada el paper, doncs en paper també és acceptable. I dir-vos que aquest diumenge, a partir de les 9, si no m'equivoco malament, sí, a partir de les 9 comença el show. És un aniversari d'una entitat que es diu Carburador Springs, faig la pitjor lío. És el tercer aniversari i res, una entitat que té dins doncs, cotxes americans, motos i bueno, estarà molt bé de 9 a 3 aquest diumenge. A les 9 comença el show, com us veu, us deia. A 9:45 començaré a punxar jo. A 11:45, quasi a l'hora de l'Àngelus, tenim la cerimònia de premis. I a 12:45 tindrem música en directe d'un grup de rockabilly, sí, perquè aquest cap de setmana serà tot a full power diumenge de rockabilly. I és un grup en directe que es diu Handicaps. Per tant, no té desperdici, o sigui, l'acte en si. I a les 3 acaba el show. Per tant, apunteu-vos a l'agenda si no teniu res més a fer aquest diumenge. I allà ens veiem. Doncs res, aquí avui no tenim rockabilly, sinó que tenim swing. El rockabilly ens el guardem per diumenge. Qui tingui ànsia viva d'escoltar-lo, doncs que vingui. Escolta'm, allà estem tots benvinguts. Doncs seguim amb una altra cançó que m'agrada molt, que fa uns programes us vaig dir que era Jenny Siegel i al final vaig dir que no, que era les Andrew Sisters. És un estàndard que és By Mir Bis Duchenne i aquell dia em vaig equivocar. És el que té, equivocar-se. Però avui sí, avui porto la que m'agrada molt, que és de la Jenny Siegel, com sempre us he dit, que surt a les pel·lícules de... aquella Swing Kids, es diu. I res, us deixo amb ella.

Doncs acabem d'escoltar la Janis Siegel amb By Mir Bis Duchenne. Espectacular aquesta cançó. Doncs ara tenim una altra, vaig una mica lleugereta perquè si no no podré posar totes les cançonetes i a mi m'agrada que escolteu cançons xules. Una altra cançoneta de les Andrew Sisters que també m'agrada molt i ara com que estem animadets, doncs seguim amb el rotllo d'estar guai. Andrew Sisters, Boogie Boogie Bugle Boy. Som-hi!

Doncs molt bé, diem adéu a les Andrew Sisters i ara agafem un avió per anar cap a les terres franceses amb una cançó que es diu C'est magnifique i la cantant es diu K-Star. No té desperdici, tampoc. Bueno, cap de les cançons que porto jo, evidentment. Si no m'ho dic jo, me les unto. Doncs res, us deixo amb ella, que és una cançó superxula, la ballem molt a les jams, jo la poso molt. I C'est magnifique!

Doncs ser magnífic que tornem a aterrar aquí a les nostres terres catalanes i res, espero que us hagi agradat. I ara aquesta cançó m'agrada molt perquè de tant en tant us la porto, que surt a la pel·lícula Regreso al futuro, qui no l'ha vista, és una gran pel·lícula, és un mite per mi també, ha marcat molt aquella pel·lícula, penso jo, bueno, amb els friquis almenys ens ha marcat. I aquesta cançó surt perquè recordem que aquella pel·lícula està ambientada als anys 50 i m'encanta. És una cançó que posen al ball, que van a ballar i res. Escolteu-la, no tinc moltes coses més a dir perquè és que és, a mi, vamos, quasi sempre la poso. Amb una jam de rock and roll també la puc posar. I de swing, evidentment, també. Doncs res, us deixo amb l'Eta James i The Wallflower.

Doncs diem adeu a l'Etta James, una gran de les grans de l'època, dels anys 40 fins als 40-50. I ara ja hem arribat al final del programa. Recordar-vos que aquest diumenge estarem a Llorenç del Penedès tot el dematí, no us ho podeu perdre, el tercer aniversari de Carburador Springs. I us deixo amb un dels dos dels grans, un dels grans de l'època dels 50 i una de les grans dels anys d'ara, del segle XXI, Lady Gaga i Tony Bennett. Malauradament ell ja no hi és, però ens van deixar aquestes joies que no tenen, de veritat, que són superguais. Us deixo amb It Don't Mean a Thing, un estàndard també. Una abraçada, ens escoltem la setmana que ve. Salut i swing!

0: Benvinguts a l'informatiu de Ràdio Cubelles. Us parla Pau Ramon. Comencem tot seguit el repàs a l'actualitat cubellenca amb les notícies elaborades per l'equip de l'emissora municipal.
1: Ràdio Cubelles. Notícies.
2: El temps.
3: Hola, bon dia. El temps avui es presenta un conjunt una mica variable, sí que dominat pel sol, però sobretot al centre del dia, i amb intervals de núvols baixos, estones més abundants, fins a mig matí, i a partir de mitja tarda o ja més cap al vespre, i amb unes temperatures que aquesta nit s'han mantingut entre els 24 i els 25, mentre que la màxima avui baixarà una miqueta i estarà al voltant dels 31. No creiem que arribi als 32 amb una humitat que continuarà sent alta i amb molta xafogor. Vents en conjunt febles i variables, amb una mica de terral fins a mig matí i marinades entre migjorn i garbí al centre del dia, fent que a la mar hi hagi marejol. Per demà esperem un temps en conjunt estable, dominat pel sol, amb alguns núvols baixos fins a mig matí i més sol la resta del dia amb cel clar al migdia i amb algun núvol al final de la jornada, i amb unes temperatures que aquesta nit pujaran i se situaran al voltant dels 25 graus de mínima, mentre que demà la màxima també farà un petit salt amunt i podrà tornar a arribar a superar els 32 amb una humitat que continuarà sent molt alta i amb molta xafogor. Vents febles amb domini del terral fins a mig matí i marinades la resta del dia entre migjorn i xaloc, fent que la mar hi hagi marejol. I diumenge un temps molt semblant, dominat pel sol, amb algun núvol poc destacable fins a mig matí, sol i cel clar la resta del dia, amb alguns núvols baixos al final de la jornada, i amb una temperatura que es mantindrà estable, movent-se entre els 25 i els 32 graus, amb una humitat molt alta i amb xafogor realment acusada. Vents febles, amb domini del garbí al centre del dia i una mica de terrals a l'inici i final de la jornada, amb una mica de marejol a la mar.
2: Les primeres dades de la implantació dels contenidors tancats i del sistema porta a porta als municipis gestionats per la Mancomunitat Penedès-Garraf confirmen una millora significativa dels resultats en la gestió dels residus. Segons les dades facilitades per la Mancomunitat, l'índex de recollida selectiva ha augmentat en 15 punts percentuals respecte al màxim període de l'any passat, fins a situar-se al voltant del 57,4%. Aquest increment representa la primera avaluació dels nous models de recollida i permet superar l'objectiu mínim del 55% de preparació per la reutilització i el reciclatge de residus municipals establert per la normativa europea. L'evolució positiva reflecteix en totes les principals fraccions reciclables. La recollida de vidre ha crescut un 68%, la de fracció orgànica un 65,2%, els envasos lleugers un 47,4% i el paper i cartró un 38,8%. Paral·lelament, la fracció resta s'ha reduït un 26,8%, fet que evidencia una millor separació del residu en origen. Les dades també mostren una disminució del 8% pel que fa a la generació total de residus, un indicador especialment rellevant perquè la prevenció és el primer objectiu de les polítiques europees d'economia circular i de la normativa vigent en matèria de residus. Segons la Mancomunitat Penedès-Garraf, aquests resultats són fruit del treball conjunt amb els ajuntaments i de la implicació de la ciutadania en l'adaptació als nous sistemes de recollida. La implantació dels contenidors tancats i del model porta a porta contribueix a incrementar la qualitat de la recollida selectiva, reduir els residus destinats a la fracció resta i avançar cap a una gestió més eficient i sostenible. La Mancomunitat continuarà desplegant i consolidant aquests models de recollida amb l'objectiu de seguir millorant els indicadors ambientals, reduir la generació de residus i complir els objectius fixats per la normativa europea i estatal en matèria d'economia circular. L'Associació de Veïns de Maestrader, amb la col·laboració de l'Ajuntament de Cubelles, celebrarà aquest cap de setmana una nova edició de les festes d'estiu de Maestrader, amb un ampli programa d'activitats lúdiques, esportives i culturals adreçades a totes les edats. Enguany el cartell de la festa destaca pel seu toc de sàtira i reivindicació, amb una referència a la implantació dels nous contenidors de brossa intel·ligents. Segons ha explicat la tresorera de l'entitat, Anna Monreal, a Ràdio Cubelles, l'objectiu és posar una nota d'humor a les queixes del veïnat sobre el nou sistema de recollida de residus, sense perdre de vista l'esperit de germanor i de diversió que caracteritza aquestes dates. Escoltem, com dèiem, a Anna Monreal.
4: Sí, ja et dic, l'hem intentat donar, entenem, que tots els canvis i els processos porten un temps d'aprenentatge tant per qui organitza com per qui fa ús del servei, però bueno, ens agrada sempre donar-li aquest toc de reivindicació, sí.
2: La programació ha començat aquest divendres 31 de juliol amb el tradicional xupinazo a les 10 del matí. Al llarg del dia hi haurà també partits de futbol de les categories Benjamí a la Vi, una xocolatada amb pintacares, jocs d'aigua i un concurs de bellesa canina. La jornada es completarà amb el sopar popular, bingo musical i una sessió de disc mòbil en karaoke. La tresorera de l'Associació de Veïns de Mestradell ha destacat també alguns dels continguts de la programació d'enguany.
4: Aquest any passem la xocolatada el divendres a la tarda i també hi haurà pintacares i jocs d'aigua, que creiem que fan falta. I després a les 7 també fem un canvi i passem al concurs de bellesa canina. Abans el fèiem els dissabtes, però bueno, se'ns solapaven una miqueta amb les preparacions de l'orquestra de la nit i de més, i hem decidit fer-ho divendres. Esperem que vingui molta gent igualment. Tot això amb servei de bar obert, I després el sopar a la nit i passem al bingo musical, que l'any passat va ser tot un èxit, és algun molt divertit, a la gent li agrada molt i hem decidit fer-ho divendres doncs, també per donar cabuda a tot tipus de públics, no només al jovent. I després una miqueta de disco mòbil. Aquest any ve un DJ que està molt obert a escoltar les nostres propostes i també la idea és que puguin venir famílies, gent jove, gent més gran i tothom tingui cabuda a l'hora del bailoteo.
2: Les activitats continuaran dissabte 1 d'agost, també amb el xupinazo a les 10 del matí, seguit d'un partit de futbol amateur. I a la tarda celebraran també un concurs de pastissos, un concurs de dibuix i art urbà, entre d'altres. I una nit d'aquest dissabte que estarà marcada també pel sopar de festa amb fideuà, actuació musical amb el grup Verbena i una festa que tancarà la jornada amb Eric Bo. Ens explica Anna Monreal.
4: Doncs dissabte engega. Al matí farem el futbol amateur. Que aquest any, com a novetat, els equips s'hauran d'inscriure i fer una aportació. Cal recalcar que l'aportació està pensada perquè el premi dels guanyadors sigui una miqueta més atractiu i suculent. Després de la tarda tindrem el concurs de pastissos, que també és una cosa que agrada molt i participa cada any més gent i cada any més professionals. I després, a les 7, tindrem el concurs de dibuix i aquest any, com a novetat, preparem una activitat d'art urbà. Hem de donar les gràcies a l'Ajuntament, que ens col·labora amb el material, en aquest cas, amb altres coses, però per aquesta activitat. I és algo pensat pel públic més adolescent, que ja et dic, aquest any volem donar cabuda a tothom i serà algo molt divertit i farem la Figuà i, a part, també el servei de bar. I després tenim un grup musical que es diu Verbena, molt, molt, molt divertit, molt amè, també es tocarà tot tipus de música, versions, música pròpia, és un grup jove i molt, molt amè. I després, a 12:30, tenim el DJ, l'Eric Bo, que aquest any doncs, ens donarà aquesta cloenda del dissabte una mica més festiva, no?, per refrescar-nos a la nit, que segur que fa molta calor.
2: Les festes d'estiu de Mestradé acabaran diumenge 2 d'agost amb una nova jornada d'activitats familiars que inclourà un torneig de petanca, un tobogan inflable, el lliurament de premis i un espectacle infantil. A la nit tindrà lloc diumenge el sopar de cloenda, abans el xupinazo, que posarà punt i final a les celebracions. La programació de la Festa Major de Cubelles començarà amb l'obertura de l'exposició d'Antònia Cruz Dosta a la sala d'exposicions del Centre Social Joan Roig i Piera. La mostra, que es podrà visitar fins al 31 d'agost, permetrà descobrir l'obra de l'artista autora del cartell de la Festa Major de Cubelles 2026, una mostra que s'inaugurarà oficialment el dijous 6 d'agost a les 7 de la tarda. Quan encara no fa un any que viu a Cubelles, Antònia Cruz Osta s'ha convertit en una de les protagonistes de la Festa Major després que la seva obra fos escollida per il·lustrar el cartell oficial de l'edició del 2026. La seva vinculació amb Cubelles va començar poc després d'instal·lar-s'hi el setembre passat. Amb la voluntat de continuar desenvolupant la seva faceta artística, es va incorporar a crear Cubelles. Va ser a través d'aquesta entitat que li van proposar presentar la seva proposta, que va quedar finalment seleccionada. En una entrevista a Ràdio Cubelles, l'artista, membre del col·lectiu Crea Cubelles, explicava que va rebre la notícia amb sorpresa i amb molta il·lusió, ja que mai no hauria imaginat que una de les seves pintures acabaria representant la festa més emblemàtica del municipi de Cubelles. Segons explica la mateixa artista, el cartell va sorgir d'una manera molt espontània, prenent com a punt de partida fotografies fetes per ella mateixa. Va crear una composició que reuneix alguns dels espais i elements que més l'han captivat del municipi: el campanar de l'església, les cases del nucli antic, les palmeres del passeig marítim, les embarcacions del Club Marítim Cubelles, un pescador, els espigons i diferents músics que evoquen l'ambient festiu. Escoltem Antònia Cruz, autora del cartell de la Festa Major de Cubelles 2026.
5: Aleshores vaig intentar integrar el poble, però també el que era, pues, com que aquí tenim també el que és el Club Nàutic, pues, a veure, jo cada dia que passo passejant per allà, que es veuen totes les palmeres tan maques del passeig i es veuen les barques del Club Nàutic, dic, pues és que tot això té que sortir. I després hi havia una altra cosa que també era molt curiós, que per la tarda-nit sempre veig en els espigons que hi ha persones que estan allà pescant, no? Uh-huh. I aleshores dic, bueno, pues aquí tinc que fer una barca amb algú que està pescant, no? Bé, a partir d'aquí dic, bueno, però en una festa què falta? Doncs pues la música, no? Aleshores pues vaig dir, no, aquí he d'intentar de posar una cosa alegre amb música i tal. I a partir d'aquí em vaig inventar pues, uns personatges que fan música i tal, i després vaig pensar, m'agradaria posar algú amb bombo. I dic, però ai, com s'ha de fer aquest bombo? I aleshores la meva filla em va donar la idea. Diu, mama, hi havia un personatge molt famós que es deia Manolo del Bombo.
2: Tot i que professionalment va exercir com a traductora d'alemany, la pintura ha estat sempre una constant en la seva vida. Des de l'any 2003 ha ampliat la seva formació artística en diferents escoles de Barcelona, experimentant amb disciplines com el dibuix, el pastel, l'oli, l'acrílic i les tècniques mixtes, fins a desenvolupar un estil marcat per l'expressionisme abstracte. Actualment, la seva producció es centra principalment en els retrats de gran format i les obres abstractes, on el color esdevé el principal protagonista. L'acrílic és la tècnica amb què se sent més còmode, ja que li permet jugar amb transparències, textures i capes de pintura per aconseguir una gran força expressiva.
5: La meva idea és portar el que són els portrets, que són de 80 per 80, són uns portrets, unes cares molt maques, de molt color. Aleshores, vull posar en una paret tot el que és el portrets, uh-huh. I a l'altra paret m'agradaria portar tot el que tinc, part de el que tinc d'abstracte. Aleshores, clar, les tècniques són molt interessants. Per exemple, Els portrets és una tècnica bastant difícil en el sentit de que hi ha molt de color i la primera capa es fa en colors, es deixa secar, però la segona capa s'ha de posar bastanta pasta i a mida que es va posant la segona capa que va també per parts és tot amb espàtula. S'ha de fer un rescat amb un gest, però has de saber fer anar molt bé l'espàtula amb el gest cap a on té que anar. Aleshores, per mi també va ser com un exercici que era molt difícil, perquè realment... Bueno, i quan fas el gest amb l'espàtula, que fas un trencament, el maco és que et surt la primera capa, no?, de color que hi ha sota, aleshores, que estàs aprofitant dos colors. Uh-huh. Aleshores, és una tècnica que no és fàcil. I els abstractes que portaré pues, són tècniques mixtes, on es posa, ja dic, sobretot l'acrílic, però l'acrílic

0: del seu dia a dia des de que viu a Cubelles. Per Antònia Cruz, exposar és una oportunitat per compartir la seva mirada amb els visitants i deixar que sigui el públic qui estableixi una connexió personal amb cadascuna de les seves obres. L'artista continua ampliant la seva formació i anima especialment els joves a mantenir viva la seva vocació creativa independentment de les circumstàncies. L'exposició de l'autora del cartell de la Festa Major de Cubelles, Antònia Cruz, es podrà visitar fins al 31 d'agost a la sala d'exposicions del Centre Social Joan Roig i Piera i serà el primer acte de la programació d'aquesta Festa Major de Cubelles 2026. Els castellers del Foix de Cubelles van actuar dissabte 25 de juliol a la diada de la Festa Major de Sant Jaume de la Pineda, a Vilaseca, on van compartir plaça amb els xiquets de Vilaseca i els castellers de Tortosa. La colla cubellenca va completar una bona actuació i va tornar a descarregar el 3 de 7, el setè de la temporada. Aquest castell s'ha convertit en una de les construccions més habituals dels castellers del Foix aquest any i en aquesta ocasió també va servir perquè alguns membres de la colla s'entrenessin en noves posicions. L'actuació es va completar amb un 3 de 6 amb agulla, un 4 de 6 i un pilar de 4. La diada va permetre continuar preparant la colla i guanyar confiança de cara a les properes actuacions. Els castellers del Foix també han volgut agrair l'acollida dels xiquets de Vilaseca i felicitar els castellers de Tortosa per la seva actuació. La colla tortosina va viure una jornada històrica en descarregar el seu primer 5 de 6 i carregar per primera vegada un castell de 7 pisos al 3 de 7. Després d'aquesta actuació, els castellers del Foix ja preparen una de les cites més importants de la temporada, la diada de Festa Major de Cubelles. La jornada es celebrarà dissabte 8 d'agost a les 6 de la tarda al Passeig Marítim de Cubelles amb la participació dels castellers del Foix, els bous de la Bisbal i els minyons de l'Arbós. La colla afronta aquesta diada amb bones sensacions i amb la voluntat de continuar fent créixer el projecte casteller davant de l'afició de casa. Cubelles es convertirà el proper 12 d'agost en un dels punts geogràfics més privilegiats a Catalunya per observar un dels fenòmens astronòmics més espectaculars, un eclipsi total de sol. Carles Esnabel i Rat Parellada, responsables de l'Observatori Astronòmic del Parc del Garraf i del Planetari del Museu de Ciències Naturals de Granollers, han explicat els detalls d'aquest esdeveniment històric que no es tornarà a repetir al municipi fins aquí a més d'un segle. A diferència dels eclipsis parcials, on la llum només es redueix lleugerament, la totalitat oferirà una experiència completament diferent. A Cubelles, el sol quedarà tapat al 100% durant uns 20 segons. Segons els experts, l'eclipsi començarà aproximadament una hora abans, de manera que la fase de parcialitat s'iniciarà al voltant de 7:45 del vespre, mentre que el moment de màxima foscor es produirà a les 8:29 de la tarda, poc abans de la posta de sol. Escoltem les declaracions d'aquests dos especialistes.
1: Sí que tenim molta sort, perquè nosaltres que estem a l'Observatori del Garraf ens ve de 10 quilòmetres de no veure l'eclipsi total, o sigui, que la lluna tapi totalment el sol. Però, en canvi, a Cubelles teniu moltíssima sort, eh? És com si us hagués tocat la loteria, eh? Una de les poblacions que sí que durant uns segons quedarà totalment tapat el sol.
2: Sí, sí, totalment especial, perquè molta gent diu no, jo ja he vist que s'ha fet fosc, però, clar, són eclipsis parcials i la llum disminueix una miqueta, però no té res a veure estar al mig de la totalitat. O sigui, encara que el sol estigui un 99% tapat, no té res a veure amb que estigui un 100%. És com si estiguessis dins d'una habitació amb 100 bombetes, vas tapant una rere l'altra, però fins que no s'ha apagat l'última, aquell 1% final, fins que no l'apagues, no queda l'habitació totalment a les fosques. És la gran diferència que hi ha entre estar dins de la totalitat o fora de la totalitat. I a vegades hi ha gent que ens consulta, ah, mira, jo estic a Canyelles o jo estic a Olivella, podré veure bé l'eclipsi des d'aquí? I li diem, home, per pocs quilòmetres, ja que això passa un cop de mitjana cada 400 anys, no et quedis per pocs quilòmetres a fora de la totalitat, fiques dins de la totalitat, perquè és que l'experiència és totalment diferent.
0: Per gaudir de l'experiència sense prendre mal, s'han de seguir un seguit de recomanacions bàsiques de seguretat i de logística de cara a l'esdeveniment astronòmic. D'una banda,

0: protecció ocular. Cal utilitzar ulleres especials d'eclipsi homologades durant tota la fase parcial. Només durant els 20 segons de totalitat és segur treure's les ulleres per observar la corona solar directament.
1: Sí, sí, perquè és que si no, no veuràs res. És com si tinguessis davant dels ulls un full de paper negre. Llavors, doncs, clar, et quedaries sense veure res. Sí, sí, en el moment de la totalitat, que això ja es veu, eh? En el moment que es deixa de veure un punt brillant del sol, és quan llavors pots veure les ulleres. Però és que és això, eh? Ja ho veus, que dius, ostres, no veig res. Llavors, en aquell moment és quan et treus les ulleres. Ara, com que dura pocs segons, just en el moment en què a ull nu comences a veure un punt brillant del sol un altre cop, doncs vinga, doncs t'has de posar de nou les ulleres o deixar de mirar directament al sol.
0: Pel que fa a les ubicacions recomanades per veure aquest eclipsi solar, és aconsellable buscar espais oberts i plans amb bona visibilitat cap a ponent. La platja de la Mota o l'esplanada de l'antiga tèrmica són llocs idonis en l'àmbit local, segons han explicat aquests dos especialistes. També ens han indicat que cal evitar la muntanya, ja que es demana no accedir a zones forestals per evitar així el risc d'incendis i facilitar una ràpida evacuació de persones en cas d'emergència. Els experts també recomanen no perdre el temps intentant fotografiar aquest fenomen de l'eclipsi amb telèfons mòbils, ja que la imatge resultant serà molt petita, i aconsellen gaudir al màxim de l'ambient, dels canvis de llum a la Terra i de la reacció de la gent en una cita que promet ser inoblidable. El Summer Life de Cubelles tanca amb prop de 10.000 assistents i un impacte econòmic positiu, segons les primeres valoracions per part de la regidora de Promoció Econòmica, Núria Planas, i el regidor de Joventut, Pau Rodríguez, que apunten que el concert ha reunit prop, com dèiem, de 10.000 persones, doblant pràcticament la xifra de la primera edició. El govern municipal destaca el retorn econòmic per la restauració i el comportament cívic dels assistents i diu també que ja treballa per consolidar la cita amb una nova edició l'any que ve. Escoltem aquestes declaracions.
2: L'impacte que té econòmic, que és la part que em toca a mi, més enllà de l'activitat que pot estar més, però que nosaltres el que volem és que tingui una repercussió econòmica a la zona. I l'impacte econòmic nosaltres considerem que ha sigut positiu. Els restauradors de la zona de la Marina, que són els que més influència tenien en aquest acte, bueno, van estar contents. El tema de la restauració ha funcionat molt bé, perquè la gent abans d'anar al concert, doncs, ha passat per la restauració de Cubelles i ha pogut fer consum aquí. Llavors, nosaltres considerem molt positiu, un impacte molt positiu, i anirem a aquesta línia de seguir fent activitats a aquella zona per poder potenciar-la.
0: Pel que fa a l'organització, l'Ajuntament ha remarcat el comportament cívic dels assistents i la pràctica absència d'incidències destacables. Els dispositius de la policia local, Mossos d'Esquadra, Serveis Sanitaris i Neteja han informat que només es van produir incidències menors sense actuacions rellevants dels serveis d'emergència.
3: Les sensacions doncs a les hores d'ara no són superbones. Jo crec que el cartell ho valia, perquè el cartell, si l'any passat va ser bo, aquest any encara ha sigut encara millor, i per tant doncs, ens ha permès superar les xifres de l'any passat, que rondàvem sobre les 5.000 persones. Aquest any les hem doblat, o sigui, ens hem reunit ja prop de 10.000 persones, no esperàvem una afluència de gent tan gran. S'ha de reconèixer també, no, el civisme de la gent, perquè durant tot el desenvolupament del concert, no, diguéssim, es va comportar amb un civisme que també s'ha de reconèixer, no, per part de la població. Com deia la regidora, la Núria, a nivell econòmic també els inputs que ens arriben per part de la restauració a la zona és molt bona. Ara feia una ronda, no, de contactes una mica, doncs, amb policia, amb neteja viària, que ja està actuant des de primera hora del matí a la zona. La policia local també, els inputs que ens dona és que no hi va haver petites incidències, no, com un concert de 2.000 persones, doncs és evident que hi hagin petites incidències, però no hi va haver res remarcable, diguéssim, no? A nivell també d'ambulàncies tampoc hi van haver serveis diguéssim, excepcionals.
0: Una de les novetats d'aquesta edició del Summer Life ha estat la incorporació d'una vela de salut vinculada al programa Traca, amb informació preventiva, fruita i aigua, així com un alcoholímetre perquè els assistents poguessin comprovar la seva taxa d'alcohol abans d'agafar el vehicle. També es va reforçar el servei del punt Lila, que va desenvolupar tasques d'informació i prevenció, i només va haver d'intervenir en alguna incidència puntual.
2: El punt Lila va funcionar superbé, la gent s'apropava, bueno, de fet, donaven informació, s'apropaven per recollir material, per preguntar, per atendre, bueno, superbé. Va haver alguna incidència molt mínima, doncs algun tipus de barella entre alguna parella, ells també van intervenir.
0: L'Ajuntament de Cubelles considera que el concert ha contribuït a consolidar Cubelles com un municipi capaç d'acollir grans esdeveniments musicals.
2: Superbé. I és això, no? Doncs que està present en aquests actes i que, com deia el Pau, que l'acte en general ha sigut supercívic, superfamiliar, és l'inici de l'estiu d'anar a un concert amb els teus fills, filles, que, bueno, que s'inauguren amb el món dels concerts. Hem ficat Cubelles al mapa en temes de concerts perquè és un concert d'una envergadura que tenen només capitals i en canvi nosaltres aquí ho hem portat a Cubelles i això, sobretot el regidor, el Pau, que és el que s'ho ha currat, doncs des d'aquí nosaltres li volem agrair.
0: El cartell d'enguany amb artistes com Álvaro de Luna, Leire Martínez, Marlon, De Paul, Vico, Lala Love You, Siderland o Lola Indigo, entre d'altres, ha estat un dels principals reclams per atraure públic tant de Cubelles com d'altres poblacions de l'entorn. El govern municipal ja ha traslladat a l'organització de Los 40 la voluntat de repetir el concert l'any vinent i consolidar aquesta cita dins el calendari d'activitats de Cubelles.
4: I fins aquí el recull informatiu de Ràdio Cubelles que us ha acompanyat aquesta estona. Més informació municipal, com sempre, a radiocubelles.cat. Gràcies per seguir-nos. Fins després.
5: Tota l'actualitat local la trobaràs a radiocubelles.cat.

0: Si vols notar la diferència.
1: Ràdio Cubelles.
0: Si vols notar la diferència.
1: Ràdio Cubelles.
0: Si vols notar la diferència.
1: Si vols notar la diferència. Ràdio Cubelles. 107.5 FM.

Viatjar amb esperança és millor que arribar. Amb aquesta frase, l'autor d'avui ens convida a pensar que, de vegades, l'aventura no es troba només al final del camí, sinó en tot allò que passa mentre ens atrevim a sortir de la zona de confort. Benvinguts a Entre Històries, un espai literari de Ràdio Cubelles. Soc Javier Adeva i en aquest capítol navegarem cap a una de les grans novel·les d'aventures, L'illa del tresor, La isla del tesoro o Treasure Island en l'anglès original, de l'autor Robert Louis Stevenson. Una obra que ens parla de la fascinació pel desconegut, de la pèrdua de la innocència i d'una pregunta molt rellevant. Què estem disposats a fer quan tenim davant dels ulls la promesa d'un tresor? Vet aquí que una vegada hi havia un noi anomenat Jim Hawkins, que viu a la posada d'Admiral Benbow, en una costa tranquil·la d'Anglaterra. La seva vida sembla senzilla fins que hi arriba un vell mariner misteriós una nit. Aquest bucaner porta amb ell el passat més fosc de la pirateria i quan mor, Jim i la seva mare descobreixen dins del cofre un mapa que assenyala el camí cap a un tresor amagat. A partir d'aquí, la vida d'en Jim canvia per sempre. Amb l'ajuda del doctor Livesey i del cavaller Treadwell, s'organitza una expedició a bord de la Hispaniola, però el viatge no serà tan net com sembla. Entre la tripulació hi ha mariners que van formar part de la banda del capità Flynn, i el més perillós de tots és Long John Silver, un home coix, carismàtic, intel·ligent, que sap somriure's mentre prepara una traïció. Jim aviat descobreix que Silver i altres pirates planegen amotinar-se quan arribin a l'illa. La novel·la es converteix llavors en una història de supervivència, astúcia i desconfiança. L'illa, que al principi sembla un joc de promeses, es transforma en un espai ple d'ombres, secrets i perills. Al final, l'or apareix, però també queda clar que cap tresor és innocent. Darrere de les monedes hi ha morts, cobdícia i un passat que torna. Jim torna a casa amb una experiència que no podrà oblidar i amb la certesa que l'aventura pot ser fascinant, però també té un preu. L'illa del tresor, publicada com a llibre al 1883, és molt més que una novel·la de pirates. Stevenson va fixar moltes de les imatges que avui associem a aquest imaginari. El mapa amb la creu, el tresor enterrat, la tripulació sospitosa, la cançó marinera i el pirata capaç de seduir i espantar al mateix temps. Un dels grans encerts de l'obra és l'antagonista. Long John Silver no és un dolent simple. És amable i perillós alhora. Aquesta barreja fa que el lector entengui per què Jim se sent atret per ell, encara que sàpiga que no pot confiar-hi del tot. Silver representa la cara seductora de l'aventura, aquella veu que promet llibertat, or i emoció, però que també pot portar a la traïció. També és important la mirada de Jim, perquè la història està explicada des del seu punt de vista. Veiem el món amb la seva curiositat, la seva por, la seva admiració, i per això la novel·la no parla només d'una recerca del tresor, sinó també del moment en què un noi descobreix que els adults no sempre són nobles ni fiables. En aquest sentit, l'illa és gairebé un personatge, un lloc salvatge i ple de promeses, però també un mirall de l'ambició humana. A Entre Històries relacionem els llibres amb altres llenguatges, perquè una novel·la també pot dialogar amb una cançó, amb una pel·lícula o amb una imatge que tots portem dins. I si parlem de l'illa del tresor, avui la cançó triada és La del pirata cojo, de Joaquim Sabina. La connexió sembla evident pel títol, però va una mica més enllà.
La cançó juga amb la idea de convertir-se en molts personatges possibles i, entre ells, apareix aquesta figura del pirata coix. A la novel·la, Long John Silver també és un pirata coix, però no és només una figura pintoresca. És un personatge ambigu, capaç de seduir, enganyar i reinventar-se segons li convé. Sabina, en canvi, transforma el pirata en un símbol d'imaginació i de fugida. Per això, la cançó encaixa també amb Stevenson, perquè tots dues obres comparteixen el gust per l'aventura i per les vides que semblen més grans que la vida real. Però també deixen una pregunta oberta. Busquem llibertat o només escapem del que som? Així que, sense més dilació, intro música.

Una obra tan popular com L'Illa del Tresor ha tingut moltes adaptacions. De fet, bona part de la imatge que tenim avui dels pirates ve directament de Stevenson i de les versions que s'han fet després. Una de les adaptacions cinematogràfiques més conegudes és la pel·lícula de Disney de 1950, que va portar a la pantalla l'aventura d'aquests corsaris amb un to clàssic. Aquesta versió va ajudar a consolidar visualment el món de la novel·la per a diverses generacions. També hi ha una versió molt estimada i divertida, Muppet Treasure Island. En aquesta adaptació, els personatges dels Muppets, los teleñecos, entren dins del relat de Stevenson i transformen l'aventura en una comèdia musical, però sense perdre del tot l'esperit de l'obra original. Una altra reinterpretació interessant és Treasure Planet, també de Disney, que trasllada la història a un univers de ciència-ficció. El mar es converteix en espai, els vaixells en naus i el tresor en una aventura galàctica. Tot i el canvi d'escenari, el centre continua sent el mateix, un noi jove, una promesa d'aventura i una figura adulta tan fascinant com perillosa. Això demostra que L'Illa del Tresor no és només una història de pirates del segle XIX, és un mite flexible, capaç de canviar de forma perquè parla d'una cosa que continua funcionant, el desig de sortir de casa, mirar l'horitzó i imaginar que en algun lloc hi ha un tresor esperant-nos. Avui hem obert les pàgines de L'Illa del Tresor, una novel·la que sovint recordem pels pirates, els mapes i l'or amagat, però que també parla de créixer i aprendre a mirar el món amb menys innocència. Jim Hawkins salpa buscant una aventura i torna amb alguna cosa més valuosa que el tresor, l'experiència. Ha conegut el perill, la mentida i el coratge, mentre que Long John Silver ens recorda que els personatges més memorables no sempre són els més bons, sinó els que ens fan dubtar. Potser aquesta és la gran lliçó de Stevenson. Tota aventura promet llibertat, però també ens posa davant d'allò que som. Gràcies per acompanyar-me en aquest viatge literari. Ens retrobarem aquí, al 107.5 de l'FM i també en directe a través del web de Ràdio Cubelles. Fins a la propera aquí, a Entre Històries.

0: Ràdio Cubelles, on podràs trobar tot tipus de programes.
1: Bon dia, amics, oients i simpatitzants sardanistes. Comença el programa de sardanes.
2: Hola,
1: de
2: amics,
1: Ràdio Cubelles.
2: Què tal? Qui us parla, Cintobel, amb aquesta bonica sintonia de Mount Country.
1: Bon dia o bon vespre, depèn de l'hora que esteu escoltant aquest programa. Salutacions a tots els oients de Ràdio Cubelles.
0: Tot això i més al 107.5 de la FM i a radiocubelles.cat.

ja no hi serà. No em pensis més, deixa que passi, que et sorprendrà. Si el cap et dona voltes i no saps on anar, davant d'avui infinits camins que un dia hauràs d'explorar. Inspira, expira, al davant tens tanta vida. Respecta, t'estima, ets la cosa més bonica. I si torna a la baixada, si alguna cosa falla, tria, equivoca't i torna a començar.

0: Si vols notar la diferència.
1: 107.5 FM. Ràdio Cubelles. 107.5 FM.

0: Ràdio Cubelles, la ràdio que ens fa sentir.
1: Benvinguts a la màquina del temps. I és que novament som aquí, als micròfons de Ràdio Cubelles, tota la millor música aquí al teu programa, La Màquina del Temps, avui estil temps. Toni Ronald, help.
2: Recordando su forma de amar, somos amigos desde niña.
1: Avui un programa especialíssim. Ayúdame esta noche. 107.5 de la FM, Ràdio Cubelles, que et parla com sempre Francesc.

I és que continuem així de bé amb aquest programa especialíssim, com dic. Especialíssim de la màquina del temps. Especial temps. Duets, un genial duets de la Paloma San Basilio i el Nino Bravo. Te quiero, t'estimo, vida mía.

Efectivament, estem parlant del Jo Caminaré de l'Humberto Tozzi. I és que avui és especialíssim temps.

és que continuem amb molta més música, amb aquest especialíssim sobre el temps. L'estrella de David, el genial Juan Bau. Temes per somiar, temes per recordar la música que no trobes a

0: I és que sempre passa el mateix. Si tu em dius ben, doncs jo vaig. I diem bé, ben cada... escoltar-nos cada setmana, perquè et portarem noves músiques, noves sintonies que et faran somiar, que et faran recordar i que no trobaràs a cap altre lloc.
1: Si tu me dices ben...
0: Si tu me dices ben, José Luis Rodríguez, el Puma i los

I és que continuem amb la tormenta. Perdona'm, he sigut una tonta. Nosaltres no tenim que per res que perdonar, però és imperdonable que no estiguis aquí cada setmana escoltant els temes que t'agraden.

I és la genial veu, la profunda veu del Sandro. Sigamos pecando. I és que avui, especialíssim en temes. En que...

0: Valeria Link. Estimat meu, querido mío, una veu que ens encanta. És que avui, amb el temps, tenim tantes cançons que ens fan recordar que som la sintonia, segurament, de molts de vosaltres, la sintonia de la nostra vida.
1: Arreglo todo y acompaño.

tal com es diu el Braulio en la seva cançó de Envolver, Déjalo Volver. Nosaltres els tens que deixar tornar la pròxima setmana, perquè tornarem a visitar temes amb el temps.

És que ens tens que deixar de tornar la pròxima setmana, perquè tornarem, com et dic, amb molta més música, molt més records. I és que no tenim temps per més, però ens acomiadarem amb un dels més grans, amb un temazo, amb el temps passat i el que queda. Ell és el genial, el geni, el Miguel Bosé, si esto es amor.

0: És que és genial, passi el temps que passi el Miguel Bosé. Tot un geni, tot una veu. I no tenim, malauradament, no tenim temps per més. Això ha sigut La teva màquina del temps. Recorda que tornarem la pròxima setmana amb molts més èxits, amb molta més música. No faltis, passarem llista.
1: Ràdio Cubelles 107.5 FM.

apaga la llum que el meu DJ controla.

Molt bona nit, família. Ja tornem a ser un cap de setmana més amb tots vosaltres. Des d'aquí, Jordi Vera, en directe des de l'estudi 1 de Ràdio Cubelles. Avui tenim un convidat molt especial. Un DJ de renom a l'escena House de Barcelona. I un amic, el que vaig tenir la sort de veure començar. I va ser, precisament, el meu relleu com a resident de Malalts de Festa. Així que he dit, tot un orgull tenir-te aquí aquesta nit amb tots nosaltres!

0: Bona nit, bona ona, soc Eddie Prats. Alguns ens coneixeu per ser resident de malalts, de festes a la house. Per allà pel 2000-2015, avui us porto des de Barcelona una sessió de house music carregada de ritme i molt gruix. Una sessió que m'agradaria compartir amb tots els oients de Bona Ona. Que la gaudiu. Una salutació per a tots.
1: Gràcies.

Això m'agrada! Només per tu! Des de la ràdio que et fa sentir. Ràdio Covelles! Som-hi!

aprofitem per compartir amb vosaltres la nostra pàgina web, bonaonaradio.com. Allà descobrireu, tots els nostres convidats i altres coses que anem fent aquí al programa. Així que ja sabeu, bonaonaradio.com.

0: Arriba l'estiu. Arriba l'estiu. Arriba la nit. Arriba la nit. Arriba la nit.
1: Ahí va, suave.
0: Arriba l'estiu. Arriba la nit.

0: SFC! I recorda l'insta del programa. Bonana.radio.
1: House music. Arriba l'estiu. Arriba la nit. Arriba la nit.
0: Tanca els ulls. Deixa't emportar. Bona hora!

I fins aquí aquesta sessió d'avui. Només agrair-vos un cop més la vostra confiança, com cada setmana. I sobretot agrair a l'Edi Prats una sessió antològica. Moltes gràcies, Edi! I a vosaltres ens veiem el proper cap de setmana!

0: Benvinguts a l'informatiu de Ràdio Cubelles. Us parla Pau Ramon. Comencem tot seguit el repàs a l'actualitat cubellenca amb les notícies elaborades per l'equip de l'emissora municipal.
1: Ràdio Cubelles. Notícies.
2: El temps.
3: Hola, bon dia. El temps avui es presenta un conjunt una mica variable, sí que dominat pel sol, però sobretot al centre del dia, i amb intervals de núvols baixos, estones més abundants, fins a mig matí, i a partir de mitja tarda o ja més cap al vespre, i amb unes temperatures que aquesta nit s'han mantingut entre els 24 i els 25, mentre que la màxima avui baixarà una miqueta i estarà al voltant dels 31, no creiem que arribi als 32, amb una humitat que continuarà sent alta i amb molta xafogor. Vents en conjunt febles i variables, amb una mica de terral fins a mig matí i marinades entre migjorn i garbí al centre del dia, fent que la mar hi hagi marejol. Per demà esperem un temps en conjunt estable, dominat pel sol, amb alguns núvols baixos fins a mig matí i més sol la resta del dia amb cel clar al migdia i amb algun núvol al final de la jornada, i amb unes temperatures que aquesta nit pujaran i se situaran al voltant dels 25 graus de mínima, mentre que demà la màxima també farà un petit salt amunt i podrà tornar a arribar a superar els 32 amb una humitat que continuarà sent molt alta i amb molta xafogor. Vents febles amb domini del terral fins a mig matí i marinades la resta del dia entre migjorn i xaloc, fent que la mar hi hagi marejol. I diumenge un temps molt semblant, dominat pel sol, amb algun núvol poc destacable fins a mig matí, sol i cel clar la resta del dia, amb alguns núvols baixos al final de la jornada, i amb una temperatura que es mantindrà estable, movent-se entre els 25 i els 32 graus, amb una humitat molt alta i amb xafogor realment acusada. Vents febles, amb domini del garbí al centre del dia i una mica de terrals a l'inici i final de la jornada, amb una mica de marejol a la mar.
2: Les primeres dades de la implantació dels contenidors tancats i del sistema porta a porta als municipis gestionats per la Mancomunitat Penedès-Garraf confirmen una millora significativa dels resultats en la gestió dels residus. Segons les dades facilitades per la Mancomunitat, l'índex de recollida selectiva ha augmentat en 15 punts percentuals respecte al màxim període de l'any passat, fins a situar-se al voltant del 57,4%. Aquest increment representa la primera avaluació dels nous models de recollida i permet superar l'objectiu mínim del 55% de preparació per la reutilització i el reciclatge dels residus municipals establert per la normativa europea. L'evolució positiva reflecteix en totes les principals fraccions reciclables. La recollida de vidre ha crescut un 68%, la de fracció orgànica un 65,2%, els envasos lleugers un 47,4% i el paper i cartró un 38,8%. Paral·lelament, la fracció resta s'ha reduït un 26,8%, fet que evidencia una millor separació del residu en origen. Les dades també mostren una disminució del 8% pel que fa a la generació total de residus, un indicador especialment rellevant perquè la prevenció és el primer objectiu de les polítiques europees d'economia circular i de la normativa vigent en matèria de residus. Segons la Mancomunitat Penedès-Garraf, aquests resultats són fruit del treball conjunt amb els ajuntaments i de la implicació de la ciutadania en l'adaptació als nous sistemes de recollida. La implantació dels contenidors tancats i del model porta a porta contribueix a incrementar la qualitat de la recollida selectiva, reduir els residus destinats a la fracció resta i avançar cap a una gestió més eficient i sostenible. La Mancomunitat continuarà desplegant i consolidant aquests models de recollida amb l'objectiu de seguir millorant els indicadors ambientals, reduir la generació de residus i complir els objectius fixats per la normativa europea i estatal en matèria d'economia circular. L'Associació de Veïns de Maestrader, amb la col·laboració de l'Ajuntament de Cubelles, celebrarà aquest cap de setmana una nova edició de les festes d'estiu de Maestrader, amb un ampli programa d'activitats lúdiques, esportives i culturals adreçades a totes les edats. Enguany el cartell de la festa destaca pel seu toc de sàtira i reivindicació, amb una referència a la implantació dels nous contenidors de brossa intel·ligents. Segons ha explicat la tresorera de l'entitat, Anna Monreal, a Ràdio Cubelles, l'objectiu és posar una nota d'humor a les queixes del veïnat sobre el nou sistema de recollida de residus, sense perdre de vista l'esperit de germanor i de diversió que caracteritza aquestes dates. Escoltem, com dèiem, a Anna Monreal.
4: Sí, sí, ja et dic, l'hem intentat donar, entenem, que tots els canvis i els processos porten un temps d'aprenentatge tant per qui organitza com per qui fa ús del servei, però bueno, ens agrada sempre donar-li aquest toc de reivindicació, sí.
2: La programació ha començat aquest divendres 31 de juliol amb el tradicional xupinazo a les 10 del matí. Al llarg del dia hi haurà també partits de futbol de les categories Benjamí a la Vi, una xocolatada amb pintacares, jocs d'aigua i un concurs de bellesa canina. Les jornades es completarà amb el sopar popular, bingo musical i una sessió de disc mòbil en karaoke. La tresorera de l'Associació de Veïns de Mestrader ha destacat també alguns dels continguts de la programació d'enguany.
4: Aquest any passem la xocolatada el divendres a la tarda i també hi haurà pintacares i jocs d'aigua, que creiem que fan falta. I després a les 7 també fem un canvi i passem al concurs de bellesa canina. Abans el fèiem els dissabtes, però bueno, se'ns solapaven una miqueta amb les preparacions de l'orquestra de la nit i de més, i hem decidit fer-ho divendres. Esperem que vingui molta gent igualment. Tot això amb servei de bar obert, I després el sopar a la nit i passem al bingo musical, que l'any passat va ser tot un èxit, és algo molt divertit, a la gent li agrada molt i hem decidit fer-ho divendres doncs, també per donar cabuda a tot tipus de públics, no només al jovent. I després una miqueta de disco mòbil. Aquest any ve un DJ que està molt obert a escoltar les nostres propostes i també la idea és que puguin venir famílies, gent jove, gent més gran i tothom tingui cabuda a l'hora del bailoteo.
2: Les activitats continuaran dissabte 1 d'agost, també amb el xupinazo a les 10 del matí, seguit d'un partit de futbol amateur. I a la tarda celebraran també un concurs de pastissos, un concurs de dibuix i art urbà, entre d'altres. I una nit d'aquest dissabte que estarà marcada també pel sopar de festa amb fideuà, actuació musical amb el grup Verbena i una festa que tancarà la jornada amb Eric Bo. Ens ho explica Anna Monreal.
4: Doncs dissabte engega. Al matí farem el futbol amateur. Que aquest any, com a novetat, els equips s'hauran d'inscriure i fer una aportació. Cal recalcar que l'aportació està pensada perquè el premi dels guanyadors sigui una miqueta més atractiu i suculent. Després de la tarda tindrem el concurs de pastissos, que també és una cosa que agrada molt i participa cada any més gent i cada any més professionals. I després, a les 7, tindrem el concurs de dibuix i aquest any, com a novetat, preparem una activitat d'art urbà. Hem de donar les gràcies a l'Ajuntament, que ens col·labora amb el material, en aquest cas, amb altres coses, però per aquesta activitat. I és algo pensat pel públic més adolescent, que ja et dic, aquest any volem donar cabuda a tothom i serà algo molt divertit i farem la fideuà i, a part, també el servei de bar. I després tenim un grup musical que es diu Verbena, molt, molt, molt divertit, molt amè, també es tocarà tot tipus de música, versions, música pròpia, és un grup jove i molt, molt amè. I després, a 12:30, tenim el DJ, l'Eric Bo, que aquest any doncs, ens donarà aquesta cloenda del dissabte una mica més festiva, no?, per refrescar-nos a la nit, que segur que fa molta calor.
2: Les festes d'estiu de Mestrader acabaran diumenge 2 d'agost amb una nova jornada d'activitats familiars que inclourà un torneig de petanca, un tobogan inflable, el lliurament de premis i un espectacle infantil. A la nit tindrà lloc diumenge el sopar de cloenda abans del xupinazo que posarà punt i final a les celebracions. La programació de la Festa Major de Cubelles començarà amb l'obertura de l'exposició d'Antònia Cruz Dosta a la sala d'exposicions del Centre Social Joan Roig i Piera. La mostra, que es podrà visitar fins al 31 d'agost, permetrà descobrir l'obra de l'artista autora del cartell de la Festa Major de Cubelles 2026, una mostra que s'inaugurarà oficialment el dijous 6 d'agost a les 7 de la tarda. Quan encara no fa un any que viu a Cubelles, Antònia Cruz Osta s'ha convertit en una de les protagonistes de la Festa Major després que la seva obra fos escollida per il·lustrar el cartell oficial de l'edició del 2026. La seva vinculació amb Cubelles va començar poc després d'instal·lar-s'hi el setembre passat. Amb la voluntat de continuar desenvolupant la seva faceta artística, es va incorporar a crear Cubelles. Va ser a través d'aquesta entitat que li van proposar presentar la seva proposta, que va quedar finalment seleccionada. En una entrevista a Ràdio Cubelles, l'artista, membre del col·lectiu Crea Cubelles, explicava que va rebre la notícia amb sorpresa i amb molta il·lusió, ja que mai no hauria imaginat que una de les seves pintures acabaria representant la festa més emblemàtica del municipi de Cubelles. Segons explica la mateixa artista, el cartell va sorgir d'una manera molt espontània, prenent com a punt de partida fotografies fetes per ella mateixa. Va crear una composició que reuneix alguns dels espais i elements que més l'han captivat del municipi: el campanar de l'església, les cases del nucli antic, les palmeres del passeig marítim, les embarcacions del Club Marítim Cubelles, un pescador, els espigons i diferents músics que evoquen l'ambient festiu. Escoltem Antònia Cruz, autora del cartell de la Festa Major de Cubelles 2026.
5: Aleshores vaig intentar integrar el poble, però també el que era, pues, com que aquí tenim també el que és el Club Nàutic, pues, a veure, jo cada dia que passo passejant per allà, que es veuen totes les palmeres tan maques del passeig i es veuen les barques del Club Nàutic, dic, doncs és que tot això té que sortir. I després hi havia una altra cosa que també era molt curiós, que per la tarda-nit sempre veig en els espigons que hi ha persones que estan allà pescant, no? Uh-huh. I aleshores dic, bueno, doncs aquí tinc que fer una barca amb algú que està pescant, no? Bé, a partir d'aquí dic, bueno, però en una festa què falta? Doncs la música, no? Aleshores doncs vaig dir, no, aquí he d'intentar de posar una cosa alegre amb música i tal. I a partir d'aquí em vaig inventar doncs uns personatges que fan música i tal, i després vaig pensar, m'agradaria posar algú amb bombo. I dic, però com s'ha de fer aquest bombo? I aleshores la meva filla em va donar la idea. Diu, mama, hi havia un personatge molt famós que es deia Manolo del Bombo.
2: Tot i que professionalment va exercir com a traductora d'alemany, la pintura ha estat sempre una constant en la seva vida. Des de l'any 2003 ha ampliat la seva formació artística en diferents escoles de Barcelona, experimentant amb disciplines com el dibuix, el pastel, l'oli, l'acrílic i les tècniques mixtes, fins a desenvolupar un estil marcat per l'expressionisme abstracte. Actualment, la seva producció es centra principalment en els retrats de gran format i les obres abstractes, on el color esdevé el principal protagonista. L'acrílic és la tècnica amb què se sent més còmode, ja que li permet jugar amb transparències, textures i capes de pintura per aconseguir una gran força expressiva.
5: La meva idea és portar el que són els portrets, que són de 80 per 80, són uns portrets, unes cares molt maques, de molt color. Aleshores, vull posar en una paret tot el que és el portrets, uh-huh. I a l'altra paret m'agradaria portar tot el que tinc, part de el que tinc d'abstracte. Aleshores, clar, les tècniques són molt interessants. Per exemple, Els portrets és una tècnica bastant difícil en el sentit de que hi ha molt de color i la primera capa es fa en colors, es deixa secar, però la segona capa s'ha de posar bastanta pasta i a mesura que es va posant la segona capa que va també per parts és tot amb espàtula. S'ha de fer un rescat amb un gest, però has de saber fer anar molt bé l'espàtula amb el gest cap a on té que anar. Aleshores, per mi també va ser com un exercici que era molt difícil, perquè realment... Bueno, i quan fas el gest amb l'espàtula, que fas un trencament, El maco és que et surt la primera capa, no?, de color que hi ha sota, aleshores, que estàs aprofitant dos colors. Uh-huh. Aleshores, és una tècnica que no és fàcil. I els abstractes que portaré doncs, són tècniques mixtes, on es posa, ja et dic, sobretot el acrílic, però l'acrílic a vegades hi poso cretes, hi poso carbonet, hi poso també tintes, per això són tècniques mixtes.
2: Uh-huh. Hi haurà alguna obra especialment dedicada a Cubelles, no? Ens has dit?
5: Val, algunes, sí, exacte. Aleshores, he fet una pintura de lo que és la platja de Cubelles mirant cap a Vilanova.
2: Entre les obres destaca una pintura dedicada a Cubelles, inspirada en la vista de la platja en direcció a Vilanova, un paisatge que forma part del seu dia a dia des de que viu a Cubelles. Per Antònia Cruz, exposar és una oportunitat per compartir la seva mirada amb els visitants i deixar que sigui el públic qui estableixi una connexió personal amb cadascuna de les seves obres. L'artista continua ampliant la seva formació i anima especialment els joves a mantenir viva la seva vocació creativa independentment de les circumstàncies. L'exposició de l'autora del cartell de la Festa Major de Cubelles, Antònia Cruz, es podrà visitar fins al 31 d'agost a la sala d'exposicions del Centre Social Joan Roig i Piera i serà el primer acte de la programació d'aquesta Festa Major de Cubelles 2026. Els castellers del Foix de Cubelles van actuar dissabte 25 de juliol a la diada de la Festa Major de Sant Jaume de la Pineda, a Vilaseca, on van compartir plaça amb els xiquets de Vilaseca i els castellers de Tortosa. La colla cubellenca va completar una bona actuació i va tornar a descarregar el 3 de 7, el setè de la temporada. Aquest castell s'ha convertit en una de les construccions més habituals dels castellers del Foix aquest any i en aquesta ocasió també va servir perquè alguns membres de la colla s'entrenessin en noves posicions. L'actuació es va completar amb un 3 de 6 amb agulla, un 4 de 6 i un pilar de 4. La diada va permetre continuar preparant la colla i guanyar confiança de cara a les properes actuacions. Els castellers del Foix també han volgut agrair l'acollida dels xiquets de Vilaseca i felicitar els castellers de Tortosa per la seva actuació. La colla tortosina va viure una jornada històrica en descarregar el seu primer 5 de 6 i carregar per primera vegada un castell de 7 pisos al

0: Elles es convertirà el proper 12 d'agost en un dels punts geogràfics més privilegiats a Catalunya per observar un dels fenòmens astronòmics més espectaculars, un eclipsi total de sol. Carles Esnabel i Rat Parellada, responsables de l'Observatori Astronòmic del Parc del Garraf i del Planetari del Museu de Ciències Naturals de Granollers, han explicat els detalls d'aquest esdeveniment històric que no es tornarà a repetir al municipi fins aquí a més d'un segle. A diferència dels eclipsis parcials, on la llum només es redueix lleugerament, la totalitat oferirà una experiència completament diferent. A Cubelles el sol quedarà tapat al 100% durant uns 20 segons. Segons els experts, l'eclipsi començarà aproximadament una hora abans, de manera que la fase de parcialitat s'iniciarà al voltant de 7:45 del vespre, mentre que el moment de màxima foscor es produirà a les 8:29 de la tarda, poc abans de la posta de sol. Escoltem les declaracions d'aquests dos especialistes.
1: Sí que tenim molta sort, perquè nosaltres que estem a l'Observatori del Garraf ens ve de 10 quilòmetres de no veure l'eclipsi total, o sigui, que la lluna tapi totalment el sol. Però, en canvi, a Cubelles teniu moltíssima sort, És com si us hagués tocat la loteria, Una de les poblacions que sí que durant uns segons quedarà totalment tapat el sol.
2: Sí, sí, totalment especial, perquè molta gent diu no, jo ja he vist que s'ha fet fosc, però, clar, són eclipsis parcials i la llum disminueix una miqueta, però no té res a veure estar al mig de la totalitat. O sigui, encara que el sol estigui un 99% tapat, no té res a veure amb que estigui un 100%. És com si estiguessis dins d'una habitació amb 100 bombetes, vas tapant una rere l'altra, però fins que no s'apaga l'última, aquell 1% final, fins que no l'apagues, no queda l'habitació totalment a les fosques. És la gran diferència que hi ha entre estar dins de la totalitat o fora de la totalitat. I a vegades hi ha gent que ens consulta, mira, jo estic a Canyelles o jo estic a Olivella, podré veure bé l'eclipsi des d'aquí? I li diem, home, per pocs quilòmetres, ja que això passa un cop cada 400 anys, no et quedis per pocs quilòmetres a fora de la totalitat, fica't dins de la totalitat, perquè és que l'experiència és totalment diferent.
0: Per gaudir de l'experiència sense prendre mal, s'han de seguir un seguit de recomanacions bàsiques de seguretat i de logística de cara a l'esdeveniment astronòmic. D'una banda, protecció ocular. Cal utilitzar ulleres especials d'eclipsi homologades durant tota la fase parcial. Només durant els 20 segons de totalitat és segur treure's les ulleres per observar la corona solar directament.
2: Sí, sí, perquè és que si no veuràs res. És com si tinguessis davant dels ulls un full de paper negre. Llavors, doncs, clar, et quedaries sense veure res. Sí, sí, en el moment de la totalitat, que això ja es veu, en el moment que es deixa de veure un punt brillant del sol, és quan llavors pots veure les ulleres. Però és que és això, ja ho veus, que dius, ostres, no veig res. Llavors, en aquell moment és quan et treus les ulleres. Ara, com que dura pocs segons, just en el moment en què avui no comences a veure un punt brillant del sol un altre cop, doncs vinga, doncs t'has de posar de nou les ulleres o deixar de mirar directament al sol.
0: Pel que fa a les ubicacions recomanades per veure aquest eclipsi solar, és aconsellable buscar espais oberts i plans amb bona visibilitat cap a ponent. La platja de la Mota o l'esplanada de l'antiga tèrmica són llocs idonis en l'àmbit local, segons han explicat aquests dos especialistes. També ens han indicat que cal evitar la muntanya, ja que es demana no accedir a zones forestals per evitar així el risc d'incendis i facilitar una ràpida evacuació de persones en cas d'emergència. Els experts també recomanen no perdre el temps intentant fotografiar aquest fenomen de l'eclipsi amb telèfons mòbils, ja que la imatge resultant serà molt petita, i aconsellen gaudir al màxim de l'ambient, dels canvis de llum a la Terra i de la reacció de la gent en una cita que promet ser inoblidable. El Summer Life de Cubelles tanca amb prop de 10.000 assistents i un impacte econòmic positiu. Segons les primeres valoracions per part de la regidora de Promoció Econòmica, Núria Planas, i el regidor de Joventut, Pau Rodríguez, que apunten que el concert ha reunit prop, com dèiem, de 10.000 persones, doblant pràcticament la xifra de la primera edició. El govern municipal destaca el retorn econòmic per la restauració i el comportament cívic dels assistents

0: I diu també que ja treballa per consolidar la cita amb una nova edició l'any que ve. Escoltem aquestes declaracions.
1: L'impacte que té econòmic, que és la part que em toca a mi, més enllà de l'activitat que pot estar més... Però que nosaltres el que volem és que tingui una repercussió econòmica a la zona. I l'impacte econòmic nosaltres considerem que ha sigut positiu. Els restauradors de la zona de la Marina, que són els que més influència tenien en aquest acte, bueno, van estar contents. El tema de la restauració ha funcionat molt bé perquè la gent abans d'anar al concert doncs, ha passat per la restauració de Cubelles i ha pogut fer consum aquí. Llavors, nosaltres el considerem molt positiu, un impacte molt positiu, i anirem a aquesta línia de seguir fent activitats a aquella zona per poder potenciar-la.
0: Pel que fa a l'organització, l'Ajuntament ha remarcat el comportament cívic dels assistents i la pràctica absència d'incidències destacables. Els dispositius de la policia local, Mossos d'Esquadra, Serveis Sanitaris i Neteja han informat que només es van produir incidències menors sense actuacions rellevants dels serveis d'emergència.
2: Les sensacions doncs a les hores d'ara no són superbones. Jo crec que el cartell ho valia, perquè el cartell si l'any passat va ser bo, aquest any encara ha sigut encara millor, i per tant doncs, ens ha permet superar les xifres de l'any passat, que rondàvem sobre les 5.000 persones. Aquest any les hem doblat, o sigui, ens hem reunit ja prop de 10.000 persones. No esperàvem una afluència de gent tan gran. S'ha de reconèixer també, no, el civisme de la gent, perquè durant tot el desenvolupament del concert, no, diguéssim, es va comportar amb un civisme que també s'ha de reconèixer, no, per part de la població. Com deia la regidora, la Núria, a nivell econòmic també els inputs que ens arriben per part de la restauració a la zona és molt bona. Ara feia una ronda, no, de contactes una mica doncs, amb policia, amb neteja viària, que ja està actuant des de primera hora del matí a la zona. La policia local també, els inputs que ens dona és que no hi va haver... petites incidències, no? Com un concert de 2.000 persones, doncs és evident que hi hagin petites incidències, però no hi va haver res remarcable, diguéssim, no? A nivell també d'ambulàncies tampoc hi van haver serveis, diguéssim, excepcionals.
0: Una de les novetats d'aquesta edició del Summer Life ha estat la incorporació d'una vela de salut vinculada al programa Traca, amb informació preventiva, fruita i aigua, així com un alcoholímetre perquè els assistents poguessin comprovar la seva taxa d'alcohol abans d'agafar el vehicle. També es va reforçar el servei del Punt Lila, que va desenvolupar tasques d'informació i prevenció, i només va haver d'intervenir en alguna incidència puntual.
1: El Punt Lila va funcionar superbé, la gent s'apropava, bueno, de fet, donaven informació, s'apropaven per recollir material, per preguntar, per atendre, bueno, superbé. Va haver alguna incidència molt mínima, doncs algun tipus de barella d'alguna parella, i també van intervenir.
0: L'Ajuntament de Cubelles considera que el concert ha contribuït a consolidar Cubelles com un municipi capaç d'acollir grans esdeveniments musicals.
1: Superbé. I és això, no? Doncs que està present en aquests actes i que, com deia el Pau, que l'acte en general ha sigut supercívic, superfamiliar, és l'inici de l'estiu d'anar a un concert amb els teus fills, filles, que, bueno, que s'inauguren amb el món dels concerts. Hem ficat Cubelles al mapa en temes de concerts, perquè és un concert d'una envergadura que tenen només capitals, i en canvi nosaltres aquí ho hem portat a Cubelles, i això, sobretot el regidor, el Pau, que és el que s'ho ha currat, doncs des d'aquí nosaltres li volem agrair.
0: El cartell d'enguany, amb artistes com Álvaro de Luna, Leire Martínez, Marlon, De Paul, Vico, Lala Love You, Siderland o Lola Indigo, entre d'altres, ha estat un dels principals reclams per atraure públic tant de Cubelles com d'altres poblacions de l'entorn. El govern municipal ja ha traslladat a l'organització de Los 40 la voluntat de repetir el concert l'any vinent i consolidar aquesta cita dins el calendari d'activitats de Cubelles.
3: I fins aquí el recull informatiu de Ràdio Cubelles, que us ha acompanyat aquesta estona. Més informació municipal, com sempre, a radiocubelles.cat. Gràcies per seguir-nos. Fins després.
4: Tota l'actualitat local la trobaràs a radiocubelles.cat.

animar un mesor. El vent de l'Empordà ja torna a fer-lo mort. Al bosc el bruixot fa el ritual quan és fosc. Al de sobre el foc bella dona el rebost. Witch foc, surt fum del pot al cost. No fa favor.

fer. Que et cuidis com cuides els altres, sisplau, que ta mare sempre estigui bé, i el Guillem també.

Bon dia, Catalunya. Desperta un cop més. Això és ràdio, la 31, la família. Venim directes del Balboa, un dia més. El meu cosimà porta 36 hores despert, no ho entendries. No.

Ara, en sèrio, o sigui, acabo de veure que seguiu d'After. Avui tenim reunió amb l'equip a les 4. Arribareu amb una cara de plàstic que flipa. I això és Niño Whisky. O sigui, això és molt, això és heavy shit.